0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la

0: Turisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
11: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
12: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
13: Esplugues FM.
12: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
4: És gràcies!
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Restaurant Ciutadella.
1: Sí, exacte, i fan un menú els diumenges que costa 32 euros i pot fer un entrant i l'arròs de segon i el postre. La beguda a part.
0: Josep, m'ho apunto. M'ho apunto que encara hi caurem. Una abraçada,
1: m'ho
0: apunto.
1: Molt bons, eh?
0: Fins ara.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. Vinga. Isabel, de Sabadell, bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Què recomanes, bon Flor?
2: Doncs recomanem el Roser 2 a l'Escala.
0: Roser 2?
2: 2, sí. Està al passeig. I a banda de ser molt bona tota la teca que tenen, hi ha unes vistes fantàstiques.
0: I a l'U, què li passa a l'U, Isabel, que no és bo l'U?
2: Ah, no sé on té l'U.
0: Ah, val, val.
2: Allà pot ser dos.
3: Controlem el dos.
0: Boníssim. Sí. Isabel de Sabadell en recomana aquest restaurant, sí. Roser 2 a l'Escala, que a part de tenir uns molt bons arrossos, tenen unes vistes espectaculars. Apuntat, Isabel, sí. Bonica, fins ara.
2: Molt bé.
0: Adéu.
2: Gràcies, adéu.
0: La Mercè de Badalona. Badalona, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Felicitats, que la penya ho va petar, el diumenge
4: gràcies,
0: passat.
4: Gràcies, gràcies, gràcies.
0: Què recomanes?
4: Jo també em quedo a l'Empordà, al restaurant El Padró, a Pals.
0: El Padró, a Pals. Quin tipus d'arròs?
4: El Padró. És un arròs fet amb cassola d'aquesta grossa de ferro colat, un arròs un pèl negrós, amb tots un sofregiret gustosíssim. A nosaltres és el que, vaja, ens agrada per sobre de tot.
0: No tinc prou vida per visitar tots els locals que ens estan recomanant,
4: Doncs no te'l perdis.
0: No me'l perdo, Mercè, gràcies per trucar, bonica.
4: Molt bé,
0: a adéu, vosaltres, adéu. Adéu. I acabem la ronda amb la Rosa de Manresa. Rosa, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què m'explica vostè?
5: Mira, jo he menjat molts arrossos molt bons, però com el del restaurant Divers de Manresa, que és un restaurant que porta la Fundació Enfants i ho fan tot nois amb discapacitat, boníssim, l'arròs de pollastre rostit, és a dir, l'arròs el fan amb el gust d'haver fet el pollastre rostit al forn, amb aquell suquet fan l'arròs, amb bolets i una mica de cansaladeta.
0: T'he de dir...
5: I et posen el pollastre, que està farcit, a sobre. I te'l vas menjant tot. Oh,
0: Rosa, ara et deixaré morta. He anat a aquest restaurant perquè vam fer un programa a la Fundació Empans i ens vam portar precisament al restaurant Divers de Manresa. I dono fe.
5: Has tastat aquest arròs?
0: No aquest arròs, però dono fe que cuinen molt bé i que a més ells són encantadors.
5: Sí, molt bé.
0: L'apunto, Rosa. Gràcies, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. De seguida anirem... Bueno, va, anem a la Núria a la Garrotxa, que la tenim pendent. Tu, Núria, Núria, bon dia, nena.
6: Hola, bon dia.
0: Va, et passo a tu, que escolta'm, que si no t'estaràs florint aquí al telèfon. Què recomanes?
6: Mira, jo estic a l'Alta Garrotxa i aquí al costat hi ha una muntanya que es diu Santa Bàrbara de Pruneres. Hi ha una ermita molt xula. A més a més, un lloc amb unes vistes increïbles de 360 graus.
0: Epa.
6: I a dalt, a part de l'ermita, hi ha la casa de l'ermitanyo, que té títol d'ermitany, a més a més.
0: Epa.
6: I ella es dedica a fer arrossos per colles en el pati de l'ermita i fa uns arrossos increïbles. Que estàs allà fora, que la vista és fantàstica, que el lloc és preciós i que l'arròs és una delícia. A més, em fa de moltes coses i per mi és dels millors arrossos que he menjat.
0: Mira, fem una cosa, estic reenviant el teu missatge a la família, als carots, que s'ho guardin i que vagin reservant el local, tu. Escolta'm, extraordinària recomanació. Gràcies, bonica.
6: En Jordi és un encant i us explicaré un munt de coses de l'entorn.
0: Una abraçada, fins ara. Adéu, adéu, adéu, adéu. Per cert, la meva cunyada, del Baix Llobregat, em fa notar que no hem dit el Calassanz a Molins de Rei, guanyador també del joc de cartes, i que, ostres, uns arrossos, l'arròs de tres carns, que a mi me'n posen quatre, els habituals ens en posen quatre, boníssim, el Calassanz, apunteu-lo també al mapa, si us plau. Va, escolta, hem de fer una pausa i hem de tornar, hem de parlar amb un historiador perquè volíem saber des de quan això de cultivar arròs a Catalunya, des de quan és el Delta de l'Ebre el primer punt on s'hi cultiva arròs. Perdoneu, és que fa molt de riure. Diu, hola, Elisenda, aquí Còpolo, la Sílvia Còpolo.
3: Home, Còpolo, a veure,
7: amén,
3: el divan.
0: Amén, feu silenci que parla la Còpolo.
3: A veure.
0: El Roser 1 és el centre de l'Escala, al mig del poble. El de les vistes és el Roser 2. Quedi aclarit, paraula de Còpolo.
3: Bravo.
0: Ara tornem, va.
3: Us lluem, senyor.
0: Gràcies, Còpolo.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució.

0: Hola, bon dia.
1: En Xavier Ribas Vilanova és historiador i col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre. Xavier, quines són les primeres notícies documentades sobre el cultiu d'arròs al Delta de l'Ebre?
0: Doncs mira, la primera notícia precisament és una notícia que es lamenta de que no es faci arròs al Delta.
1: Opa,
0: és del 1557. El 1557 el Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis de la ciutat de Tortosa, li fa dir un personatge textualment que arrossos a la veritat no hi ha perquè no tenim regadiu de sèquia.
1: Oh.
0: O sigui, ja d'entrada ja està dient que seria possible i que estaria molt convenient, però que no es pot fer. Després tenim notícies esparses. El 1607 els monjos de Benifassà van sembrar arròs a la seva finca de la Carroba, o el 1626 també es va fer arròs, es va sembrar arròs a la partida de Soldevila, a Campredó, però són plantacions puntuals, sembres puntuals perquè afectaven, sembla que afectaven a la salut dels treballadors o dels veïns.
1: I quan arriba el gran desenvolupament d'aquest cultiu d'arròs que tenim ara tan ric al Delta?
0: El gran desenvolupament és a partir del segle XIX, el 1860, 57-60, quan es construeix el canal de la dreta de l'Ebre, que fa possible tot el sanejament del Delta Dret i tota la seva transformació en camps d'arròs. Això serà el 1860, i el 1912 és el canal de l'esquerra i tota la banda esquerra del Delta que es transforma en aquest arrossar que coneixem avui.
1: Xavier, ara parlaves de la transformació. Va ser una iniciativa dels habitants de la zona o van venir empreses de fora?
0: En principi el canal de la dreta, el del 1860, va ser una iniciativa de fora i no estava dedicat al rec, sinó que era un canal pensat per a millorar la navegació fluvial per l'Ebre i poder treure les mercaderies de l'Aragó cap al mar. Això ho van fer bàsicament amb inversors estrangers, la Banca Internacional i personatges francesos. El que passa és que quan van acabar de fer el canal, pues també en la mateixa època ja es va establir la línia fèrria que unia Saragossa amb València i amb Barcelona, i clar, la navegació fluvial va, diguéssim, que va fracassar perquè es va fer fora de temps. I llavors es va dedicar el canal cap al rec.
1: Amic, interessantíssim.
0: Això el canal de la dreta.
1: Xavier, ara no tinc més estona, però m'ha encantat respondre la primera pregunta. 1557, la primera notícia que tenim de, ostres, això es pot fer i no es fa. 1607, sí. 1626, plantades puntuals, diguem-ne, i el gran desenvolupament arriba fins al 1857-1860, que es construeixen aquests canals de rec al segle XIX i principis del segle XX. Ens apuntem aquestes dates i gràcies per aquesta píndola de saviesa. Xavier Ribas Vilanova, historiador i col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre. Una abraçada!
0: Gràcies.
1: Adéu, Lluís, adéu. Últimes trucades, 93-201-7474, per recomanar locals on heu menjat el millor arròs de la vostra vida. 93-201-7474 i el 677-387-19.
2: És que et digo una cosa, el Jordi diu, acabo de pujar al cotxe, poso la solució i esteu parlant d'arrossos. Això no ho podeu fer aquesta hora. Igual. El Jordi, mira, escolta'm, doncs vés a buscar, mira, mentre fas aquest trajecte al cotxe, que no sé si vas a la feina o on vas, doncs vés pensant en on podràs dinar. El restaurant Mari Morena, per exemple, diu el Lluís, del xef Albert Mendiola, a Sant Boi de Llobregat, s'hi mengen molt bons arrossos. La Montse diu que Sitges, el restaurant La Salseta, i a Sant Pere de Ribes, el restaurant L'Enxaneta. Canquel a Palamós,
1: el
2: diu
1: Canquel,
2: l'Anna.
1: Home.
2: Doncs mira, hi has anat tu. I en Miquel Restum ha recomanat dos restaurants, a Manresa, Can Dani i el Vermell. Per cert, el Paco de Manresa també diu, el millor arròs de Catalunya és a Santpedó, en el Bages, en aquest cas el restaurant L'Olivera. Diu, si fos per mi a casa meva es menjaria arròs cada dia.
1: Ui, arròs cada dia i de postres. Abans la Rais ha dit, per fer arròs amb llet, has dit una varietat d'arròs que ara no recordo.
3: El Carneroli.
1: El Carneroli, que ha dit, aquesta varietat italiana, però que podeu comprar aquí feta a Catalunya, serveix per l'arròs amb llet. Arròs amb llet, què porta a banda d'arròs i llet?
4: Canyella, llimona i sucre.
1: Canyella, llimona i sucre. S'ha de menjar fred, tebi o calent?
3: Fred.
1: Fred sempre.
4: Fred.
1: De nevera, eh?
4: Fred.
1: De nevera. I quina, a part de la varietat que ens ha dit la Rais, quina altra varietat d'arròs podria utilitzar?
4: No, la que es feia, normalment es feia amb un arròs que li deien potser més comú, com una podria ser una bomba, un tènia, un sènia ara, i un baia, m'estic entrebancant jo.
1: Un sènia i un baia, eh?
4: Sí, aquests arrossos que has fet. Mira, s'ha de fer servir l'arròs que feien servir a casa teva. Si a tu la teva iaia, la teva mare, la teva tia t'ensenyava a dir, mira, jo faig servir aquest, tu continua amb aquest, perquè aquest és el llegat que ens emportem cada família.
1: M'agrada. Arròs negre, què podem fer amb arròs negre? Quins plats podem fer amb arròs negre, Rais?
3: Què vols dir plats?

0: Vull dir que es pot fer servir, es pot fer una paella.
1: Sí, però no la varietat aquesta, sí. Hi ha aquests arrossos.
0: Perdó, la varietat d'arròs aquest fosc, eh? Negre,
1: sí, el vènere. Sí, els vèneres, primer, que són coccions molt llargues.
0: Molt.
1: Sí, no és un arròs que si has de fer un correprisa, no funciona. Necessites molt de temps. Estem parlant de coccions de 25, de 30 minuts.
0: Calma,
1: 30 minuts, o sigui, i no ha d'anar molt fora. Deia, piano, piano, se va a lontano. I són arrossos perfectes per llavors fer-los saltejats amb una miqueta de carbassó, una miqueta de ceba, fer un saltejadet així tonto per acompanyar una carn, per acompanyar un peix. No sé si es podria fer un arròs amb llet i et quedaria un color d'aquesta manera estrany, que estaria molt bé. Però són arrossos que permeten, tenen molta força, no es passen tant i llavors permeten, doncs, ben saltejar-te'ls.
0: Arròs integral, què podem fer amb arròs integral?
2: Bueno, el mateix, al final un arròs integral torna a ser un arròs de molt llarga cocció i que és molt resistent, llavors.
1: Que són arrossos que no els hi han tret tanta pellofa.
0: D'acord.
1: Perquè al final tots els arrossos són el mateix. Quan li diuen integral és que només l'han rentat, li han tret una capa.
0: Per això s'ha de coure més estona, oi?
1: Claro.
0: Va, acabem la ronda de trucades. Crec que no ens hi cabrà més que en Xavier de Deltebre. Xavier, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què em recomanes ràpidament, que tinc dos minutets?
3: Doncs et recomano anar al Delta Hotel, al cor del Delta.
0: Epa,
1: aquí.
0: Delta Hotel.
1: Sí, aquest te'l dic jo. Sí.
0: El coneixes també?
3: Sí.
0: I qui hi has menjat últimament, Xavier?
3: Mira, doncs sóc un client que va sovint, però des de l'arròs de cranc...
1: El de cranc blau,
3: sí. Esperant és extraordinari.
0: Oh, arròs de cranc?
3: M'apunto. La cocció, molt, molt bons.
0: Apuntadíssim. I... Digues.
3: Volia fer una puntualització.
0: Tens 5 segons,
3: no,
0: literalment.
3: No, és molt a parlar de l'arròs marisma.
0: Oh?
1: El marisma, sí.
3: Marisma.
0: Sí.
3: Una varietat extraordinària.
0: Boníssim.
3: Agafa molt gust de tot el que posem a dins.
0: Arròs marisma, doncs el apuntem. Granet.
1: Te'l deixàvem perquè ens el comentessis tu.
0: Xavier, farem una cosa, no tinc temps, però farem una segona edició d'arrossos, no patiu, que seguirem ampliant el mapa, perquè això s'ho mereix. Xavier Deltebre, restaurant Delta Hotel. Gràcies, bonic, una abraçada.
3: Una abraçada, fantàstic.
0: Adéu, adéu. Farem una cosa, jo us acomiado, d'acord? Raïs Esteve, la nova presentadora del Cuines de TV3, del programa de receptes diari al 3CAT, i Raül Balam, el nostre col·laborador de La Solució. Gràcies per haver vingut avui.
1: A vosaltres.
0: I farem un experiment. Demà tornem en horari normal, a partir de la 1, i ara ens queden 40 segons, i t'acomiades anant fent recomanacions dels nostres oients al 677-38-77-19.
4: Mira, l'Elisabet, la Caleta de Sant Vicenç de Montalt, la Cristina, el restaurant Can Carbó de Begur, la Mònica diu, aneu a Borriana, a Castelló, a la Mar de Francisca, al mar que heu de tastar, el restaurant Denver de Cambrils, l'Albert diu, el millor arròs, sens dubte, el del Racó del Port a Mataró, la Lluïsa diu, jo sempre he menjat molt bons arrossos, el Juanito de la Ràpita, la Isabel, a Cal Esteve de Castellbisbal, que en tenen d'individuals, per cert.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si es té els suports garantits com si no. Sentim el ministre Ernest Urtasun i Òscar López.
2: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
3: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
1: El PSOE està estudiant les propostes de Junts, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'asseguri els vots de Junts, no durà el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat a presentar-lo per falta precisament de suport. Repassem ara altres informacions en format més breu. El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta dels líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. Tres anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de cinquè de primària fins al quart d'ESO. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. Això gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat aquest dilluns. Permetrà garantir l'electricitat de grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona i el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. El consistori aprovarà aquest divendres la cessió de l'espai a la Generalitat, que hi ubicarà les noves consultes externes de l'Hospital Partaulí. Són en total 9.000 metres quadrats. L'anunci el feia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
4: Fa més de 20 anys que la ciutat de Sabadell esperàvem poder fer un anunci com el que avui estem fent aquí. La caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost.
1: També aquest dijous s'ha posat la primera pedra del futur campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma. Es fa a l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica. Es preveu que al curs 2028-2029 arribin els primers alumnes. Ha començat la fase regular de la Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82, amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77. I ha començat també la UEFA Nations League de futbol. Amb aquests resultats, Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el Blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha jugant de nou. El capità del Barça juga precisament aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, un amistós amb el Brasil contra Austràlia.
0: Fins aquí les notícies.
5: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
7: Mare, literalment.
5: Poques ganes de treballar.
7: És que tinc molta feina.
6: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
6: A mi això també em va passar.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Javi Canalies.
8: Som pura cafeïna.
5: El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Solo se vive una vez y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales.
10: Mirem s'avança la resta de l'esquerra alternativa espanyola i presenta proposta per encapçalar la candidatura a les eleccions generals.
9: Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera, con unas primarias abiertas a todo el mundo.
10: És Irene Montero i aquest divendres serà en directe a l'estudio de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: I felicitats a totes les Mercès, que avui és la Mercè, començant per la meva àvia, que es diu Mercè.
4: La meva àvia també es deia Mercè. És molt de nom d'àvia, no?
2: Molt.
4: Que també és, pot ser nom de persona de 2 anys.
5: I la Mercè Folch, de Solidaris.
2: També,
4: no és veritat.
2: És veritat. I ara pensava si conec alguna Mercè més, si una ex d'un company meu es deia Mercè.
4: Una cangur meva es deia Mercè. Això és com el dia que vam tenir la revelació que coneixíem tants i tants Miquels, que ens semblava que no al principi,
2: i després
4: tots els
2: llàvies
4: de la Marta
2: com...
4: es deien Miquel.
5: Però hi ha molt més Miquel que Mercè. Mercè està de capa caiguda.
2: Totalment, mira, te'n sé dir 3, i una és la meva àvia.
5: Clar, jo conec nens que es diuen Miquel, en canvi no conec cap nena que es digui Mercè.
4: S'està perdent.
2: Sí, no,
5: amb aquesta mostra nostra
4: és evident, és evident.
5: No vaig veure un article que sí, que Mercè està...
2: En canvi, Maries, per exemple, és
4: no passa
2: un
4: mai de moda, el Maria.
2: És meravellós.
4: Però i també té aquesta cosa universal, Maria. Vull dir que et dius Maria aquí.
2: Correcte.
4: A Madrid, saps? En canvi, Mercè és molt d'aquí, saps? És molt nostre. Jo animo a tothom que estigui esperant una criatura que li posi Mercè.
2: I tant que sí.
5: Veus, mira, a BTV ja ho deien el febrer del 2026. El nom de Mercè, copatrona de Barcelona, ja no es posa a les nenes.
4: Veus? Això és un drama com pocs, t'ho dic, en parlem poc d'això.
2: Bé, passem pel WhatsApp del programa, el 677-27-1058. Ens diuen: hola Reis, sóc metgessa i fan del programa. Anem molt justos de sang al banc de sang. Podeu, please, fer un llamamiento a donar? Estarem molt, molt agraïts. Doncs és el primer que fem avui, fer una
5: doncs
2: crida.
5: Una crida gegantíssima.
2: A donar sang. Vosaltres sou donants.
4: Comparteix la teva experiència com a donant relativament recent.
5: Sí, jo he donat sang... crec que només 2 vegades, eh?
4: Bueno,
5: ja tocaria la tercera ja, i mira, potser amb aquesta crida m'animo, perquè no costa res. A mi em feia una mica de respecte, no tant la punxada, sinó el fet de sentir que em dessagnava.
2: Totalment,
5: perquè et bui... jo tenia, em pensava que em buidarien el cos.
2: Sí.
5: I què va, la gent és superamable, que puges en aquest autobús que és supercòmode.
2: Ple de magdalenes, eh? Sí.
5: Bueno, després et donen una mica, et donen piscolabis perquè t'has de refer, però tan recomanable, no costa res, i en canvi el que pots donar, aquest acte de generositat, però també d'acte gairebé de servei, és fantàstic. I aquell missatge que t'arriba després de la teva sang
2: ha anat a parar... Mira, la Juli real.
5: A no sé quina persona de tal hospital o de tal ciutat, és perfecte. Així que des d'aquí animem a tothom a fer-ho.
4: Sí, perquè és un gest molt petit que, com deia la Marta, té una repercussió enorme perquè pot salvar vides,
2: totalment,
4: bàsicament.
2: Totalment.
4: I a tu no et costa absolutament res, eh, Roger, que encara no n'has donat mai.
2: Absolutament. Aquest any
5: tens
2: serà...
5: Tens molta sang al cos, eh?
4: Molta, tota per donar.
2: És que si no n'he donat mai cap, algun dia patarà alguna vena.
5: Com un pantà.
2: Exacte. Però hem d'obrir la presa.
5: Però el teu tema és la punxada, ja et conec.
2: És la punxada i també veure aquella bossa tan fosca.
4: Però no l'has de mirar-la, no la miris.
2: A mi si me la tapen...
5: Jo sóc aprensiva, però no la miro. Jo miro per la finestra i ja està.
4: I no mires quan et punxa ni de dolor la punxada.
5: Res.
4: No es nota res.
2: I tampoc dius que et mereixes ni que perds ni que sentir.
5: Que estan molt pendents de tu.
2: Absolutament.
4: Res. No costa absolutament res. I com diu la Marta, quan reps aquest missatge al cap de 15 dies d'avui s'ha fet servir la sang que vas donar, mira, se'm trencarà la veu, eh? A Sant Celoni, tu no saps la plenitud que sents. I només per això, des de l'egoisme ja més
5: pur. Ja, sembla un egoisme, sí.
4: Només per això ja val la pena,
5: perquè em sento molt bé.
2: I gent que estimes, que et diuen, doncs, que en una operació o que en algun moment han necessitat sang, llavors et sents molt malament, no? Jo, en aquest cas, que no en dono. Bé, a més missatges. Un oient, per exemple, ens fa arribar documentació per afegir a l'expedient Alfred García Aigena, que és la Georgina Arnau, que des d'abans de l'estiu, ja ho sabeu, que el cantant i la periodista de TV3 s'han deixat veure junts en alguns festivals de música, i fa encara no 15 dies, van anar plegats a la reboda de la Dulceida i l'Alba Paula a S'Agaró. Doncs aquest oient ens diu: bona tarda, perfectes. Primera vegada que escric aquí, quina il·lusió.
4: Benvinguda, guapa.
2: Per si torneu a obrir en algun moment la carpeta Alfred Gena, venia a fer una aportació. Una font propera, no puc revelar de quina de les parts, em sap greu.
4: Testimoni protegit, cap problema.
2: M'ha comentat que no són nòvios, però que s'ho passen molt bé, ja m'enteneu. M'ha dit que no són parella, però que estan ahir. I això ens obre de nou aquella escala infinita de grisos.
5: Gris.
2: I m'ho crec que... potser no s'ho han dit, potser no està establert.
5: Però llavors, per mi el fet de portar algú en un casament, ja vaig dir-ho, o sigui, és decantar-se pel blanc o pel negre, i que segueixin amb aquest gris...
2: Que potser no volen posar-hi nom.
5: Que també és la merda legítim.
2: A posar-hi nom.
5: Home,
2: no?
5: És que fa una angúnia.
2: No, si ho entenc.
5: De vegades el gris està molt clar a quins camins estàs travessant, per on estàs passejant, però de vegades ja estàs en un punt d'impàs cap a l'abisme, que estàs allà trampejant ja amb el barranquisme, que es fa molt complicat, realment, i que un dels dos ha de tenir el coratge de posar-ho sobre la taula i de dir, tu, hem estat molt bé aquests, algunes persones 2 hores i altres 15 mesos, però podem de començar a delimitar una mica això que està passant entre nosaltres.
2: Bé, afegim aquesta informació a la carpeta i anirem actualitzant. Per altra banda, atenció perquè tenim notícies sobre una perfecta molt icònica d'aquest programa, que és l'actriu catalana Ana Castillo.
3: Verano tengo que tener los pies fríos todo el rato, entonces los mojo en cualquier sitio de la manera que me sea posible.
5: Sí, l'Anna Castillo ha concedit una entrevista a la revista Elle, tot sota el paraigua d'una publicitat de joies, d'una marca de joies. L'Anna és molt de la moneda, també, eh? Es comenta poc, però l'Anna li va molt la publicació Instagram de moneda. Fa molta publi, l'Anna.
4: Sí, és veritat, de Levi's, em sona, d'alguna marca de roba. Ella sí que tira cap aquí.
5: Genial, eh? Sí, vull dir que segueixi fent, només ho fa de manera molt orgànica, vull dir que a mi m'agrada el contingut de publicitat que fa. Com sempre, ella en aquesta entrevista ha sigut riallera, divertida, amb aquest punt de malícia intel·ligent que ens gasta ella, perquè és que l'Anna és viua com poques. I entre moltes altres qüestions abordades, l'actriu ens ha respost un interrogant que fa ja mesos que sobrevolava aquest programa. Perquè aquí ja fa molt de temps que especulem sobre possibles canvis a la seva relació sentimental. Recordem que l'Anna fa ja més de 3 anys que està ben ennoviada amb l'actual Baromel, amb qui es van conèixer gravant una de les sèries fetitx del que no surti d'aquí. Una sèrie on interpretaven una parella d'enamorats, una sèrie plena d'apostes de sol i desbordant de romanticisme que adaptava uns llibres a la pantalla. Una sèrie disponible a Netflix que us recomanem moltíssim i que es diu Cuenta Perfecto.
6: Él es David.
7: Y ella es Margot.
6: Y lo que pasa en esta historia es que...
5: Aquest és el tall que ha sonat més vegades de la història.
2: Sé de memòria el tràiler.
5: Jo també,
4: la vaig tornar a veure aquest estiu.
5: I què?
2: Et va agradar o se't va fer com pesada perquè ja sabies tot el que passava?
4: No tant per això, perquè jo gaudeixo molt del revisionat de les coses que m'han agradat, però la vaig veure molt més dolenta del que recordava.
5: Però sempre ha sigut molt dolenta, eh?
4: Clar, però...
2: Amb el pas del temps
4: s'envelleix. Aquella primera vegada jo la vaig romantitzar moltíssim. Jo vaig pensar que allò era una genialitat. I bueno, és que fins i tot pensava... És gairebé molt dolenta.
5: És molt dolenta i a més és molt barata. Vull dir, el pretext aquest d'enemies to lover, d'amics que s'acaben enamorant, és un clàssic gastadíssim que ja s'hauria de prohibir directament a qualsevol ficció que hagi de venir.
2: Però es va anar bé en el seu moment.
4: Com a cosetes tòxiques també, que em pensava que era una relació molt idíl·lica i després anava veient de dir, home, això vols dir que toca?
5: Aviam, això també ho hem explicat moltes vegades, que nosaltres vam veure aquesta sèrie i vam gaudir d'aquesta obra d'art terrible en un moment personal en què els tres estàvem...
4: Això mateix.
5: Estàvem delicats, cadascú per històries, però...
4: Des de la desesperació, bàsicament.
5: Ara estem tots molt millor. Ara estem, ojo que no estiguem tots en un molt bon moment.
2: Estem en un
5: prime,
2: molt bon moment i per això potser ara et sembla molt pitjor perquè tu estàs per sobre.
4: És possible. No sé.
5: Bé, el cas és que des de la relació...
4: Però guapíssims els dos. S'entén perfectament que s'enamoressin durant el rodatge. Això sí que ho vaig veure claríssim.
5: És que, tot i lo dolenta que pugui ser aquesta sèrie, que és que sí que ho és molt, la química que desprenen ells dos, jo crec que fa anys que no veiem alguna cosa similar a la gran pantalla. És molt bèstia. Bé, el cas és que des de la gravació d'aquesta sèrie, l'Anna i l'Álvaro s'han convertit en una de les nostres parelles predilectes, amb una posició destacable a la vitrina de les parelles que estan perfectes i que s'estimen molt i molt. Van anar a viure plegats, ens ho van ensenyar, tenen gats en comú, es publiquen mútuament a Instagram constantment, xerren de l'altre a totes les entrevistes amb total naturalitat, mig xico allà, mig xica per allà, i donades les circumstàncies, i segurament també deixats endur per un tradicionalisme que ens cau per dins, aquí vam començar a fer suposicions sobre un possible casament entre tots dos.
2: Falcada de genoll.
4: S'ho diran i, a part, com qui no vol la cosa, sense anells ni res, senzillament, ¿nos casamos? Anna Castillo, Álvaro Mel.
5: T'ho compro. I serà ella.
4: A la Costa Brava.
5: Serà ella que se'l mirarà amb aquella veu així un punt rugosa que té ella, que m'encanta, una mica greu. Jo penso que no vam dir cap bestiesa.
2: No, amb quina seguretat, eh?
5: Jo li dono la raó a la Marta com si jo veigués el futur, com si jo fos vident. Molt em temo, no, que haurem de recollir cable.
4: Escolta, també, per posar-ho una mica en context, veníem d'un moment, d'unes fotografies que havien compartit l'Àlvaro i l'Anna, on es veia un anell col·locat al dit anular. La qual cosa va despertar moltes sospites a internet en general. No érem les primeres que ens aventuràvem a fer aquesta aposta, no? I per això nosaltres, fixa't aquí com ho he incorporat, és que vull començar una altra vegada a veure si al final me n'ensurto i dic vàrem algun cop de manera genuïna. Per això nosaltres vàrem ser tan agosarades pronosticant una petició demà. Doncs bé, Marta, com ja comences a intuir...
5: No, ja ho he vist, ja.
4: Anàvem errades. Estic tenint un molt mal inici de curs, eh? Estic suspenent, eh? Marta, senyor, que estàs per altres coses i que així segueixi sent.
2: No es pot estar per tot.
4: No es pot estar per tot i cada cosa al seu moment i no passa per res.
2: Pot estar a missa i repicant.
4: Ara ho sí. Bé, el cas és que l'Anna, en aquesta entrevista que ha coincidit a la revista Elle, respon això quan li pregunten pel rumor més sonat i fals que ha sentit sobre ella últimament.
8: Hace poco están diciendo que me caso. De momento no me caso.
4: Ah, ja està?
2: Sí, breu, però
4: directe. M'ha demanat, pots fer un tema sobre això? Dic, aviam què faig, perquè jo he d'un tall de 2 segons, puc estirar, però fins a un punt. Bé,
2: però és rellevant, el
4: titular, necessites més.
5: Sí, el titular ja està donat.
4: I el titular per mi és el... De moment.
5: Ara.
4: Jo m'aferro en aquest de moment. No és una negativa ja com a totes, m'entens? Ella està oberta.
5: Ella es vol casar.
4: Jo crec que ella es vol casar i, per tant, ara potser no, però ja ho estaran de promesos, ja. Paciència, ja ho hem dit aquí, molt abans. Ja ho haurem pronosticat.
2: Home, ens haurem avançat.
4: L'Anna l'acabarem veient vestida de blanc al costat de l'Àlvaro. Queda dit aquí.
2: Bé, canviarem de carpeta i obrirem la Pinto Casas Casas Pinto perquè hem de parlar d'en Mario i la Melissa.
5: Una de les parelles de guapos, mira com Álvaro Mel i Ana Castillo, més consolidades del moment, perquè l'actor i la influencer catalano-portuguesa fa un any i mig que surten i cada vegada ens regalen més pinzellades de com d'enamorats estan. Ja ens van regalar fotos junts a l'estiu en aquell viatge inoblidable a Namíbia, ella veient girafes, ell sense camisa per variar, i en Jaume Miranda ens va parlar de la seva escapada fa pocs dies a Cantàbria amb el gos Chivato interrompent un morreig que semblava de pel·lícula. També amb moltes declaracions en públic cada cop més íntimes per ser ells, perquè recordem que en Mario és un tio hermètic i la Melissa fa uns mesos contestava així als periodistes.
9: Estás guapísima, yo hacía mucho que no te veía.
10: Muchas gracias.
9: Y feliz de la noticia cuando la oí. Yo de verdad te felicito. Viva el amor.
10: Mira, yo te doy las gracias de verdad, ¿eh? Pero es que no voy a contar más de lo que sabéis, entonces, porfa.
9: Estás feliç, que és l'important.
5: Això es va acabar convertint en un clàssic, incomoditat absoluta per tothom.
4: I que sembla que hagin posat l'àudio amb menys velocitat, o sigui, saps quan...
5: Va al ralentí.
4: Com quan el Marc Andreu va posar aquell tall del Mago Pop amb més velocitat i el teníem a per 2, doncs això va més
5: lent. Menys 0,5, sí. És una incomoditat absoluta per tothom, tant pels reporters com per ella, que sembla el que diem. És que ho diem cada vegada, que porti els tacons enganxats amb superglú i que no es pugui moure de les catifes vermelles malgrat les poques ganes de respondre a les seves preguntes. Doncs ara, nois, han passat els mesos, ha crescut, jo crec, la confiança, tant nostra com d'ella mateixa en la relació, i la cosa no té res a veure. Tenim al davant una nova Melissa.
2: I ens agrada, no?, aquesta nova Melissa.
5: Ens agrada molt aquesta Melissa, és una Melissa còmoda. Una Melissa oberta, més xerraire. Una Melissa que no té problemes a parlar de la seva vida privada amb els periodistes. I ho va demostrar fa uns dies els reporters d'Europa Press i G3 que l'esperaven a un esdeveniment.
11: Li va dir Melissa que ibas a pasar de Tom Bruce a Mario Casas.
10: Esa pregunta, pasa palabra.
11: Eres el ejemplo de superación para toda España.
10: Bueno, no creo que eso sea un ejemplo de superación. Yo creo que superarse son otras cosas, crecer como persona y ser mejor cada día. Y eso un hombre no lo describe.
5: Ella és a partir d'ara la nostra referent feminista.
4: M'encanta!
5: Que en Tom Bruce, si no m'equivoco, és el seu ex de quan va concursar a la Isla de les Tentaciones.
4: Aquí ella li deia, li fotia tot aquell speech de no et vull tornar a veure mai més, etcètera, sí, que es va fer molt viral.
5: Es va fer molt famosa, jo crec que en Mario la va conèixer allà, mirant-ho des de casa seva en aquell sofà d'aquella mansió. Ella, molt perfecta, respon que l'evolució d'una dona no ve definida per les seves parelles. Però llavors, parlant del teu nòvio actual, Melissa, en Mario, què, del 0 al 10?
11: No te le damos al Mario como
10: un 10, ya lo dije, sí, 100%.
4: Clar, Clar, però fan la trampa de com a actor.
2: Perquè si no, no respondrà.
4: Després vindran les declaracions sucoses. Això és veritat que no val la pena. Ni lo primer ni lo segon.
2: Bueno, com
4: estic preparant terreny, són
2: estic
4: preparant terreny.
2: Com a actor no seria un 10, almenys parlo per mi.
4: Bueno, això a tu no t'acaba...
2: Sí, no, això va per gust.
4: Quan estàs enamorat...
5: Això t'ha...
4: És que, a veure, jo he estat amb tios que no tenien ni ofici ni benefici.
2: I et semblen genis.
4: I per mi eren genis superdotats.
2: Sí, me'n recordo,
4: O sigui, els deliris de grandesa els tenia jo respecte a ells, mare. Sí, i que la Juliana ja va comentar fa unes setmanes que s'havia fet viral un tall de la Melissa de quan tot just sortia de la Isla o de no sé quin concurs de Telecinco, que coincidia amb en Mario Casas a un esdeveniment i ella es posava nerviosa de dir ula, el Mario Casas, tal, no sé què. O sigui, que a sobre era un amor platònic de fot anys. Però sí, no estem tenint grans titulars de moment ni gaire nous, són respostes que ja li havíem sentit a dir a la Melissa, però la grossa arriba ara. Quan els companys d'agència li pregunten a la influencer per si, atenció, repetim tema, si li agradaria casar-se amb en Mario o fins i tot algun dia, eventualment, formar una família amb ell.
12: Como pareja, ¿te gustaría algo más con él? No solamente, sino ir a un paso más.
13: El futuro dirá.
12: ¿Te gustaría ser mamá?
13: Hombre, claro, por supuesto.
12: ¿Vestida de blanco eres de las que te gusta la boda?
13: Bueno, es algo que ya no le doy importancia.
12: Pero si viene sin carrodilla, que impe, ¿no?
13: Si viniera, bueno, es lo que te digo, al final el futuro dirá y yo bienvenido todo lo que venga.
4: Jo ho sé. Fa dies que la meva intuïció de bruixa falla.
5: No et diguis això, Marta.
2: No, Marta.
4: Està molt poc fina.
5: No, és veritat.
4: Error sense parar. Una cadena de... Bé, fallo sense parar. Per exemple, quan vaig dir també que en Mario acompanyaria la Melissa al casament de la Dulceida i l'Alba Paul i no va ser així.
5: Però això no són errors, això és il·lusió. És
4: això que tot em mou la il·lusió, és veritat.
2: I era un escenari possible.
4: Però abans la il·lusió em portava encerts i ara veig que no. Però ara... Deixeu-me que insisteixi en la meva porra pel 2026 dels famosos del que no surti, perquè jo em vaig mantenir ferma amb que aquests dos, en Mario i la Melissa, algun dia tindrien un fill, malgrat que tu, Juliana, em vas insultar sense parar.
5: És que i tornaria.
2: Sí, em pensava que ja havies com...
4: I t'haig de dir que crec que tenim el bombo més a prop que mai. Casament no, ja veig que no li fa gens il·lusió a la Melissa, això de casar-se. En Mario tampoc no és gaire de casaments i ja ho ha dit en més d'una entrevista, però ella...
2: El futur
4: jo
2: dirà.
4: Crec que altres coses. Dirà.
2: El futur dirà, no és un no.
4: I que, per supuesto que sí, li encantaria ser mare. I jo crec que aquest bombo està al caure.
5: Jo penso que, per una banda, la Melissa diu que li és igual el tema de casar-se i que ella no li dona importància perquè ella mateixa està fent aquest exercici d'autoconvences. Però crec que li encantaria casar-se. Li encantaria.
4: Però
5: 100%.
4: Potser sap que la seva parella s'adapta. Això de casar-se no li acaba de fer el pes i llavors pensa, doncs això no, però en canvi el de formar una família segur que és un tema que han xerrat,
2: ho
4: han parlat
2: casa,
4: seguríssim.
5: Ah, però és que és la, si us ho fixeu, és sempre la Melissa que s'està adaptant en Mario, vull dir-te que al final la Melissa és del món de la premsa del cor i per tant tota aquesta negativa també ara no parlar de la vida privada clarament és perquè està amb en Mario, si estigués amb una altra parella ho explicaria i com això tantes altres coses i jo crec que sí que ella s'està coartant i està condicionant alguns dels i algunes maneres de pensar per ell. No ho dic com dient que tenen una relació tòxica ni res. Quan tu comences amb una persona, moltes vegades el projecte de vida s'acaba alineant i tens converses i canvies d'opinió
2: bueno,
5: i creixes
2: coses.
5: I cedeixes, exacte, i hi ha sacrificis. Però per el tema del casament jo la veig que ella s'està autoconvencent. El tema dels nens, ja veurem. Jo el que sé és el que en Mario anava dient fins fa molt pocs mesos per tot arreu.
4: Què anava dient?
5: Moltes coses, Marta, que jo he insinuat molt en aquest programa.
2: Que l'apropaven o l'allunyaven de la paternitat.
5: Per mi l'allunyaven i per mi té molt a veure amb aquesta frase que s'ha dit tant en aquest programa, que és que en una relació sempre n'hi ha un que pateix i un que s'avorreix.
4: Però potser...
5: I la Melissa no fa pinta que s'estigui
4: avorrint. Però potser n'hi ha un que s'acaba enamorant una mica més a foc lent que l'altre.
5: O potser n'hi ha un que vol prioritzar el projecte de família, que això no t'ho nego, perquè també en Mario no passa res, però ens té 40 anys, no?
2: 40, sí.
5: Vull dir que també, per una qüestió ja d'horaris, la gent comença a apretar, i poder ser amb la Melissa ja s'entenen, ja tenen bona relació, i ell ja la veu també com a mare, ja no només com a parella, i la veu com a bona mare.
2: L'enteix és més com un tema pràctic, no?
4: Bueno, és que de vegades això passa també quan coneixes algú i teniu just l'edat, que se suposa que has de tenir fills, o fins i tot vas una mica tard,
2: sí,
4: això
2: sí,
4: passa amb uns altres timings.
2: Jaume Miranda, de bona tarda.
14: Bona tarda, com esteu?
2: Tu preveus bombo de Melissa Pinto amb en Mario, no sé, en els propers 2 anys?
14: A veure, jo no sóc Naramis Fuster, m'agradaria moltíssim, na Marta té més màgia i més bruixeria que
4: no,
14: jo.
4: No, Jaume, no.
14: A mi he de dir que me sorprendria molt, perquè jo també tenia entès que en Mario no estava implicat de la mateixa manera que en Melissa sa relació.
4: Però clar, una cosa és la relació i l'altra és el projecte de família. Mm-hmm. Clar, que també hi ha un punt on poder començar a anar per separat.
2: Mm-hmm. Bé, ara farem una pausa i de seguida tenim un parell de temes a comentar. Per una banda, l'Aitano Caña, que vol esborrar-se uns quants tatuatges, i per altra banda repassarem l'entrevista de l'Eloi Vila a l'Enric Auqué al programa El Cotxe de TV3 aquesta setmana.
0: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
1: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: No passa res per venir amb crocs a la ràdio, Jaume.
4: He vingut mil vegades.
2: S'estava com justificant.
14: A veure, és que hi ha un dia a la setmana...
2: A veure, ensenya'ls.
14: No, és que... A més, és que no són ni de marques, són de bazar.
2: Molt elegants, així negres.
14: No, no, a més, clar, he caminat mitja hora, me fan una pudor als peus amb aquesta sabata de plàstic.
2: Sí, ja,
14: no, ja m'ha greu, Marta, que tu ho estàs sofrint.
4: Mai t'havia vist amb crocs, crec.
14: No, està sent molt desagradable, inclús per mi, eh?
2: Però sí,
14: eh?
2: Estàs anant, diguéssim, en contra la teva voluntat.
4: Clar, perquè has optat per aquesta decisió.
14: Hi ha un dia a la setmana que jo li passeig esgós a una amiga i en aquell moment jo vaig amb crocs. Llavors, no m'he organitzat bé i ja no he pogut passar per casa per canviar-me les sabates i estic venint en crocs directe des d'esgós, vaja.
4: Jo crec que la docu-sèrie la tenia en Jaume, perquè això de que un cop a la setmana passegi... No, però li toca molt fer això per amics, que si també regar plantes, tu fas molt aquest paper.
14: Aquest estiu he regat quatre cases, bé, les cases no les he regat les plantes de dins, quatre.
4: Quines tres?
2: O sigui, et sortia aquí una mitja jornada, no?
14: Sí, no, i clar, tot això no remunerat, és que se parla poc d'aquests oficis.
2: El conserge de l'amistat.
4: Són les cures.
2: Sí, però bueno, hi ha gent que es passa. Li fas una cura un dia i llavors s'agafen fins aquí. Tal.
14: Això amb les cures.
2: Bé, com us deia, aquesta setmana l'Enric Auqué ha passat pel cotxe de l'Eloi Vila TV3 i com us podeu imaginar ha estat una conversa bonica, tranquil·la, molt intensa, amb un paisatge preciós perquè els dos passegen per l'Empordà, mentre l'Enric explica com d'important és créixer en una zona o un poble com el que ell va créixer.
15: Hòstia, és ben parit, això.
16: És molt maco.
15: Sí, hòstia, vaig sentir una vegada que deies, hòstia, els nens que creixen aquí són molt espavilats.
16: Jo crec que són més espavilats. No crec que sigui una cosa de l'Empordà o de l'Empordanet en concret, crec que és una cosa dels pobles, no?
15: La vida de poble.
16: La vida de poble que et dona molta llibertat. Molta llibertat en la que et cries sol, no? Hòstia, és que Barcelona és molt heavy, eh?
15: Sí, clar, i tu això ho has viscut.
16: Jo això ho he viscut. O sigui, jo...
15: I ets espavilat.
16: Clar, a mi em passa que jo veig els meus fills allà criats a Barcelona i és molt heavy perquè no estan tot el rato. Inclús encara, ja de bastant grans, encara... Ara la meva filla se'n va aquí al poble tranquil·la, ja ho feia, però li va costar jo de dir, me'n vaig,

0: Ric, l'Empordà és el millor lloc del món, cap mena de dubte.
1: També et dic una cosa, jo crec que està sent una mica simplista quan compara la seva infància amb la dels seus fills, perquè no només hi ha entremig el fet de créixer en un poble o en una ciutat, sinó un canvi generacional brutal, on de sobte hi ha pantalles, on de sobte hi ha xarxes socials, quan abans, a màxim, veies el xinxang abans d'anar a l'escola, m'entens? Però després ja te n'anaves a córrer pels camps. Ara és veritat que la gent que viu, que ha crescut en pobles molt petits de l'Empordà, t'expliquen unes històries que semblen històries del meu avi nascut l'any 30.
0: Bueno, perquè són les aventures de fer més vida fora, d'agafar les bicicletes i anar-te a banyar al riu.
1: No? Sí. Mil boscos, històries...
0: Amb també el TikTok a sobre, però també hi és, això.
2: Sí, jo com no vull menysprear s'infància i sa criança a pobles, jo m'he criat a Palma, que és una gran ciutat, i després he vengut a Barcelona, però jo he de dir que com a persona LGTBIQ+, estar a un poble...
1: No és recomanable,
2: de vegades també és molt complicat. Ho dic com a, per enriquir els discurs, no per contradir.
3: I tant, Jaume, sí.
1: Totalment, i que aquí per això de nou crec que també hi ha un component generacional que a mi m'agrada pensar que d'aquí uns anys, o tant de bo fins i tot ara, la infància queer en els pobles també sigui molt més agraïda. Saps que la ciutat no hagi de ser sempre un espai d'èxode i de refugi per les persones queer, sinó que també puguin fer la seva realitat en el món rural, si és el que volen, que puguin escollir.
0: Clar, sí, està parlant d'una època perquè ell té 40 anys. Vull dir que parlant de principis dels 2000 i els anys 90.
1: I que tot ha canviat molt.
3: I que ell també és un heterazo, que és una cosa que ja va dir en Roger Escapa.
0: Sí. Bé, com us podeu imaginar, tancar l'Eloi i l'Enric Auqué en un cotxe és sinònim d'intensitat, per tant...
1: Prepareu-vos.
0: Jo m'he tardat a plorar de miracle allà al menjador de casa, mirant aquest episodi. Una intensitat que no triga a aparèixer, de fet apareix al minut 3 ja de l'entrevista, quan l'Eloi li recorda que ja fa 7 anys que el va entrevistar al cotxe i li demana com porta el pas del temps.
4: Hòstia, ha plogut, tio.
5: Sí, sí.
4: Jo m'he fet vell, tio, m'ho noto molt, Però jo m'ho noto molt, que m'he fet gran.
5: Bueno, però quants en tens,
4: Jo tinc 38, però he fotut moltes coses. Jo crec que el meu cos ha patit més del que li tocava. He sigut molt d'estrès, he fumat molt, he begut molt, m'ho he passat molt bé. Ara m'estic començant a fer esport, he deixat de fumar, estic començant a fer esport perquè em quedo clavat de l'esquena cada 2x3, em veig la cara i em veig que m'han començat a sortir. Em
5: veig igual, hòstia, que pot ser tant que ens vam trobar.
4: Taques, tinc taques aquí del sol. He començat a cuidar-me. Per primera vegada a la meva vida, perquè m'ha costat molt també això, tio.
5: Per què?
4: Perquè tinc molta autodestrucció a dintre, t'ho prometo.
1: És que és llaminer de mena, l'Enric, ja se'l veu, llaminer.
0: Diu que ara s'ha començat a cuidar, però quan li pregunta què està fent, fa 4 mesos que ha començat a cuidar-se, va deixar de fumar.
2: Ah, fa 4 mesos.
0: Diu que es troba fatal des de que va deixar de fumar, que no para de posar-se malalt i que està molt irritable fins al punt que l'últim rodatge que va fer només muntava capullos. Explica.
1: Uau.
0: Perquè està molt nerviós pel haver deixat de fumar, però que, bueno, que ho està intentant.
2: I me fa molta gràcia perquè en aquesta entrevista, com que és dins un cotxe, se fa molt evident el caràcter molt nerviós d'en Enric Auqué, que pareix que vol saltar tota l'estona de la finestra, se vol aixecar, és una persona molt inquieta. Total. I aquesta cosa d'estar amb un cinturó a una cadira li costa, no?
0: Que de fet puja el cotxe amb crocs i també de seguida li diu a l'Eloi, et fa res que em descalci, que m'estan suant els peus, i està tota l'estona agafant-se les sabates, agafant-se les cames, i sí, és molt mogut. L'Enric, de fet, parlant del pas del temps, reconeix que el que està sentint segurament forma part de la crisi dels 40 i que, d'alguna manera, el que li fot més de tot plegat de fer-se gran no és ja ni les arrugues ni les taques a la pell, sinó que ell diu que té moltes ganes de viure i que vol que això no s'acabi mai.
4: És que, tio, jo estic quasi quarantena i estic a potser la meitat de la meva vida. T'ha passat rapidíssim.
5: Sí.
4: A mi l'altre dia em deien, s'has d'aprendre a estar sol, perquè quan saps estar sol, després vius la vida millor. I dic, merda, tio, aprendre a estar sol. Vaya colla. Més coses, que no s'acabin mai les coses. I la gent, a mi m'encanten les persones. És el que més m'agrada de viure, la gent, les altres persones. Per exemple, em fa molta ràbia no saber anglès, perquè moltes vegades em perdo molta gent. Saps? Em perdo moltes persones i això em fa molta ràbia.
3: És tan perillós aquest titular, a mi m'ha agradat molt les persones. No el trobeu fins i tot gairebé problemàtic?
1: És a dir, fa vergonya aliena i al mateix temps, com que és una cosa que jo he dit i tornaré a dir tant com pugui en múltiples ocasions, és que jo empatitzo.
3: Ell se'l veu enamoradís, eh?
1: Sí.
3: Ell s'enamora cada cantonada.
0: No fa tant referència. I de la vida, i de la gent. Vida, sí. I jo entenc que...
2: Vosaltres ho enteneu que es fa referència a sa cosa sexoafectiva?
3: Home, no. Aquesta cosa d'estar sol... Una mica sí.
1: O sigui, bueno, jo crec
0: a lo
1: que
0: d'estar sol, jo crec que és sexoafectiva, a lo de conèixer la gent, no,
3: sí,
0: que li agrada a tothom.
3: Molt. És que ja parlava també en altres entrevistes d'enamorar-se de noves amistats. Aquesta cosa sí, d'acte, d'una passió. Sí, d'una passió, exacte, sí. Que frega l'obsessió, de dir, només vull veure aquesta persona i tal. És veritat que després com cuides els altres, no? Els altres bueno, amics o els altres vincles, Juliana? No és fàcil.
0: I que no sap anglès, diu, i que això li fot molt perquè hi ha molta gent que no coneix i també explica que com que ell és famós, no, i és molt conegut, la gent dona per fet que parla molt bé l'anglès i que es troba que hi ha gent que li parla en anglès i que ell no sap què contestar perquè no sap ni què collons li estan dient.
3: Ah,
0: i que intentarà
3: mai no és massa tard
0: apuntar-se a anglès, ho intentarà veure si li entra.
1: Ostres, ella està intentant fer molt canvi d'era en general, eh?
0: Molt, no,
3: tots els propòsits d'any nou, tots aprendre ara. Anglès, deixar de fumar.
0: Sí, els 40.
1: S'ha esperat després de l'estiu també, el Trapella.
2: Clar.
3: És que per molta gent l'any comença al setembre.
0: Sí.
1: I sobretot per molta gent també deixar de fumar abans del setembre és que és un infern.
0: Bé, l'Eloi li torna a demanar el mateix que li va preguntar a l'entrevista d'ara fa 7 anys, una pregunta sobre la vanitat, perquè l'Enric en aquest moment va explicar-li que li preocupava moltíssim tornar-se massa vanitós.
6: Ara encara ho has patat més.
7: Sí.
6: Com ho portes?
7: Bé, molt bé. Bé, em dona alegria i em dona joia, em dona gust. Mira, l'altre dia vaig anar al Vida un dia... I feia poc que s'ha acabat d'estrenar Rabalejar i tot això. I vaig sentir molt d'escalf. Vaig notar que tothom sabia qui era, tothom em coneixia i tothom m'agraïa coses que jo he dit a la tele, el personatge públic amb el que m'he convertit. La gent ha sigut molt gustosa, molt maca. Em donen molts elogis. Ve molta gent i em diu, a casa t'estimem molt, per exemple. I ho trobo preciós.
0: Per tant, ell feliç, ho porta bé i que la gent li digui que és bo i que l'estimen, doncs el fa feliç.
2: És que no tens la sensació que els actors hi ha dues variants úniques i superradicals. El sector que és mega tímid a sa vida real i després hi ha sector que és mega extrovertit, que li encanta que el parli.
0: No? Sí. Que parla amb
2: i que li agraden
0: en
2: el mercat una mica també perquè el parin, perquè és actor conegut i parlar, no? Jo crec que n'Enric Auqués és d'aquests segons.
0: Doncs a mi m'agrada que ho expliqui, que li agrada això.
2: Sí,
1: home, és que és molt emocionant,
0: clar,
1: perquè al final també sí.
0: La teva feina.
1: I no només la teva feina, sinó que amb una feina com el de sector moltes vegades hi ha implícita una vocació molt grossa, una passió molt grossa per aquella feina i que la gent, no només tu passis bé treballant, sinó que la gent la reconegui, saps?
3: Clar, no totes les feines reben aquests aplaudiments. No. Algú que treballa a l'oficina potser li agrada molt, però no té aquest reconeixement constant. No.
2: I conèixer molta gent supos que també enriqueix després la teva capacitat indirectament d'interpretar a diferents personatges durant la teva carrera, no? Com conèixer gent, això t'ho alimenta.
0: Bé, l'Eloi després li diu que ell creu que la gent l'estima tant, a l'Enric, perquè a banda de ser un gran actor, és una persona que normalment parla com molt clar i que diu les coses sense por a les seves conseqüències.
7: Jo tinc una ideologia i jo sóc un ciutadà que visc al món i visc d'una manera bastant coherent amb el que dic i jo m'esforço amb això. Em sé bastant coherent en la vida que porto i amb les coses que jo dic. Jo què sé, per poder parlar clar.
6: Ja a vegades... Ara és un problema, eh? Clar, és una merda, amb les xarxes socials.
7: Jo no en tinc, per això és que és molt fàcil. A mi m'ha dit, no pares de sortir al reel.
6: Tall fora de context, no?
7: No sé si és malèfic o no, o sigui, tendenciós ho és. Saps què passa? M'ho poden explicar, però després jo tampoc ho aniré a mirar i després em dono molta llibertat de poder seguir dient el que em dóna la gana.
6: És la manera de viure tranquil.
7: I aquí, i si un dia molesta tant, que això passa que jo no pugui treballar perquè he dit una bestiesa massa gran que se'm cancela o jo què sé, és que... Però jo me'n dono compte que hi ha molta gent que té molta por de dir el que pensa.
8: Ser diferent a tota l'altra gent.
1: No s'ho t'enganya, Roger, acció, avui?
0: Bueno, perquè m'encaixava molt, perquè són de Verges, també.
3: Viure, clar, ell devia també viure una mica el grup, no?
0: Segur que va anar a més d'un concert.
3: No, massa gran.
1: Massa gran tampoc,
0: no, tenia 20...
1: perquè era un fenomen de més d'una generació, no? Tot i ser molt adolescent.
0: Jo crec que va anar a molts concerts, acció, no van parar de fotre concerts a les festes majors a principis dels 2010.
3: Creieu que la Macarena García, ex d'Enric Auqué, ha mirat l'entrevista?
1: Podeu haver fet per practicar català, que ho recordo que n'estava aprenent.
0: Bé, al llarg de la conversa també acaba sortint el tema de la conciliació. L'Enric ja sabeu que és pare i ell diu que tot i que li proposin papers i projectes molt interessants, ell ara mateix prioritza la criança dels seus fills.
6: Pots triar la feina?
7: Jo puc triar en quant a unes circumstàncies molt concretes que jo m'he muntat a la vida, que és que jo he tingut dos fills, m'he separat dues vegades, i la meva vida està molt, molt, molt lligada de peus i mans a estar amb la meva família, estar amb els meus fills. I jo no paro de treballar a Catalunya, de treballar en català, i això és el que em deixa i em permet estar a la vora dels meus fills. Ara mateix, que són petits, jo crec que tindré...
6: Que tenen?
7: Pues la Carmela té 11, l'Antonio té 4. I estic molt agraït de poder estar fent l'únic que sé fer, el que m'agrada fer, que és fer d'actor a Catalunya, i a la vegada poder estar paternant i acompanyant la criança dels meus fills i no perdre'm la seva infància.
0: Per tant, ara té la sort que li surtin molts papers i projectes a Catalunya, que li permet treballar en català i treballar a prop de casa seva i dels fills. Diu que quan siguin més grans vol anar a viure alguna aventura fora, i crec que diu que el primer país on li agradaria fer un rodatge és a Itàlia.
2: Ah, perquè clar, no parlen anglès allà, li anirà millor.
0: Mira, una mica d'italià. I acabant la conversa, m'ha fet gràcia que l'Enric expliqués que ell, com que li encanta la gent, moltes vegades, després d'un sopar i de conèixer gent nova, tornant cap a casa, té com una mica de ressaca de guilla.
7: Jo a mi mateix sempre sóc el típic que em diuen com estàs, i després explico tota la meva vida, i després me'n vaig a casa i dic, com he explicat tota la meva vida que m'he explicat tota la meva vida aquí a persones que tampoc m'estimen ni em cuidaran la meva intimitat, i després, però sempre l'explico, a més, com jo posant-me en dubte tot el rato, saps? Jo sóc com la persona que no sé si ho estic saps? I estic una mica fart d'això, també, saps? És una altra cosa que vull canviar, que com vaig començar a dir, vine, va, Enric, no està bé, saps?
6: Nosaltres et cuidarem.
7: Gràcies.
6: Molt, eh? Molt!
0: Això és el final de l'entrevista, que acaba amb una intensitat acollonant.
3: Una abraçada de llibre.
0: S'abracen com mirant-se als ulls.
3: Déu meu, no follen de miracle,
0: i,
3: no?
0: I l'Enric li diu, bueno, és que ara m'embolicaria amb tu. Agafa, li fa un petó com al cap i baixa del cotxe.
3: És que l'Enric moltes vegades ha explicat que li encantaria tenir una història d'amor amb un home, perquè ell s'ha enamorat d'homes, però que sexualment no pot.
1: Tant de bo una història d'amor entre Eloi Vila i Enric Auguí,
3: que seria
0: la història
3: perfecta.
1: Seria el somni literal definitiu. Ah, i es veu que el cap de l'Enric és el més semblant al Jardí de les Delícies, eh? Sí. Si ha de ser passejar per allà, una bogeria, eh? Alícia al País de les Meravelles.
3: Una idea també per quan tens ressaca de guilla i penses que has parlat massa de tu, és preguntar als altres. Sí, no? I deixar que la conversa no recaigui en tu. Ja. Això no es porta gaire, eh? Últimament la gent parla tant d'ella mateixa. No us n'adoneu?
1: Però això ens ho posa més fàcil a nosaltres per no tenir ressaca de guilla, saps? Vull dir, clar, m'entens el que vull dir? Que jo, quan estic parlant amb algú i aquella persona...
3: No para de xerrar, clar, no, a tu et protegeix.
1: A mi em protegeix,
0: clar,
1: perquè
0: jo... Que guanyes,
1: és veritat,
0: són
1: és
0: minuts que guanyes.
1: I a mi em passa que, com que ja tinc ressaca de guilla cada dia a la ràdio, després és veritat que a la vida real sóc molt més escueta amb els meus temes. Ja ho explico tot aquí i ja em dono per satisfeta.
3: Crec que et passa igual, també.
1: No, t'ho juro, de veritat, tia, jo amb això m'he notat molt els últims anys, i quan dic anys vull dir la vida adulta, que no em passa, ja no em passa. O sigui, em passa al revés, que la gent crec que a vegades té ressaca de guilla amb mi. Saps de dir, he explicat massa, perquè faig molta pregunta i tal.
0: Però tens el problema.
1: Ja explico amb vosaltres aquí, amb la gent, amb la meva gent, saps?
0: Però tu ets molt divertida explicant les coses. Llavors això no t'ho posa fàcil, perquè la gent
1: riu,
0: en vol més, i llavors tu tornes a casa amb unes orelles de guilla.
3: I quan la gent riuen les gràcies, sí, eh?
1: No, em passa que sí, i que explico coses d'altra gent. Això sí que és una putada.
0: Ah, això sí, perquè a vegades pillem la Marta i jo.
1: No com l'Enric, de dir, ai, he explicat massa de mi. No, no, el problema és que explico massa de la Marta, saps?
0: I quan la Juliana explica anècdotes com a seves, que no són seves.
1: Ah, sí.
0: Que les roba, fins i tot.
1: Sí, li ha passat,
0: sí, riure dels altres.
1: Ha passat a ella. L'altre dia em vaig trobar unes oients a Festa Major de Verges i em van preguntar per la Marta, algunes preguntes personals sobre la vida personal de la Marta.
0: I Marta.
1: Unes desconegudes total, i jo els hi vaig explicar tot.
0: Bueno, la biògrafa de Marta Montaner, de Juliana Canet,
1: no ha anat,
0: i el llibre és a Verges,
1: ràpio,
0: ara mateix.
2: Ja, veus els aplaudiments i com un petit Dumbo alces les orelles i voles a davant elles, no?
0: Bé, podreu trobar l'entrevista sencera a l'Enric Auqué a 3Cat buscant el cotxe. A veure, Jaume, teníem pendent de parlar de l'Aitana i dels seus tatuatges.
2: Això vos agrada o no?
1: No,
3: a mi sí.
1: Trobo molt dolent.
2: A mi m'al·lucina, que aquesta és que m'agrada més, eh?
3: No, boníssima.
2: És una cançó protesta.
3: Ara.
2: Parla de la seva opressió misògina que hi ha a l'indústria.
1: I després això, és veritat, que és protesta, és la més protesta del disc. Però a mi, a nivell de sonoritat, em funciona molt més el que és com molt més agraït, pop.
3: Sempre va cap al final dels concerts i és aquella part que l'Aitana diu que el tram final són les seves cançons preferides.
0: Val.
3: I hi ha Superestrella, hi ha també Conexión Psíquica, que és boníssima.
2: I de fet, de Quarto Azul, et sa darrera cançó.
3: Exacte,
2: del disc. És un poc estancament de sa filosofia, un pot de s'àlbum, no? De que vull fer sa meva vida. És que està molt bé. No sé per què vos heu de queixar d'aquesta cançó.
0: No, no, sí, jo no m'he queixat.
2: Bé,
0: escolta'm, el tema tatuatges, que se'n vol borrar uns quants.
2: Sí, abans deixa'm dir que Aitana està capficada en aquest Quarto Azul World Tour, una gira mundial que per ara ha passat per llocs tan emblemàtics com Albacete o Múrcia, però que ara per fi sí que farà salt en el World Tour, ja per fi, perquè el cap de setmana tancava ruta estatal a Baracaldo, en el País Basc, i a mitjans d'octubre inicia shows a Llatinoamèrica.

0: llengües de l'Estat.
1: No, no.
0: M'entens? Perquè clar que està genial anar a Euskal Herria i reivindicar l'euskera, perquè és que és meravellós, però clar, no, no és la mateixa cosa, perquè ell ha crescut a Catalunya.
2: Haurem d'esperar quan vagi a Galícia, si fa el mateix discurs, i llavors ja veurem que forma part.
3: Home, ja seria com
1: sí,
3: quasi
1: no
3: un meme.
1: Sí, no s'ha acabat ja la seva part. Crec que ara comença el World Tour.
0: T'està explicant.
3: Sí, ara se'n va a Llatinoamèrica.
0: En Jaume ho està explicant.
3: A mitjans d'octubre se'n va
0: que no,
3: a Llatinoamèrica.
0: Que Galícia, Galícia...
2: No, però per si ha fet la història aquesta, dedica al gallec, també.
3: Ah, no sé si ha parat a Galícia, suposo que sí, perquè no fa parades molt selectives, vull dir, va a Fuengirola i Albacete, sí. Saps el que te vull dir? O la telefona n'hi va.
0: Segur que tant de bo li hagués passat com li va passar la Maya Romero, companya seva d'edició Operación Triunfo, que va estar tot un concert a Galícia, a més dels primers que va fer, amb una bandera de gallega de la independència, perquè li van tirar i ella es va pensar que era la bandera gallega
1: de comunitat autònoma.
0: De comunitat, i va estar reivindicant la independència de Galícia tot el concert.
1: Bueno, si algú podia fer també és la Maya, no?
0: Sí, sí,
3: tot, sí, jo crec que quan ho va decebre li va agradar, inclús, no?
1: Sí.
3: Bé, tornant en aquest concert de Baracaldo de Naitana se va poder veure sa cantant amb un element molt sospitós, perquè sa cantant portava els braços envenats. Unes venes que li cobrien gran part del braç i que Naitana va confessar que eren degut a un tractament que s'està fent aquests dies. S'està borrant gran part dels tatuatges.
4: Oye, tengo mucho espíritu, que me lo estaréis viendo. No es nada malo, simplemente que me estoy quitando casi todos los tatuajes que tenía. No todos, me he dejado algunos, me estoy dejando algunos, va a ser un proceso largo, de 2 años por lo menos. Como no tengo mucho tiempo entre concierto y concierto, que han sido muy seguidos, me tocaba y me los tenía que tapar por seguridad. Lo digo para que luego no, nadie se vaya a preocupar, que no es nada.
2: Moltes explicacions.
1: I la gent com reacciona? No! No?
0: I
3: sí, com decepcionada, no? Sí. Bé, és que molta gent, i no és broma, els fans molt fans se tatuen el mateix que els seus cantants, que de cop se borra el tatuatge que tu t'has fet en honor a ella, saps? Que és problemàtic.
1: Clar.
3: Clar, i al final acabes posant-te damunt pues, el teu gos per dissimular que tu és una cosa de Naitana que ja no té ni ella.
1: I que Naitana igual no ho diries, però va molt tatuada. Molt o anava tatuada. Molt tatuada.
3: Sí, sí, bastant. És veritat que són tatuatges molt finats, molt estil de pija madrilenya. És un poc l'estil d'Ana Laura Escanes, no?
0: Sí,
3: aquests microtatuatges com fines, sí, a carbonat.
1: De tant en tant et sorprèn amb un que t'ocupa mig braç, per exemple, que això sí. Crec que els li passava a l'Aitana.
3: Bé, una Naitana, fada. Sí, d'una fada, ara en parlarem. Una fada bastant... Bé, jo no estic per jutjar tatuatges, tampoc te diré. Bé, va aprofitar també... Jo en duc 3 només.
2: Però a color i tot, eh?
3: A color...
0: Són genials els teus tatuatges.
3: Sí, i bastant... Mo mare no està contenta. En herència, ara mateix, la meva germana va per davant que jo. És evident.
2: A casa va saber greu quan vas arribar tatuat?
3: Sí, sí, eh? I va bon silenci.
2: Passa molt, eh?
3: De fet, vaig publicar a Instagram que anava tatuat, vaig arribar a casa i ningú va treure el tema.
0: Ai.
3: I era super evident perquè n'hi ha alguns que en estiu
2: es veuen,
3: se pot veure amb sa camiseta amb màniga curta, saps? Però no se parlava d'aquest tema. Bé, gran silenci. Bé, tornant a Naitana, va aprofitar per explicar la seva vivència personal amb estatus i ell explica que en aquest temps en què ha estat amb depressió s'havia tatuat més de lo habitual i que ara ja no se sentia gens representada.
4: Pero me estoy quitando muchos porque me encantan los tatuajes, me dejo varios, ¿eh? Me encantan muchísimo, me encanta el arte de la gente que hace tatuajes. Pero es que cuando empecé con la depresión, que no tiene mucho que ver, ¿eh? Pero es lo que me pasó a mí, me empecé a tatuar... pero en plan loca, y ya estoy en ese punto de mi vida en el que digo, uff, creo que me pasé un poco, creo que no me siento yo tan representada con eso, entonces me estoy quitando...
3: Actualment Naitana se sent tan poc definida per els seus tatuatges que se'ls està esborrant quasi tots i de fet en el seu canal de difusió d'Instagram Naitana va declarar que s'estava eliminant el 85% dels tatuatges.
5: No puede ser, Naitana confiesa que se va a quitar el 85% de los tatuajes.
6: A mí me fastidian. O sea, es que mirad, sus brazos qué bonitos son, que me encantan los brazos con tatuajes. Son preciosos, Naitana. No sé cuál es ahorrar, pero teniendo en cuenta que dice respecto a lo de los tatuajes, no es que me esté quitando algunos, es que del 100% me estoy quitando el 85%. No puede ser, o sea, no puede ser.
3: Bé, ja tenim uns damnificats, és en Javi de Hoyos.
0: Està molt afectat.
3: És una qüestió personal per ella, pràcticament. Sabeu que no la reconeixerà ni tan sols com Naitana, quan se tregui tatuatges.
0: No entenc què més els hi dona.
3: Sí, a mi m'és completament igual, t'he de dir. Bé, aquí la gran pregunta és, que la compartirem, quins tatuatges s'eliminarà Naitana? Perquè em porta infinitat i té especial predilecció per els braços, he de dir, quasi tots
0: sí,
3: estan allà situats.
0: I
3: de vos en venc a explicar alguns. Camina, da un paso al frente y respira. Sempre va bé que soni aquesta cançó, no?
0: I tant.
3: Bé, ja segur que Aitana se va donar a conèixer a OT 2017 i

0: Ja en aquella època se va fer varis tatuatges, molts per no perdre's nord amb sa fama, dit una mica per ella mateixa, no m'ho estic inventant. D'aquella etapa té un 1727, que no 1714, perquè és el seu número de càsting d'Operación Triunfo. No sé si ho sabíeu, jo desconeixia quin número tenia. Aquest el té des d'aquella època. I també té varis dibuixos recordant quins són els seus orígens. Per exemple, té una B i una C en lletra medieval en es canell, en honor als seus pares, que s'anomen Cosme i Belén. També té sa paraula munai, que és paraula quechua, que significa es poder de sa mo cap a una mateixa i sa família, bastant dur de llegir.
1: Amb lletra cursiva, oi? I així lletra lligada, també.
0: Sí, que a més aquesta és des que se'ls està mantenint pitjor. Si mirats les fotos actuals, està com molt difuminat i ja no se llegeix el que posa.
1: Potser perquè ja se l'està començant a esborrar.
2: I perquè alguns, si no te'ls has cuidat, es posen molt lletjos, ho dic per experiència personal.
0: Sí, aquest he de dir és de munai, que el porta amb ses seves tres cosines, i a sa part interior del braç té un girassol gegant, d'estil com molt realista, que és un dels més grans que porta i que se va fer amb una amiga de tota sa vida ara fa anys. Aquests, com veus, són com bastant antics, aquests tatuatges, però més recentment se n'ha fet una barbaritat i amb uns significats com més frívols o buits, o molts d'ells almenys. Naitana porta, per exemple, un petit bol de sopa, en honor a un plat que li agrada molt, que evidentment és la sopa, i hem de recordar que el seu gos, inclús, se diu sopa per això, no?
1: No hem rebut més informació dels gossos de l'Aitana, que vam fer una crida fa uns dies i no arriben missatges.
0: Però que hi ha dubtes de que estiguin en mal estat, o no sé?
1: Bueno, no mal estat, però que no viuen amb ella, jo diria.
0: Ah, perquè a més eren
1: mig compartits amb en Miguel Bernadó,
0: que no hagin matxat amb ell, no?
2: No sabem què passa.
3: Clar, d'aquí la preocupació.
1: Perquè diria que amb la promoció de Metamorfosis, del seu documental, van tornar a aparèixer, però després no n'hem sabut res més.
2: I que ja feia molt en aquell moment, que no en sabíem res, i ja et dic, sobretot és el contrast, perquè abans els veiem molt i molt.
0: Ja. No sé, no us puc ajudar. Jo només us puc dir que també porta una petita aranya molt realista tatuada, ja que el seu pare, per la vista, té pànic en els aràcnids i va decidir tatuar-se. I també més insectes, perquè també porta tres papallones, que és com un dels seus símbols insígnia, no? És com un poc com se la representa ella mateixa, una papallona. O també una abella en el turmell, que no està en els braços, suposadament per la seva passió amb sa mel. Però això s'han inventat una mica ses fans. També porta dues siluetes d'una cara humana, que de forma artística s'entrecreuen, o una petita lluna que s'ha de fer l'estiu del 2022 per recordar sa seva estada a Eivissa juntament amb tots els seus amics. I els dos tatuatges tenen significat musical, ja que Naitana porta dos daus en el braç, juntament amb el seu amic de s'infància, que és en Marni, ja que els dos varen fer aquesta col·laboració conjunt l'any 2020, que se diu Tu foto de DNI. Jo he dit que aquesta col·laboració és tan poc recordada que aquest, per mi, és un dels tatuatges nominats a ser eliminat. També vos he dit que porta una fada entristida, que els fans vinculen amb aquesta cançó.
4: I estas ganas no se van.
0: Això és greu, o possiblement greu, perquè segons els més fanàtics, aquest tatuatge està vinculat a la cançó Los Ángeles que està sonant, que és un single del 2023 que anava dedicat a en Sebastián Yatra. En el seu moment se va rumorejar que se l'estava traient per aquest fet després de deixar-ho, però vos he de dir que estan mirant fotos de sa gira actual i encara el porta. Per lo tant, aquest també seria un tatuatge nominat a ser eliminat aquests dies.
1: Però llavors no acabem de saber quins són els que s'ha tret.
0: No ha comunicat quins s'ha tret, no.
1: La M de Miguel, que portava les costelles, o així, crec que ja en van parlar,
0: Sí, ja ha fet algunes sessions en el passat d'borramenta de tatuatges.
2: Que ho recordo que fa un mal horrible. Jo estic en el mateix procés que l'Aitana i és espantós.
1: Per WhatsApp ens diuen que els que s'ha esborrat, no sé a través de quina font, però que hi ha un drac, el girassol...
3: Mira,
2: la Marta, la seva amiga de sempre, deu estar contenta.
1: Sí. Munai i les lletres B i C en honor als pares, cosa que m'estranyaria.
2: Això seria
0: estètica, perquè són unes lletres medievals com de Merlin el Encantador, que són horroroses.
3: Bé, anirem actualitzant el mapa de tatuatges de l'Aitana a mesura que se'ls vagi esborrant. Fem una pausa i tanquem la tarda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas de Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties esmenarà al Tribunal per haver rebutjat amnistiar la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum. També afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política i la igualtat davant de la llei. La sentència es votarà el 6 d'octubre i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja va avançar al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència inequívoca seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
2: Sempre ha estat clar que no m'assumim els escrits a la universitat, a l'assumir les sentències i, naturalment, la sentència que dicti serà clara.
1: Tan bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Repassem ara altres informacions en format més breu. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera, que arriba dos dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. Plantada de l'ONU contra Benjamin Netanyahu. Bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs davant de l'assemblea. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units. I l'Iran manté la porta oberta a negociar la pau amb els Estats Units, però responsabilitza Washington de decidir quan vol acabar la guerra. El president iranià Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació. També nega que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magribí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3Cat Info de Marc Cabanillas, portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista.
3: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies. Ja dic, per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, amb rialles. Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
1: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. Afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. Ha començat la fase regular de la Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77. Ha començat també la UEFA Nations League de futbol. Amb aquests resultats, Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El Blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el Blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa ja del passat. I a la segona divisió, avui divendres, comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo.
0: Fins aquí les notícies.
4: Bon divendres, matiners. Avui heu arribat, Marta, Lara, Maiol,
5: derrapant.
4: És divendres i alerta perquè avui els matiners estem d'estrena. Tenim una nova col·laboradora que cada dia passarà pel programa i és l'Agnès Marquès.
5: Ah, molt bé.
6: Però no en directe, espero, pobra, que ha de dormir.
4: Podria dir, en directe, Agnès Marquès des del llit, però no. No negarem que ens ho ha deixat gravat. D'aquí uns moments us explicarem per què l'Agnès ja forma part de l'equip dels matiners.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és divendres 25 de setembre. Si us acabo de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Sadurní d'Anoia el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia... durarà 12 hores i 3 minuts.
0: Lara García, bla, bla, bla. Bon dia.
1: Bon dia, matiners. Oriol Pla, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Teatre i d'estrenar una nova pel·lícula.
0: I de casar-se amb mi quan ell vulgui.
1: Bueno, això encara no ho ha fet, eh?
0: No, ja ho
1: quan
0: faré,
1: vulgui,
0: ja
1: ho farà.
0: Farà com la trucada que ell va rebre de cop que no s'ho esperava. Li passarà
1: doncs,
0: això amb mi.
1: Doncs el mateix. En fi, també ha estrenat nova pel·lícula que es diu Esta Sol i en una entrevista a l'escena ha dit això: tots podem sentir-nos molt sols si no tenim una xarxa i un espai. Tothom està llapant pantalla.
0: Caramba. Se sent sol perquè ell vol.
1: No, però està molt bé la reflexió.
0: Molt bé, i tant que sí. Marta, ai, Lara, sí, sí, està bé. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, què?
2: Doncs parlarem de la crisi de l'habitatge, que és el tema de la setmana claríssimament i de fa molts anys. Per desgràcia, tindrem a la eurodiputada Irene Montero i avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant.
2: L'estrena de La Bola Negra, que serà tot un fenomen, i El Dilema, te'l deixo per parlar-ne després. T'agradaria que els teus amics et diguessin sempre la veritat del que pensen?
0: L'Àlex ha dit que no, tu, Àlex.
1: No, en cap cas. Escolta, mai. Mentiu-nos sempre.
0: Una mica d'hipocresia. La ignorància ens farà una mica més feliços.
2: Sí. M'agrada molt aquest programa, Canalies.
0: Per què?
2: No, diguem la veritat. Això seria la veritat del que pensen els teus amics.
0: Home, escolta'm, sí, això sí.
2: Per això.
0: Bé, d'aquí uns moments tornarem a repassar també què és el que passa al matí de Catalunya Ràdio. Ai, oients, hem aconseguit arribar i superar amb èxit una altra setmana. I avui, que és divendres, toca petar-ho.

0: Una setmana que recordarem perquè Oques Grasses va posar a la venda, o ha posat a la venda, unes entrades sorpresa per als seus últims concerts a l'Estadi Olímpic. I ja que és divendres, celebrem-ho com cal, perquè en aquesta vida hi ha dues opcions: deixar que passi el cap de setmana sense més, o petant-ho com si no hi hagués un demà.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, que et dic la veritat, tinc ganes de que m'expliquis què ha passat el món mentre dormíem.
2: Doncs va, digue'm la veritat. T'agraden les xarangues?
0: Sí. Jo tot el que sigui una miqueta de festa, una miqueta de tonterieta per ballar, ho compro.
2: T'explico una notícia que a veure si t'impacta.
0: No parlem de xarango, sinó de xarangues.
2: No, de xarangues, Mira, ens situem a la bonica localitat de Fuente Vaqueros.
0: Val.
2: Sé que tens el mapa d'Espanya al cap.
0: Totalment, vaja.
2: I per tant,
0: ara mateix
2: saps que aquest municipi està situat a la província de...
0: Fuente Vaqueros.
2: Efectivament, Granada. Allà hi acaben de detenir un home de 48 anys que va disparar contra una jove que tocava en una xaranga durant les festes patronals de principi de mes.
0: Estem aquí rient, sí? Però és una notícia.
2: És notícia. Tranquil, si l'hem captat, així és que no ha passat gran cosa. La noia va rebre l'impacte d'un projectil de calibre 22 disparat amb una arma d'aire comprimit. Vindria a ser pràcticament com una escopeta de balins.
0: Val.
2: En tot cas, el projectil feia la mida d'un pèsol, una mica menys, potser.
0: Home, la mida d'un pèsol, segons a quina velocitat es dispara, això fa mal,
2: Sí, sí. El tema és que la noia va rebre l'impacte, va tenir sang, la van haver de traslladar a l'hospital i, bàsicament, treure-li el projectil del cos.
0: On sabem on li va tocar o no? Perquè, clar...
2: No ho he mirat, això. Ara m'agafes amb fora de joc. No pateixis. Aleshores, es va posar en marxa el CSI Fuente Vaqueros, que va preguntar els testimonis, van seguir la trajectòria de la bala i van arribar a identificar el punt d'on havia sortit la bala. Van anar a aquella casa sospitosa i, sorpresa, la Guàrdia Civil hi va trobar 6 armes d'aire comprimit, algunes amb mires telescòpiques, munició compatible amb el projectil que va ferir la víctima i, atenció, fins i tot, una diana a la terrassa per anar assajant.
0: Oh, quina por, la gent!
2: CSI Fuente Vaqueros va lligar caps i ha detingut el sospitós, tot i que les armes que tenia no deixen d'estar un grau per sobre d'això de les escopetes de balins. L'home de 48 anys està acusat d'intent d'homicidi.
0: Home, clar.
3: Home, s'ho diràs.
0: Clar, és que... No sabem si va ser aleatori aquesta noia, si li va tocar el rebre o no, no?
2: Home, si tenia una mirada telescòpica i feia punteria a casa...
3: Tenia una diana a casa, mare meva.
0: Hem d'obrir la revista del cor de Fuente Vaquero. Això és...
2: Província de...
0: Granada.
2: Endavant.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. 2 minuts,
3: boníssim.
0: 6:15 del matí. Anem a apuntar aquest programa cap a les 6. Avui el món serà un lloc millor perquè València tindrà programació de teatre en català. Andreu Merino.
4: Després de la mala notícia del tancament del Teatre Principal, n'hem tingut una de positiva: la tornada a l'activitat de la companyia Teatre Micalet. Serà a l'espai CTM, al centre de la ciutat. La recepta continua sent la mateixa: arts escèniques en català, amb un component social, però pensades per al gran públic. La primera obra que s'hi farà és Bomba va, bomba bé, una proposta que es va estrenar per al centenari de Joan Fuster i que, segons els responsables de la companyia, va com anell al dit per al moment actual, ja que representa un cant contra la intolerància.
0: 5 del matí, pràcticament 14 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Alerta perquè surt a la venda el Rancho Leone, el mític poble western d'Almeria, per 1,6 milions d'euros.
5: No és la primera vegada que s'intenta vendre. Després de la pandèmia va sortir a la venda per uns 2,5 milions d'euros, però es veu que no van acabar trobant comprador i ara, doncs, l'han rebaixat un 40%.
0: Què passa, Marta? Has de prendre alguna cosa amb mi?
3: Bueno, porto un revòlver.
0: Mare, vols que dispari el revòlver? Per favor, avancem. A veure,
5: són 86.000 metres quadrats en total, per si us interessa comprar-lo. Hi ha 1.880 metres quadrats construïts i ha sigut un escenari de moltes pel·lícules de western, com la mítica pel·lícula Fins que li va arribar l'hora.
0: Vinga, va, un quart de sis del matí, desenfundem els matiners de Catalunya Ràdio amb tota l'alegria del món. S'introdueix un protector facial per als més petits al món casteller. Pot ser.
6: A les diades castelleres de Santa Tecla i la Mercè, a Tarragona i Barcelona, algunes colles han estrenat nous cascos amb un protector facial per als més petits. L'objectiu és millorar la seguretat. El president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Albert Torres, diu a l'ACN que s'anirà provant i s'aniran incorporant a poc a poc.
7: Fer una inversió d'aquesta magnitud per a algunes colles seria bastant complicat per un tema econòmic, llavors el que anirem fent és anar-les canviant paulatinament segons hi hagi una demanda. Per tant, les colles, quan comencin a demanar els cascos nous, doncs el que farem és anar-li entregant aquests nous, per no fer el canvi massiu.
0: I alerta perquè surten a subhasta a Londres articles de dos mites del rock. Freddie Mercury i Noel Gallagher.
5: Sí, d'una banda se subhastarà el piano de cua amb què Freddie Mercury va compondre Crazy Little Thing Called Love, que Queen va llançar com a single el 1979 i va incloure a l'àlbum The Game el 1980.
0: Estem de divendres, el programa, com es nota.
5: Epa! I de l'altra banda, també surt a subhasta una guitarra acústica signada per Noel Gallagher, una de les dues que va utilitzar en el mític MTV Unplugged Oasis el 1996.

0: Què més, Lara?
1: Aquesta guitarra està valorada entre 75.000 i 150.000 lliures. La subhasta organitzada per Prop Store inclou més de 800 lots i es farà per internet els dies 1 i 2 d'octubre.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Ai, tal dia com avui, el 25...
1: M'estic ficant novembre.
0: De novembre, diu, novembre. Clar que sí, estem un mes per Nadal.
1: No sé com ha quedat l'efemèride. No, setembre.
0: És setembre, segur? Un 25 de setembre del 1985, Queen feia el seu únic concert al programa Saturday Night Live.
1: Sí, va actuar interpretant Crazy Little Thing Called Love o aquesta cançó que ens sentim, Under Pressure, però es veu que la nit anterior, doncs, Freddie Mercury havia sortit de festa i aquell matí es va despertar gairebé sense veu. Mercury, això sí, no va voler cancel·lar... No va voler cancel·lar aquell concert, però va haver de baixar el to una octava perquè es veu que si no, no hi arribàvem.

0: quart de 6 del matí, 3 minuts. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners i és moment d'escoltar algun dels moments que ens ha deixat la tele nostra de cada dia. La meva estimada, fantàstica psicòloga Sílvia Catalán va passar pel Tot es mou.
1: I va anar per parlar del seu nou llibre No és culpa teva, centrat en els narcisistes.
2: Els narcisistes són grans artistes de donar la volta a la truita. Són grans artistes de, quan tu vas a queixar-te d'una cosa, acabant demanant perdó. De fet, és una de les coses que sempre, i en el llibre ho expresso molt, no? Que és una gran bandera vermella. Si tu vas a dir-li a una persona, escolta'm, això que m'has fet, m'ha fet mal, això no m'ha agradat, això està fora de to, i amb el decurs de la conversa acabes tu demanant disculpes o consolant l'altre, ui,
0: alerta.
2: Posem-nos una miqueta alerta. Si ens fixem, no, en les conductes típiques de la persona narcisista, són unes conductes que de forma habitual tenim molt més acceptades en els homes. Per exemple, que un home no sigui un triomfador i trepitzi per arribar al lloc, és molt més acceptat que no passi a fer una dona.
0: Bones paraules i alerta amb aquesta bandera vermella que ens estava comentant la Sílvia Catalán dels narcisistes. I ahir al Polònia va haver un debut.
1: No són els Javis i no han presentat precisament La bola negra, són els Fachis.
3: Y a veces se me olvida.
4: Hola, gente, ¿qué
5: Hola,
4: tal?
5: ¿Qué tal?
4: Somos los Fachis, los Javis de la derecha.
5: Por encargo de Santiago Abascal, presentamos nuestro proyecto más ambicioso.
4: Sí.
5: Una bola y negra.
4: Sí, es una película con mucha carga emocional.
5: Mucha,
4: ¿no?
5: Mucha. Sobre todo mucha carga a la derecha.
4: Uy, qué te caes, Álvaro.
5: La verdad es que hemos disfrutado tanto,
4: tantísimo,
5: ¿verdad? Borja,
4: tantísimo,
5: trabajando con Francisco, tremendo, tremendo. Que ya estamos trabajando en nuestro próximo proyecto.
4: Sí. Paquito Salas. Espectacular.
5: No os la perdáis.
4: No os lo podéis perder, de hecho.
5: En las mejores misas.
0: I l'actor Pedro Alonso, conegudíssim per sèries com La Casa de Papel o Berlín, va passar per La Revuelta.
1: I va tenir un discurs molt contundent sobre el desnonament de la Mari Carmen.
6: Pues es una infamia eso, ¿no? Yo que sabes que me gusta esto de la selva y tal,
4: sí.
6: Y que además soy de pueblo, en la selva los mayores están en el centro y los honran y los cuidan y los protegen. No esta cosa infame de que los escupen como, no sé, como desechos. Es una cosa, bueno, que retrata.
7: Sí, en vez de respetar especialmente a una persona anciana, con todo lo que implica, es lo que tú dices, claro. que debería respetarse incluso más para estas cosas.
6: Y honrarlos. O
7: sí,
6: sea,
7: sí.
6: Nosotros somos ellos, venimos de ahí.
7: Sí, sí.
6: Una sociedad que maltrata de esa forma a sus mayores es una enfermedad, una sociedad enferma.
0: Res més a dir, no podria haver resumit millor l'actor Pedro Alonso. Moment, com sempre, amb aquesta música, amb aquesta sintonia d'obrir la revista del cor dels matiners, el mànager de Dolly Parton sol·licita un ordre d'allunyament contra el nebot de la cantant.
1: El nebot fins ara feia de cap de seguretat de l'artista i en la demanda el mànager es veu que alega que aquest familiar està fent una campanya de coacció, extorsió i amenaces. El nebot, que va ser, de fet, qui va comunicar públicament la mort de la seva tia mitjançant un vídeo d'Instagram, doncs ara hem pogut saber, segons la denúncia que s'ha tingut accés, que ell mateix es descriu com una persona mercenària i un assassí i que va amenaçar d'interferir en els negocis de Dolly Parton, inclòs el Dollywood, que és el parc temàtic creat per la cantant, si no rebia els diners que demanàvem.
0: I molta atenció perquè hi ha hagut un error o un petit error tècnic en un concert de l'Oreja de Van Gogh a Madrid. Ja escombrem cap a casa, Lara?
1: Home, que sempre sí, que tinc l'oportunitat.
0: A veure, què ha passat amb Amaia Montero?
1: Doncs Amaia Montero s'ha quedat atrapada a la plataforma que puja a l'escenari a l'inici del concert. Just en el primer tema del concert, la plataforma s'ha encallat, de manera que el públic només li veia la part de dalt del cap, diguéssim. Hi ha gent a les xarxes que comparen la imatge que veia amb la d'un talp sortint del seu amagatall.
0: Quina mala llet que gasta la gent, de veritat,
1: no, puríssim. Ell, lluny de perdre la calma, ha fet dues actuacions dins aquesta cova, si només se li veia la closca.
0: La filla que recula i puja per l'escala.
1: Sembla boníssim, no podia sortir d'allà,
0: Ah, clar, és que depèn de com quedis, clar, no pots fer res més.
1: És una plataforma rodona i ella ha quedat allà atrapada. Aleshores, quan s'ha desencallat i ha sortit de la cova, ella ha reaccionat així.
8: Y entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, ¿les veré? ¿Solucionarán esto?
9: Cada dia té una dona més estranya, eh, Maya Montero, també t'ho dic, eh?
10: Jo vocalitza només... cada dia menys, eh?
1: Sí, sí, jo només desitjo que quan vagi jo al concert de l'Oreja d'aquí a Barcelona li passi alguna cosa, sí, perquè sempre hi ha show.
0: I sobretot grava-ho.
1: Sobretot,
0: important.
1: Home, important.
0: Quin sol deixa la ràdio? Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, que és agorista del programa, va reflexionar sobre l'assetjament laboral. Fa pocs dies ha revelat que en va patir per part de Manel Fuentes.
12: Fes sentir bé el teu equip. No cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin. Amb que no l'humilis, ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara, ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolors després d'una bronca, ja n'hi ha prou. L'exigència busca uns objectius en gran i l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar i l'assetjament és un malson.
11: Al matí saludem els corresponsals amb l'idioma del país. Ahir en Jordi Regàs, des de Berlín, es va posar molt en el paper.
13: I delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
14: Ja, yeah, guten Morgen.
15: Das war ein Befehl! Der Angriffskrieg, das war ein Befehl!
11: A la tarda, el nostre company Francesc Soler va parlar del seu llibre Els assassins guapos, amb el Francesc Garriga.
13: Com que és de la generació Z, quan ell comet el crim, ja no cal anar a buscar l'anuari dels anys de l'institut, on tothom acostuma a sortir molt poc afavorit, o aquella foto del quan et fitxa la policia, sinó que ell ja tenia tota la seva vida en línia, i evidentment a Instagram quines fotos posem, les que surtin més guapos.
16: Clar, per tant, jo si cometo un delicte, trobaran molt per triar.
13: I es podrà sí, il·lustrar tota la crònica del teu crim amb unes fotos meravelloses i estupendes. Va. Per tant,
16: sortiré bastant bé.
13: I ens peta el cap, no? Ens peta el cap perquè diem, home, estem parlant d'un crim, però en canvi surt un tio que tot el dia riu i tot el dia va sense samarreta. Què passa aquí?
16: Sembla bona persona.
13: Sembla bona. Aquí és un dels problemes.
11: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va deixar anar un altre comentari masclista dels que ja són habituals, en aquest cas sobre els pits de la periodista Sara Santaolalla.
17: Y esta gentuza irá a la cárcel o al paro. Lo que no sé es dónde nos va a caber toda Santaolalla. Sigue ampliando su perímetro, que un día vamos a tener un problema con Portugal. En fin, una pausa.
18: Es la mañana.
0: Matiner. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui, divendres 25 de setembre, ja comencem a notar la lluna plena a Àries de demà. I potser avui sents ganes de deixar d'ajornar una decisió que tens ganes de prendre. Àries ens empeny a tenir iniciativa, defensar el que volem i deixar sortir energia que portàvem temps acumulant. Això sí, una cosa és actuar amb valentia i una altra actuar sense pensar. Així que aprofita l'empenta, fes aquell primer pas, però compta fins a 3 abans d'entrar en guerra amb ningú. Bon divendres!
0: I l'ara, qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs acabem la setmana felicitant la cantant Rosalia, la de Sant Esteve Sesrovires. Avui en fa 34.
0: Molt bé.
1: També fa anys el raper i actor Will Smith. Li toca bufar 58 espelmes. Un altre actor, en aquest cas Michael Douglas, arriba als 82.
10: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant l'actriu Olivia Molina, de la saga Molina de tota la vida. En fa 46. Moltes felicitats i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Ai, vinga, va, que com cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia, matiners.
21: Pep Noguer, xef, porta dins seu la tradició del menjar i les arrels de la cuina.
20: La cançó que m'alegra el dia cada matí quan agafo el cotxe és el club de fans de Joan Boing de Love of Legend, perquè no hi ha un bateria a tota la capa de la terra que cuini tan bé i s'estimi la cuina catalana com l'Uri Bonet, el nostre estimat bateria. Escolteu aquesta cançó perquè això us posa les piles. Salut i bons aliments!
22: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 25 de setembre. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
2: Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera que arriba 2 dies després de la picada baralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Illa estén la mà i demana temps.
3: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada del que Catalunya és capaç i així ho hem demostrat històricament.
0: Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve.
2: 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. Ho ha justificat la consellera Esther Niubó.
4: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
2: Els docents diuen que moltes de les coses que se'ls reclama ja les fan i que el que necessiten són eines de suport per poder fer bé la seva feina. Mònica Nadal, directora de recerca d'Equitat.org.
5: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
0: El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes.
2: L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. Tot i la plantofada del Constitucional al Suprem, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el redactat de la resolució serà benèvol.
6: Está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers.
2: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu.
2: Bona part dels delegats han abandonat la sala de l'Assemblea just abans que el primer ministre israelí comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès en l'entrada als Estats Units.
9: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: L'Iran diu que al final de la guerra a l'Orient Mitjà depèn de la voluntat dels Estats Units d'arribar a un acord.
2: El president iranià diu que ells mantenen la porta oberta a negociar la pau amb Washington. Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació i diu que no entén que les eleccions nord-americanes de mig mandat condicionin aquestes negociacions. Ho ha dit en una entrevista a la Fox, una televisió pròxima a Trump, on també ha negat que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica.
0: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: Actuarà a Barcelona el 4 de març, a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bertrina de Reus el 9 d'abril. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, avançament del disc Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre.
0: Gràcies, Àlex.
2: Bon cap de setmana.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull, com cada dia a aquestes hores del matí, a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui amb la vessant política dels desnonaments a les portades.
10: Tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte.
1: Les fotos de portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió a El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca en la resta de diaris. El periòdico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump, com ha dit el president nord-americà. El País, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès.
10: La foto més gran de Xi i Trump la trobem a l'ABC, un diari pro que obre edició assegurant que el PSOE explota per l'origen vergonyós de les joies de Zapatero.
1: Això en un dia en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una sola marca.
0: I avui a la premsa trobem diversos articles d'opinió sobre habitatge i sobre educació.
1: A El País, Najat El Hajmi titula Morir d'habitatge i parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys, que es va suïcidar després que la desnonessin.
10: Considera que més que suïcidar-se va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió als més necessitats. Ho qualifica de crim legalitzat.
1: L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi a El Mundo en què diu que el cas Mari Carmen oculta un drama generacional.
10: Assegura que aquesta anciana desnonada a Madrid és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves.
1: Mentrestant, a El Periódico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions funcionen i altres s'han de corregir.
10: D'altra banda, Collboni explica que la xarxa de comerç assequibles que planteja Barcelona intenta ajudar els ciutadans a arribar a final de mes.
1: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a l'educació, diu que ara no és moment de nous experiments ni tampoc de noves confrontacions.
10: I considera que la mesura anunciada pel departament de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat, potenciar els plans lectors i tornar al paper va pel bon camí.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, també felicita el departament d'educació per recuperar les lectures obligatòries al curs vinent.
10: I diu que és una evidència que la digitalització pren temps d'atenció als llibres a tothom.
0: Repàs també a la premsa digital, sota sospita.
10: Sí, França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim d'X ha provocat un terratrèmol al país veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Telson Ogelien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'était ça ou mourir, que podríem traduir per Va ser això o morir, premi de novel·la de la FNAC, i també per a seleccionat pel prestigiós Goncourt. Doncs bé, Aurelien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de l'erupció de l'aigua.
0: Un descobriment molt valuós.
1: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Riedel, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renan, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador Adrià. El descobriment va tenir lloc fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs no ho han mantingut en secret fins ara per assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor que pesa 3,1 quilograms. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
10: Sí, les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre i que reuniran això persones altes. En concret, homes a partir d'un metre 82.
11: Molt bé, Marc, tu ja hi podem anar. I tant.
10: És que de fet hi hem
11: quedat. La Marta també s'hi apunta.
10: Sí. I les dones de 1,70 m en amunt. Les ha organitzat aquestes trobades l'Eloi Rodríguez, és un noi de 24 anys que fa, no fa com nosaltres, que en el dia és 1,93 m, que en el seu dia va fundar el Tall People Club, és a dir, el club per la gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir, explica, les vicissituds d'aquelles i aquells que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que Canalies que repetirà el 17 d'octubre aquí mateix a Barcelona, també el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
11: M'agrada molt el tema de les vicissituds. Almenys en un concert no tens problemes.
10: El problema el té el de darrere.
11: Clar, que no, i els que són baixets, bàsicament.
0: Nou rècord en marató, 4 hores i 19 minuts.
1: I no és un rècord humà, evidentment. Aquest està en 1 hora, 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. Sí, un robot de 4 potes. El mèrit de la fita no és tant el temps o la distància aconseguits o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats quan hi ha catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés, però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
0: Vinga, va, 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem avui, Marta?
12: Doncs ara ho comentava, perdoneu, l'Àlex Bosch, que Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc. Ho farà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona i aquest anunci doncs coincideix amb la publicació d'aquesta cançó que et poso ara. Quan les

0: Escolta'm, quina base més interessant, que xula.
1: Mira, m'agrada molt i m'està recordant a un Manel molt inicial.
0: Sí,
1: cosa que m'agrada molt, i també la primera cançó que va treure en solitari d'aquest nou disc, doncs m'ha agradat molt. Aquestes dates, recordem-les, que serà a l'Auditori de Girona també el 3 d'abril, en aquest cas coincidirà amb el Festival Estrenes, i a Reus serà el proper 9 d'abril.
2: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals de begut. Vull veure'm la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
0: Si és que no pot ser més guapo, més simpàtic i més bona persona el Miqui Núñez.
1: Avui actuem a aquests concerts que continuen per les festes de la Mercè. També hi actuarà aquesta nit Sexeni, Buos, els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume o, per exemple, Teràpia de Xoc.

parlant del raper Macklemore, apartat, recordem, de la gira de Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina, doncs bé, ara ha anunciat que farà una gira per a Gaza, farà concerts a Dublín, a París i a Londres al mes d'octubre, i tot el que guanyi doncs ho destinarà a organitzacions pro-palestines. I m'ha agradat molt la frase que ha dit, que diu, ser apolític ja no funciona.

0: Maria Fernández Noguera. No has marxat de l'estudi.
1: No, aquí estic.
0: Cada dia som més. Avui, per cert, que estem de novetats d'estrena. Agnès Marquès, que passarà pels matiners cada dia. De seguida us expliquem què farà l'Agnès amb nosaltres. Gravada, ja us ho dic ara, perquè surt tard del Catalunya Nit.
1: Evidentment.
0: Però el tindrem cada dia aquí, que estic encantat de tenir l'Agnès Marquès al programa. Però ara toca la dada Maria. Maria, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Avui fa 15 anys que es va fer l'última corrida de toros a Catalunya. Es va fer a la plaça Monumental de Barcelona.
0: Sí, també es va fer allà el concert de Sau, com caiguda del cel, Luz Casal.
1: I també es va fer allà un concert que passarà a la història.
0: Home, això és Beatles? No.
1: Sí, Beatles. Ah. És el 3 de juliol del 1965, quan els Beatles van actuar per primera i per última vegada a Barcelona. Uf. Per això, avui us pregunto...
0: Ja tinc por.
1: Mare meva, quan valien les entrades més cares, dic les més cares perquè hi havia una forquilla com ara, del concert dels Beatles a la Monumental de Barcelona?
0: Quin any era?
1: 1965.
0: Uau.
2: Clar, en euros.
1: Sí, aviam, ho podeu dir en euros.
2: En pessetes,
1: no, pessetes,
2: jo no sé.
1: Pessetes, no
0: misco
1: les pessetes.
0: Home, però a veure, Lara, però sí que saps com funcionen els dòlars i les pessetes no.
2: No, exacte.
0: En euros, però és que en euros jo...
1: Doncs jo no digo en pessetes, jo...
2: No, jo transformo i ho dic en pessetes.
0: Un moment, tranquil·litat. La resposta és en pessetes o en euros, o ho tens...
1: Jo tinc les dues versions.
0: Val, després ens posem d'acord en que sigui en euros... Però jo crec que és més divertit en pessetes.
2: Fem pessetes i
3: és que jo això ho he fet amb una efemèride.
2: Acceptar.
3: És molt poc. Quatre xavos,
0: és que eren
3: quatre xavos.
0: Pessetes. Jo diria 1.000 pessetes. Ui, m'he passat. Espera't.
2: Menys.
0: No. Ah. Jo dic 1.000 pessetes.
1: 1.000 pessetes canalies. Vinga.
3: Un moment, que jo he de fer la transformació.
0: Marta, la transformació, diu.
1: 1.000 pessetes són 6 euros. Per ella.
0: 1.000 pessetes són 6 euros?
2: Sí,
1: sí.
2: És que són menys.
1: 1.000 pessetes
2: són
1: 6 euros.
2: Jo dic 500 pessetes.
0: Marta, 500 pessetes. Lara...
3: Ui, que barat, no? Que ho foteu?
2: Era molt barat.
0: No, però era el 1965. Vale. Vinga, Lara.
3: Pues jo dic una mica més car. 1.300 pessetes.
1: 1.300 pessetes, la Lara.
0: Molt. Vinga, va. Marta Viana diu 500 pessetes. Lara,
2: que barat,
0: una dona que ja no va conèixer ni les pessetes, diu 1.300 pessetes. Sí. I jo dic 1.000 euros. Ai, 1.000 euros, 1.000 pessetes. Que bé que vivíem amb les pessetes, també t'ho dic, eh? I avui qui guanya la dada Maria és...
1: Marta Viana!
2: Marta!
1: I s'ha equivocat de molt poc, eh? Mira, eren 400 pessetes.
2: Uau!
1: 2,4 euros d'avui en dia.
0: Com es nota que fas cultura, filla, de veritat.
2: No, i perquè faig moltes efemèrides d'aquestes i és aquell concert que valia tant.
0: Ja s'infla. Escolta, més que portaves molt mala ratxa, és cert.
2: Sort, això.
0: No, perquè jo crec que anar a aconseguir la Marta, que és la segona...
1: No, crec que és la quarta. Us passo el recompte dilluns. Crec que em portava 3 i aquesta és la quarta.
0: Crec que en primer lloc... La Lara i jo,
1: La Lara està en primer lloc, tu en segon.
3: Va tenir bona setmana.
2: Jo vaig tenir exacte.
1: Artistes convidats que han anat encertant, com l'Àngel.
0: L'Àngel, és veritat. Que l'Àngel el tenim adormit.
1: El jurado.
0: Des que ha estrenat el Soc i Seré, ell ha de dormir.
1: Atenció, perquè aquestes eren les més cares. Les més barates valien 75 pessetes, que serien avui en dia 45 cèntims d'euro. Com a curiositat us diré que aquest concert, que se sàpiga, no es conserva cap àudio. Diuen que l'àudio, els testimonis que hi van anar, era molt dolent i, de fet, en aquell moment la discogràfica no va gravar i, com a curiositat també us diré, que ens ha explicat un expert dels Beatles, que l'empresa que portava el so va intentar fer una gravació una mica d'estrangis i quan la discogràfica ho va veure va dir que no. D'acord? Sí que hi ha imatges, però sense
0: so. I tant.

0: euro, saps?
1: No, no, jo flipo.
0: Diu, me'n faig creus.
1: Ella, la... Me'n faig creus.
0: Ella,
1: una cosa mai vista.
2: Fa molts anys, jo també.
0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Avui us convidem a anar al teatre com cada dia d'aquesta setmana. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton. Què heu de fer? Molt senzill. Començar a marcar com si no hi hagués un demà al 93-201-7474. 13 minuts, arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, avui què ens heu preparat?
3: Doncs mira, avui parlarem de la crisi de l'habitatge, amb casos de persones que estan a punt de ser desnonades. Us avançarem detalls de com estan les negociacions del nou decret a Madrid i també parlarem amb Jaime Palomera, vindrà un dels referents per parlar de l'habitatge a Catalunya. Després tindrem a Irene Montero, la eurodiputada de Podem, que també es postula per liderar les esquerres a les properes eleccions. Parlarem de l'estrena de La Bola Negra, que segurament serà un dels fenòmens del dia i de les properes setmanes. Després tindrem el dilema. Tindrem les recomanacions de cap de setmana que m'has deixat i després el dilema. Et repeteixo el que t'he dit abans, aviam si heu elaborat la resposta. Estaríeu disposats a que els vostres amics us diguessin sempre la veritat del pensen?
1: No. Hòstia, jo ho tinc claríssim.
0: Jo també. Que no hi ha dilema entre nosaltres.
3: Doncs,
0: ara, molt interessant escoltar què dirà Àngel Llàcer, la Judit Mascó i l'Hisenda Pineda.
3: Exacte, i els altres dos dilemes que t'he de dir avui m'ha costat triar, que els altres dos també són...
0: Has d'escoltar a les
3: 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Faré col·lapse, però ho intentaré.
3: Bueno, si no, després a la carta.
0: Sí, a 3cat, és veritat.
3: Escolta, mi final de festa, espina de l'actualitat, la llista amb el Gavaldà, ho dic, un divendres completet com sempre, amb alegria i xerinola, que és cap de setmana.
0: Doncs vinga, escalfar a la banda, que d'aquí un 3 i no res engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I em va vindre a dir sí.
8: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
10: 10 anys.
11: Els llums s'han apagat.
12: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
10: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
12: I ho farem amb un programa especial.
10: El dimarts 29 de setembre.
12: Amb els col·laboradors d'avui.
10: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
12: 10 anys d'esports.
10: 10 anys de ràdio.
12: 10 anys de Tot Costa.
13: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
14: Catalunya Ràdio.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, s'ha notat una mica la baixada de temperatures, eh? I la tarda ja feia una miqueta de fresqueta.
15: Ah, sí?
0: Sí, a Vilassar.
15: És veritat.
0: Entrava una briseta marina que vaig tancar la finestra.
15: Que vas anar a la platja o alguna
0: cosa? No, a casa, que hi ha molta brisa.
15: Ah, val. A veure, és veritat que a la costa va haver un lloc que va baixar una miqueta, en alguns llocs de la costa, però és que la resta de Catalunya va pujar, per això m'has deixat així com desconcertat.
0: També et dic que al migdia em vaig anar a banyar al mar, eh? O sigui que... Està bé. Anar-se a banyar al mar al migdia, tancar la finestreta la nit perquè passa una mica de fresqueta.
15: Jo anava a preguntar, què tal la calorada?
0: Doncs dins de l'aigua, com un peix.
15: Molt bé, ben fet. Avui pujarà.
0: Bé.
15: Avui pujarà més, per tant, si tens previst anar a la platja, aprofita-ho. Tant avui, el cap de setmana hi ha alguns matisos. Perquè el cap de setmana sí que comença a recular una miqueta, molt poquet, però comença a baixar una miqueta. I llavors demà dissabte podrien aparèixer alguns nuvolets a la costa, per exemple, a la costa de Tarragona. I diumenge, més trams del litoral, poden aparèixer en alguns núvols baixos. Sobretot això al matí, eh? No tant a la tarda.
0: Val.
15: I diumenge a la tarda també s'ennuvola. Potser arribaran quatre ruixadets per diferents llocs del Pirineu, però vaja, seria de moment poca cosa. A l'espera que la setmana que ve sí que les temperatures es normalitzen una miqueta, hi ha petits canvis, no es preveu una gran ploguda ni una gran baixada de temperatura, ni de bon tros, eh? Però sí coses una mica més normals, no? Una mica més el que toca en aquesta època.
0: M'encanta més coses normals com a concepte meteorològic.
15: Coses normals.
0: Molt bé, escolta'm, Eloi, endavant amb el mur, dilluns m'expliques com va les construccions Cordomí.
15: Sí, va fent.
0: A veure com ho tenim arreglat i que tinguis un bon cap de setmana.
15: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada, Eloi. Adéu.
13: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
16: Cada matí, Catalunya Ràdio.

0: Vinga, va, que amb només 8 minuts arribem ja a les 6 del matí. Ai, Marta, que important que és regalar teatre.
1: I
0: és
1: tant.
0: Que és importantíssim. Doncs si vols regalar teatre, només cal que entres a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i fes-me feliç, regala'm unes entrades per anar al teatre, per favor.
1: Ho faré.
0: Vinga, des del Regalateatre, evidentment, us convidem a anar, bé, en aquest cas, us convidem a un bal per dues persones, ara sí, per anar a veure l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel. 9-3-2-0-7-4-7-4 per totes aquelles persones que tingueu ganes de consumir teatre, home, que a més us ho convidem, us hi convidem, doncs val la pena. Saludo aquestes hores del matí al Víctor. Víctor, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs, Víctor?
2: Bueno, bé, aquí a la porta de la feina.
0: Molt bé.
2: Ara entraré a les 6.
0: A les 6 entres. I a què et dediques tu, Víctor?
2: Estic en una empresa tèxtil. Anem acabats, tèxtils.
0: I entenc que treballes, què, del matí fins al migdia?
2: Correcte, de 6 a 2.
0: De 6 a 2. Per tant, entenc que ja mirant el rellotge i fent el compte enrere per començar el cap de setmana, eh?
2: I tant.
0: Tenim algun plan interessant per fer aquest cap de setmana?
2: Doncs, bueno, tenim un sopar amb uns amics i poc més.
0: Bé, home, no
1: està gens
0: malament.
2: No, bé.
0: Sempre que sigui una trobada amb els amics s'ha de celebrar. Doncs escolta'm, Víctor, que vagi molt bé la jornada laboral. Feliç cap de setmana i tens el número 1.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé, Víctor.
2: Vinga, adéu. Adéu.
0: Del Víctor rebotem directament cap a la Sandra. Bon dia, Sandra.
3: Hola, bon dia.
0: I tu, oi, quina veu més optimista, Sandra.
3: Home, estem a divendres.
0: És que clar, quan et lleves el divendres és aquella cosa que dius, ja, ja hem acabat, ja està. Quin color més bonic que ja té el divendres,
3: està.
0: Eh que sí?
3: Ja està, el cos ho nota, per això que estem a divendres.
0: Home, sí ho nota, home, sí ho nota, el cos és llest. Escolta'm, des d'on ens truques, per cert, Sandra?
3: Doncs des de Manresa.
0: Des de Manresa, i ara anant cap a la feina?
3: Sí. Cap a la feina, sí, jo entro a 2:15, ara.
0: A 2:15, i fins a quina hora també, al migdia?
3: Doncs fins a les 2:30, també.
0: Ja està, doncs, això ho tenim fet.
3: Ja
0: Sandra,
3: està.
0: Tens el número 2, gràcies per trucar-nos i també una abraçada, també.
3: Perfecte, una altra per vosaltres, merci.
0: Que vagi bé,
3: adéu.
0: I la Lourdes, que també la tinc per aquí. Lourdes, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què tal,
4: Lourdes? Com
0: esteu? Molt bé, i tu?
4: Molt bé, també, aquí preparant per anar també la feina.
0: M'encanta perquè tenim uns oients tan optimistes que m'encanta això.
1: Ara t'ho he de dir, quina energia també,
0: clar,
1: més bona.
0: Que sí, que
4: és un dia estrany, no? Sembla com un dilluns raro, perquè ahir va ser com festiu, i tal, raro.
0: Això us passa per tenir festa.
4: Sí, era com raro, sí, era estrany, però bueno, bé, bé.
0: Però escolta'm, almenys es poder descansar, no?
4: Sí, vam anar a la cabalgata de la Mercè i bueno, vam estar passejant per Barcelona, que estava molt maca.
0: Molt bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar aquesta setmana amb aquest dia festiu, amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Lourdes.
4: Molt bé, que passeu molt bon dia.
0: També una abraçada, que vagi molt
4: igualment,
0: bé.
4: Igualment, adeu.
0: I d'aquí uns moments escoltem en directe a Agnès Marquès, que s'estrena als matiners de Catalunya Ràdio. Però abans li posem una mica de música abans no arribem a les 6 del matí.

0: música per començar el cap de setmana als matiners de Catalunya Ràdio. Us hem anunciat al principi del programa, avui estem encantats perquè a partir d'avui els matiners estem d'estrena, cada dia escoltarem el programa La veu de l'Agnès Marquès, que juntament, ja ho sabeu, amb el Manel Elias presenten al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, i cada dia li hem dit a l'Agnès, escolta'm, quan tornis cap a casa amb el cotxe després d'acabar el programa, explica'ns què ens ha cridat l'atenció o què t'ha sorprès. Mireu què ens explica l'Agnès avui. Bon dia, Agnès Marquès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo avui me'n vaig cap a casa pensant en aquest Back to Basics que ha dit la consellera d'Ensenyament que vol aplicar a les escoles per recuperar el nivell acadèmic. Diu recuperar l'ortografia, la lectura, l'escriptura, el càlcul mental... Esclar, avui al Catalunya Nit ens hem preguntat, però escolta, que tot això s'ha deixat de fer a les escoles? Doncs bé, resulta que en termes generals no, però el president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens ha explicat que el sistema dona tanta autonomia a cada centre i a cada director que poden aprovar el model educatiu que els sembli més oportú per aconseguir els objectius acadèmics que sí que fixa la conselleria. Però que el problema és que després no hi ha una avaluació externa que confirmi que efectivament aquell sistema educatiu d'aquell centre o d'aquell director és eficient i que permet assolir doncs, els objectius acadèmics mínims que fixa la conselleria. Per tant, la pregunta amb la que me'n vaig a casa avui és, a falta d'aquesta avaluació externa, s'està donant les mateixes oportunitats a tots els alumnes dels centres públics de Catalunya? Doncs bé, aquí la pregunta, la llenço a l'aire. Que us vagi molt bé el dia!
0: L'Agnès Marquès es fa preguntes i a partir d'ara... Ricard Ostrell, bon dia. Amb el matí de Catalunya Ràdio buscarem respostes, com cada dia al matí. Avui, entre d'altres coses, l'habitatge, també Irene Montero i l'estrena de La Bola Negra, Ricard.
2: Sí, perquè és un autèntic aconteixement a les sales, un fenomen.
0: Sí, tant.
2: L'estrena de La Bola Negra ja s'ha arribat a un fenomen en prevendes, rècord, per cert, i amb sessions que s'estan ampliant a diferents sales de cinema. Per tant, parlarem també d'aquest fenomen i de l'expectació que hi ha de la pel·lícula de Los Javis.
0: I també, per cert, estarem molt pendents del dilema, que crec que tindran molt a dir Mascó, Llàcer i Pineda.
2: Sí.
0: Entre d'altres, si s'ha de dir la veritat als amics, sempre.
2: Sempre.
0: Doncs jo et desitjo un bon cap de setmana i ara ens escoltem, Ricard,
2: igualment,
0: bon programa.
2: Igualment, després, que hem de parlar.
0: Bon cap de setmana, matiners.
2: Adéu,
0: que
2: tingueu...
0: Tornem dilluns.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui seguim amb calor i sol a partir de demà, per això la cosa ja podria començar a baixar. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, demà baixarà 2-3 graus la temperatura en alguns llocs, fins i tot podrien començar a aparèixer petits núvols a la Costa Daurada. Diumenge segurament els núvols de la costa seran una mica més freqüents, a la tarda fins i tot el cel pot quedar més tapat arreu de Catalunya, amb petits ruixadets com a la zona del Pirineu, de cara al vespre, i diumenge la baixada sí que serà una mica més notable. Avui, però, toca patir calor.
0: Doncs patirem calor. Si és el que toca, així ho farem, Eloi. Gràcies, fins ara. Ara sí, ho ampliem. El matí de Catalunya Ràdio es pot avançar a aquesta hora també que, atenció, la represa de contactes entre Junts i el PSOE per pactar el decret sobre habitatge va en la bona direcció. Fonts consultades asseguren que els socialistes estan estudiant i veuen amb bons ulls les mesures que han posat sobre la taula els de Puigdemont per protegir, per exemple, el petit propietari o per incloure rebaixes fiscals. El cas és que el desnonament de la Mari Carmen ha empès els partits del bloc de la investidura a desencallar aquest decret que porta anys bloquejat al Congrés dels Diputats. Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
2: Bon dia. El govern espanyol ha començat a estudiar les condicions de Junts per desencallar el decret antidesnonaments. Sánchez vol tenir lligat el seu suport abans de dur la llei al Congrés, però sumar, pressionar perquè el Consell de Ministres aprove les mesures, tant sí com no, dimarts que ve.
0: Ara ho ampliarem i avui al matí de Catalunya Ràdio també en parlarem en temps d'àgora amb la líder de Podem, Irene Montero, per veure si les propostes de Junts són compatibles amb les seves. En les últimes hores n'ha parlat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, a Televisió Espanyola.
3: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas. Lo que estamos planteando es un cambio estructural.
0: Avui seguirem parlant, per tant, d'habitatge i parlarem també amb persones que viuen sota l'amenaça de desnonament a Catalunya. Parlarem amb experts i analitzarem també notícies com la que avui us avança aquest programa. El fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té arreu del país. Vendrà els pisos i prioritzarà la gent que hi viu. Però n'hi ha que no s'ho poden plantejar, com per exemple la Vilma.
4: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado. 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años.
0: I es continua aplanant també el camí de l'amnistia. La sentència sobre el recurs de Turull, que el Constitucional aprovarà presumiblement el dia 6 d'octubre, retraurà el Suprem està fent una interpretació esbiaixada a la llei.
5: Sempre he estat clar en els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que he dit serà clara.
0: Serà una sentència clara. Això ens deia el magistrat Macias al matí de Catalunya Ràdio fa un parell de dies, després que el ple del Constitucional li tombés el primer esborrany que rebutjava l'amnistia. I en plana internacional, la imatge del dia arriba de l'Assemblea de les Nacions Unides. On veiem bona part dels assistents que van abandonar el plenari quan era el torn del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu.
6: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Que ha dit que acusar Israel de genocidi és la mentida més gran del segle. Això mentre els líders europeus cada cop parlen més clarament de la guerra híbrida i de possibles atacs des de Rússia amb mitjans no convencionals. Per exemple, en les últimes hores ho ha fet Macron a la televisió francesa.
7: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
8: Ma réponse est oui.
0: Això sí, Macron ha negat que els països mediterranis hagin rebut de la CIA avisos sobre possibles atacs amb drons llançats des de vaixells. I avui comentarem també l'esperada estrena de La Bola Negra, la pel·lícula espanyola candidata als Oscars i que avui arriba als cinemes. No.

vendes rècord i sessions ampliades ja als cinemes. En parlarem avui amb el que és l'autor de La Piedra Oscura, que ha inspirat aquesta pel·lícula. És Alberto Conejero, a partir de les 10 del matí, avui al matí de Catalunya Ràdio.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5 i anem a començar aquest repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: I Lara García. Ens actualitzem. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela també els lloguers.
2: L'impacte del desnonament de la Mari Carmen ha esperonat el PSOE, però també sumar que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant sí com no.
0: Madrid, Teresa Teaja.
3: El Ministeri d'Habitatge ja està estudiant les propostes de Junts, més garanties per a petits tenidors i bonificacions fiscals. Volen tenir el seu suport lligat per evitar que el decret torni a decaure com ja va passar al febrer, però sumar reclama accelerar les mesures davant la pressió del carrer. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
4: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
5: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
3: I és que Sánchez haurà d'encaixar demandes dels socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Rufián ja acusa Junts de remar-hi en contra. Des de Madrid, Dani Sainteja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avança aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. El fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda. El fons diu que prioritzarà, en aquest cas, que els comprin els que hi havien ara mateix llogant aquests pisos, però molts asseguren que no en poden assumir el cost.
6: Blackstone gestiona aquests lloguers socials a través de la seva filial Anticipa. Fons de l'empresa confirmen al Matí de Catalunya Ràdio que quan s'acosta la data de venciment ofereixen a les famílies que hi viuen la possibilitat de comprar-lo abans d'anunciar-ne la venda al mercat. Les mateixes fonts afirmen que un centenar de casos els llogaters hi han accedit. Molts altres afectats, però, expliquen que no poden assumir aquest cost. És el cas de la Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat. Va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment va acabar a mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social. Insisteix que ara no pot pagar el preu que li demanen.
7: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado. 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler, e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
6: Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan una sentència del Tribunal Constitucional ho va tombar. La plataforma d'afectats per la hipoteca avisa que les no renovacions de pisos de Blackstone poden acabar en desnonaments. Juanjo Ramon és el portaveu de la PA a les catalanes.
8: La situació és que es deuen abocades a un mercat immobiliari que ara mateix és salvatge i inaccessible. Estem parlant de famílies, potser no tan vulnerables com en el seu moment, però no tenen una capacitat econòmica com per accedir a un lloguer de mercat o comprar un pis com els que està oferint Blackstone, i això les convertirà en desnonaments perquè no podran continuar a casa seva.
0: I el Tribunal Constitucional creu que el Suprem està fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i li reclama que l'apliqui a Carles Puigdemont, a Junqueras i als exconsellers.
2: És el que recull l'esborrany de la sentència que el tribunal dictarà el 6 d'octubre i que planarà el retorn de Carles Puigdemont. El text redactat pel conservador José María Macías critica que el Suprem s'ha estat apartant de la finalitat de l'amnistia i reconeix que ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes.
9: Macías esmena la plana Marchena i Llarena, diu que s'han excedit interpretant l'amnistia, s'han desviat de l'objectiu de la llei i és insostenible defensar que el referèndum va suposar un benefici personal si no hi ha un increment econòmic real, és a dir, la malversació s'ha d'amnistiar. Són els arguments de la proposta de la sentència de Macías que ara sí dona la raó Jordi Turull, un text que ha reformulat recollint el criteri de la majoria progressista del Constitucional i que marca un clar camí al Suprem per amnistiar Puigdemont i els exconsellers a partir del 6 d'octubre. El Constitucional avisa que ara mateix s'estan vulnerant els seus drets polítics. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, Salvador Illa encapçala aquest matí la primera cimera amb els grups parlamentaris per explorar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat a tots els partits al Palau de la Generalitat, dos dies després d'enfrontar-se al Parlament pel desgavell amb les proves de PISA. Albert Prat.
10: El president es tornarà a veure les cares amb l'oposició, però avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
11: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs. Però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada del que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
10: Tal com va apuntar el Parlament, ella explicarà que ha encarregat una radiografia sobre com està l'educació, les mesures que ha proposat per eliminar les pantalles, i espera que els partits comencin a plantejar les seves idees. De fet, hi aniran tots, menys Vox, i es retrobaran amb la consellera Esther Niubó després que dimecres li tornessin a demanar que plegui. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat.
6: El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa tres cursos i ara serà el departament qui les triarà. Tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius.
12: La consellera Esther Niubó vol tornar als bàsics perquè les coses, diu, canvin.
13: Un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres, que han anat perdent pes en els últims anys.
12: I tornar als bàsics, segons el govern, vol dir llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Una pràctica, però, que la directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Nadal, diu que ja s'està fent.
14: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
6: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics.
2: És un dels punts que es debatran en el ple d'aquest matí i on el govern del PSC ja ha reunit els suports necessaris per poder-ho aprovar.
15: A banda dels nou regidors del PSC hi votaran a favor, si no hi ha cap canvi, cinc regidors de Junts i dos de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i el Comú ja han confirmat que hi votaran en contra. Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova aquí, a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia llavors ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Itàlia prohibeix l'ús del burca i el niqab a les escoles i imposarà, atenció, multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
6: El nou decret llei de l'executiu de Giorgia Meloni també estipula que les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. Els alumnes que no coneguin bé la llengua podran fer cursos gratuïts, però si s'hi neguen també seran multats. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola Itàlia, Antonello Gianelli, considera que algunes mesures són difícils d'aplicar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és, què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
6: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola.
0: I Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN.
2: Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa.
0: París, Isabel Galí.
17: Emmanuel Macron desmenteix que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasma al Mediterrani, però també creu que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè la capacitat militar la té.
18: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
17: França reforçarà, doncs, la seguretat a infraestructures sensibles com la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Rússia nega per sistema que estigui al darrere de qualsevol atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa.
6: Putin diu que són ells els que són víctimes d'atacs híbrids.
0: Ho explica des de Moscou Cristina Solies.
19: El Kremlin creu que són missatges alarmistes que els dirigents europeus fan servir per treure'n rèdit electoral i per justificar més despesa en defensa. De fet, Rússia considera que és Europa qui els està amenaçant rearmant-se i també qui està duent a terme una guerra híbrida contra ells. Putin ja ha advertit com hi podria respondre, per exemple, pagant-los amb la mateixa moneda si continuen interceptant els seus vaixells o atacant els països bàltics si continuen permetent que els drons ucraïnesos passin pel seu cel. El que ja ha començat a fer Rússia és atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN, a Romania o Polònia, tot plegat amb l'objectiu de dissuadir Europa de donar suport a Kiev, una estratègia que corre el perill de provocar una escalada real. Des de Moscou, Cristina Solías, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, Donald Trump i Xi Jinping han compartit taula en un sopar de gala a la Casa Blanca. Els dos líders mundials han estat acompanyats per alguns dels màxims responsables de les empreses que desenvolupen precisament la intel·ligència artificial. Tant Donald Trump com Xi s'han mostrat disposats a col·laborar. Washington, Oriol Serra.
20: Al sopar de la Casa Blanca hi han assistit els multimilionaris del sector tecnològic, CEOs com Jensen Huang de Nvidia, Lisa Su d'AMD, Elon Musk de SpaceX i Tesla o Tim Cook d'Apple, tots ells asseguts a la taula presidencial. Amb ells, el president xinès Xi Jinping i el nord-americà Donald Trump han discutit sobre la intel·ligència artificial, un tema central per a les dues potències mundials. Trump ha apostat pel treball conjunt amb la Xina en nom de la seguretat i la prosperitat. Together we
21: can... Plegats podem continuar construint una relació que promou prosperitat i seguretat per les generacions futures.
20: El president xinès, per la seva part, ha comparat el Make America Great Again de Trump amb el seu pla per a la revitalització nacional a la Xina. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I precisament a Nova York hi ha hagut una plantada a l'Assemblea General de l'ONU al líder israelià Benjamin Netanyahu.
2: Ha estat escridassat just abans de començar el seu discurs i bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar. Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, havia acusat Israel d'estat genocida en una intervenció que s'ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu s'ha defensat de les acusacions d'Abbas.
22: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
2: Netanyahu assegura que si no hagués atacat l'Iran, ara tots els israelians estarien morts. I ha afegit que en aquest conflicte estan defensant els països dels delegats que han marxat de la sala i els ha tillat de covards morals.
0: I l'Iran diu que manté la porta oberta a negociar un acord de pau amb els Estats Units, però adverteix que és Washington qui ha de decidir com vol acabar la guerra.
23: El president iranià, Massoud Pezeshkian, ha dit en una entrevista a Fox News que no entén que les eleccions de mig mandat puguin afectar les negociacions. Ha insistit que volen una solució negociada i que no volen que se'ls imposi un acord a través de la intimidació.
24: Nosaltres no volíem lluitar de cap manera, però estem determinats a defensar-nos. Hauríem de resoldre els problemes a través del diàleg, però els Estats Units i Israel ens han imposat aquesta guerra que no volem continuar. Són els Estats Units els que han de decidir si la volen acabar o no.
23: El president iranià nega que l'objectiu del seu programa nuclear sigui aconseguir una bomba atòmica i assegura que el líder suprem de l'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, està bé de salut, que va estar amb ell fa pocs dies i que està capacitat per dirigir el país.
0: I encara un apunt més, atenció, perquè el preu de la benzina no para de pujar i cada cop és més a prop de la barrera dels 2 euros al litre.
2: Sí, de mitjana la gasolina està a 1 euro amb 91 cèntims, mentre que el litre de gasoil és un cèntim més car, i això que està bonificat.
25: Els preus s'acosten al rècord de fa 4 anys, quan a l'estiu del 22 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna, ara és per la guerra de l'Iran. La situació es podria complicar encara més si Trump compleix la seva amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per intentar baixar els preus als Estats Units, on també estan pels núvols. El portaveu comunitari Olof Gill admet que estan amoïnats.
26: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
25: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, que destaquem dels esports, Robert Prat.
27: Debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet, victòria davant l'Efes, 89-82. Declaracions del jugador del Barça, Fermín, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, definint com un show les crítiques de Josep Mourinho als àrbitres, mentre que Xavi debuta com a seleccionador als Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
28: Molt bon dia.
0: La primera.
29: Quan

0: passes.
1: Guillem Gisbert presentarà el seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. L'anunci coincideix amb la publicació d'un nou tema, aquest que sentim de fons, que es diu Les coses anaven bé. Gisbert també actuarà a l'Auditori de Girona el proper 3 d'abril, coincidint amb el Festival Estrenes i a Reus el 9 d'abril.

0: Que el Mor, apartat de la gira de Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina, farà una gira per Gaza en ciutats com Dublín, París i Londres al mes d'octubre i destinarà els guanys a organitzacions pro-palestines. El músic ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que ser apolític ja no funciona.
1: I la tercera? Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur. Vull
0: veure'm la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu. I avui continuen les festes de la Mercè, hi ha concerts a Barcelona de Miqui Núñez, Sexeni, Buhos, els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume o Teràpia de Xoc.
1: Tot això avui, que és divendres 25 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Nora, a les 8 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Roc, amb 3 quilos 228 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar d'habitatge. Són freqüents casos com el de la Mari Carmen a Madrid? Es pot fer més per evitar-los? Ho analitzarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera.
4: I després, entrevista Irene Montero, eurodiputada i candidata de Podem.
3: A les 10 parlarem del fenomen de la bola negra amb Alberto Conejero, coguionista de la pel·lícula i autor de La Piedra Oscura, el llibre en què es basa.
4: I a les 11 ens plantejarem tres dilemes amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Volem saber què pensa realment la gent de nosaltres? Comunicaries d'algú una notícia incòmoda de la qual t'has assabentat il·lícitament? Ocultaries la teva orientació sexual a canvi d'alguna cosa?
3: Des de les 6 fins a la 1 escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, sembla que hi ha previsió de petits canvis els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, el més notable serà la baixada de la temperatura, que anirem notant, de moment serà lleugera durant el cap de setmana, però la setmana que ve sí que es podrà notar una miqueta més. De fet, aquest cap de setmana ja arriben alguns núvols baixos que es podrien formar a la costa demà dissabte, sobretot a les comarques de Tarragona. Diumenge aquests núvols poden aparèixer més trams de Catalunya. Fins i tot a la tarda de diumenge el cel ja quedarà una mica més tapat i la setmana que ve s'esperen petites precipitacions, alguns ruixats de moment. Avui, però, dia de sol, dia de calor, amb temperatures encara més altes que ahir. A aquesta hora ja arriben els 23 graus a Mataró, 23 a Tarragona, 20 a Tàrrega, sí que refresca el Pirineu, 8 graus a Camprodon, avui amb alguns núvols prims i temperatures màximes previstes d'entre 30 i 35 fins a 37 als llocs més càlids.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
6: Perquè fa el trànsit, es nota que hi ha molta gent a Barcelona que fa pont perquè no hi ha retencions, circulació fluida a les rondes i als accessos de Barcelona, on normalment hi ha cues a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, de moment no veiem incidències destacades, entre altres coses perquè la pàgina web de DIF ara mateix no funciona. I recordem que a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, ahir al vespre els trens de l'R1 de Rodalies tenien problemes.
1: Són les 6 i 24. Cada dia a aquesta hora donarem volta pel món, una volta pel món, per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
7: Good morning.
1: A Buenos Aires, Joan Biosca, buenos días.
8: ¿Qué tal, Ricard? Buenos días.
1: A Pequín, Francesc Canals, ni hao.
9: Ni hao.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: Arrenquem al Regne Unit. Atenció amb això, perquè el primer ministre britànic és partidari de derogar la prohibició de consumir alcohol a les graderies dels partits de futbol perquè ho troba en aquest cas discriminatori, Quim.
7: Sí, Andy Byrne em diu que no és just que el futbol tingui un tracte diferenciat i que aquesta prohibició no s'aplica a altres esports. El 1985 Margaret Thatcher va introduir-la enmig de l'elevada violència associada al futbol. La policia adverteix ara que seria imprudent fer canvis sense consultar-los. Recorda que altres esports no tenen el nivell de violència del futbol que augmenta amb el consum d'alcohol per part d'una minoria. Aquí a Londres és habitual veure aficionats al futbol als pubs hores abans de l'inici del partit que no beuen precisament begudes isotòniques.
1: Saltem ara a l'Amèrica Llatina. A Xile, qui més qui menys, parla del cas surrealista d'un xilè de 55 anys que lluita als tribunals perquè la justícia anul·li el seu certificat de defunció i perquè pugui tornar a la vida. I poca broma, perquè Joan va perdre la feina i ara diu de la caritat i de la venda ambulant.
8: Sí, es diu Jaime Huenchú Navarro i fa 5 anys que és mort, segons indiquen els sistemes informàtics i administratius de l'estat xilè. El seu cas ja és als tribunals. No se sap qui el va declarar per mort ni per què el seu nom consta en una tomba d'un cementiri. Tampoc de qui és el cos que hi ha precisament al taüt que du el seu nom. Tot va començar un bon dia quan en una gestió bancària se li va notificar que el seu compte estava bloquejat per haver mort. A la feina el van acomiadar per no tenir ni DNI ni número de la Seguretat Social. Un malson que ja fa 5 anys que dura.
1: I a la Xina, una nena de 6 anys ha batut el rècord del món en categoria femenina de resolució del cub de Rubik. La televisió central xinesa ha difós el vídeo de la victòria en dues competicions recents, Francesc.
9: Doncs sí, Ricard, 4, 3, 2, 1 i poques centèsimes i ja està. És el que triga la Lian Yunzhe a fer el cub de Rubik. Té 6 anys i els vídeos se la veu repetint a tota velocitat aquesta acció i celebrant-ho amb la rialla espontània d'una criatura. No és tan espontani el dia a dia de la Lian, que per assolir aquest nivell ha practicat 2 o 3 hores diàries durant l'últim any, perquè la seva mare considera que li millora la concentració, la memòria, el pensament lògic i la percepció de l'espai. Ara mateix la Yunzhe domina més de 1.300 algoritmes de resolució del cub de Rubik.
1: I acabem també avui a València. Allà l'Ajuntament es planteja multar els comiats de solter. Fins a 1.500 euros per alterar la convivència al carrer, Pepa.
10: Doncs això passa a Barcelona, també a Palma, a València, on és habitual veure aquests grups de persones que celebren comiats de solter pels carrers, que canten, que van vestits de manera peculiar, amb objectes al cap, per exemple, que simulen genitals, com un penis de joguina, per exemple. A València, la policia local ha arribat a comptabilitzar fins a 40 comiats de solter en un sol cap de setmana. Doncs bé, això es podria multar fins a 750 euros per dur aquest tipus de complements o fins a 1.500 quan s'alteren doncs, el descans o la convivència. De moment, això sí, és només l'esborrany d'una ordenança que avança a les províncies i, per tant, no és una normativa en vigor.
1: Així tenim el món. Falten 3 minuts per arribar al punt de 2:15 del matí.
11: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
11: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé. Lord, I wonder, yes, I
1: wonder. Do my baby think of me. I encara ens queden uns minuts per parlar d'esport. Robert Prat, avui amb el debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant de l'Efes.
13: 89-82, amb un Barça que va remuntar 15 punts de desavantatge del primer quart. Darío Brizuela, jugador blaugrana.
14: Después de todo el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible, seguir construyendo partido a los partidos porque no tenemos tiempo para tener.
1: I el jugador del Barça, Fermín, defineix com a un show les crítiques de Mourinho dels àrbitres.
13: Són declaracions en una entrevista en aquesta casa, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica. Your lipstick stains
1: on the front of all my lips. Mentrestant, Rafinha juga aquest migdia a les 12 amb el Brasil contra Austràlia.
13: El blaugrana comença el seu estatge mundial amb la selecció. El seleccionador brasilès, Carlo Ancelotti.
16: Obviamente, Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. Edini puede ser que no es ahora en su mejor momento, que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
13: Xavi Hernández s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos amb empat a un contra Alemanya. A la Lliga de les Nacions, Zinedine Zidane debuta com a seleccionador francès, jugant a Turquia, mentre que avui a segona divisió el Girona rep l'Albacete a partir de 2:15.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Castellgalí, al Bages, a les 7:43.
1: I es pondrà a les 7:45 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Viladrau tenen 15 graus i a Sant Pere Pescador 13.
0: Pel que fa al temps, avui es preveu un dia més càlid, el més dia més càlid, de fet, de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Sí, avui s'arribarà entre els 30 i 35 graus a gairebé tot l'interior. Podrien fregar els 37 a l'interior de les Terres de l'Ebre. I dia de sol, amb alguns núvols prims, el cap de setmana també serà tranquil. Potser més núvols de cara a diumenge i una lleugera baixada de la temperatura.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Per què fa el trànsit, circulació fluida a aquesta hora arreu de Catalunya? Es nota que molta gent fa pont a Barcelona i pel que fa al transport públic, també de moment sense incidències destacades.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres en aquest dia divendres 25 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, l'habitatge.
1: El govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge, segons us pot avançar aquest programa. En aquest context, el Matí de Catalunya Ràdio també ha sabut que el fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda.
0: El segon, constitucional.
2: Retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge José María Macías reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre.
0: El tercer, educació.
1: El president Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Això l'endemà que el departament anunciés que tornen les lectures obligatòries al batxillerat 3 anys després de retirar-les.
0: El quart, burca.
2: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. Això l'endemà que Itàlia ho hagi prohibit a les escoles amb multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
0: I el cinquè, Dinamarca.
1: Adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Des de França, el president Emmanuel Macron desmenteix que la CIA hagi alertat del risc d'atacs contra països mediterranis per part de la flota naval russa fantasma, tal com s'ha publicat.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Doncs la milionada que s'han gastat els clubs de futbol en fitxatges aquest estiu. Un informe de la UEFA, publicat avui divendres, revela que s'han superat els 10.000 milions d'euros, en concret 10.300. Això és un 8% més respecte a l'any passat i un 45% més respecte al 2024. Més de la meitat de traspassos involucren algun equip anglès.
0: I amb què ha anat a dormir, en aquest cas, als Estats Units?
5: Amb un nou avís sobre els perills de la intel·ligència artificial, en aquest cas a l'Assemblea de l'ONU per part del primer ministre australià, Anthony Albanese. L'endemà de saber-se que la IA de manera autònoma va atacar el sistema sanitari d'aquell país, Albanese ha fet una crida a la cooperació internacional.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs mirant una mica més al sud, a Tailàndia, tornarà a ser notícia Daniel Sánchez, condemnat, recordem, a cadena perpètua per l'assassinat d'Edwin Arrieta. El tribunal decideix avui sobre les apel·lacions que han presentat tant la defensa com l'acusació, que reclama una indemnització econòmica més elevada.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en els desnonaments.
6: Sí, tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'ara que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte. Les fotos de portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca. En la resta de diaris, el periódico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump. Com ha dit el president nord-americà, El País, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès. Això en un dia, Ricard, en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una marca mare.
0: Repassem ara la premsa comarcal, també centrada en aquesta crisi dels desnonaments.
2: Concretament, les comarques gironines. El Diari de Girona explica que a les darreres hores s'ha executat el desnonament que va quedar ajornat el juliol al barri de Sant Narcís de Girona. Són blocs de la Sareb. S'han fet 7 desnonaments en habitatges i 11 en aparcaments, casos que no havien quedat emparats per la suspensió mentre es tramitaven possibles lloguers socials. A les comarques de Ponent llegim a La Mañana que l'oposició de Balaguer reclama a la Generalitat que es reprengui el projecte de convertir el tramvia en tramvia la línia de tren Lleida-La Pobla al pas per la capital de la Noguera. Una iniciativa d'urgència un cop s'ha sabut que Territori ha rescindit el contracte amb l'empresa encarregada de redactar el projecte. I el Diari de Tarragona explica que estan tancant bazars xinesos perquè les vendes han baixat i han canviat els hàbits de consum, però que la comunitat xinesa manté la força emprenedora i ara regenta molts bars de tapes de tota la vida, així com establiments lligats al benestar personal com els salons d'ungles. El diari explica que a dia d'avui és més rendible un bar de tapes que no pas un bazar.
0: I els esports, bona estrena del Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Robert Prat.
7: Debut amb victòria davant l'Efes 89-82. El jugador del Barça, Fermín, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, defineix com un show les crítiques de Mourinho. Els àrbitres i Xavi, que debuta com a seleccionador dels Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 39 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Pot sobtar molt, però, a banda de Xi Jinping, la persona amb qui Donald Trump ha mostrat més sintonia aquesta darrera setmana és Zoran Mamdani. Semblaria delirant que un conservador com Trump i que el polític que hi ha més a l'esquerra dels demòcrates puguin exhibir-se somrient a la mateixa fotografia. Però, a banda del fet que els dos són novaiorquesos, i això sempre uneix, la cosa té certa lògica, perquè els populismes, siguin d'esquerra o de dreta, sempre s'acaben tocant. De fet, avui en dia, molts candidats a senadors i congressistes dels Estats Units no tenen cap problema en declarar antisistema. Això havia passat en indrets molt radicalitzats del país, però no a estats com Iowa, on gent com el candidat a governador republicà Zach Lenn fan campanya amb eslògans notòriament anti-establishment. Per aquest motiu, Trump podrà perdre les midterms, però la seva petja a la política americana continuarà durant molts anys.
9: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de la crisi de l'habitatge. Aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us podem avançar que el govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge.
4: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat al PSOE, però també sumar que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
16: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
17: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
1: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català.
4: Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. Sentim Ayuso i la resposta de la consellera Sílvia Paneque al matí de Catalunya Ràdio.
18: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa i de Sánchez.
19: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: Això pel que fa a l'habitatge. Educació, cimera avui del president Salvador Illa amb els grups parlamentaris per explorar la possibilitat d'un pacte de país sobre aquesta matèria, just l'endemà que el Departament d'Educació anunciés que es recuperaran les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat.
4: El govern fa marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar al que és essencial.
20: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres, que han anat perdent pes en els últims anys.
4: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental.
1: Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN.
4: Des de França, el president Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa.
11: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
21: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
11: Ma réponse est oui.
4: Per la seva banda, Rússia nega per sistema que estigui al darrere de qualsevol atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa. Putin diu que són ells qui són les víctimes d'atacs híbrids.
1: I plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu, bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés aquest discurs.
22: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
4: Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units.
1: Quatre minuts i tres quarts de set del matí, la Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall d'Igna, al País Valencià.
4: Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana passat durant les festes del municipi. Declaracions a 3Cat Info de Marc Avanilles, portaveu de l'associació Vall d'Igna Antifeixista.
23: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies, ja dic, per una part l'agressió física, per altra part la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, amb rialles, ja és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
4: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia i afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació al cas, ni consta tampoc cap denúncia formal.
1: I l'acusat d'assassinar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, s'enfronta a la presó permanent revisable.
4: És el que ha demanat l'acusació particular en la primera sessió del judici celebrada aquest dijous. Els Mossos, que van detenir l'home fa un any a l'autopista AP7, han explicat que els va confessar que havia matat la dona.
24: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla, que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
1: I a la cultura avui arriba al cinema, és una estrena molt esperada, La bola negra dels Javis, la pel·lícula espanyola candidat als Oscars.
25: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: Arriba als cinemes com un autèntic fenomen amb prevendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda.
26: La pel·lícula té a Federico García Lorca com a fil conductor de tres històries, cada una situada en una època diferent, el 1932, quan un noi intenta que l'acceptin com a membre en un exclusiu casino de Granada, el 1937, durant la Guerra Civil Espanyola, quan es coneixen dos soldats de bàndols oposats, i el 2017, quan un jove rep per sorpresa una herència d'un avi que no coneixia. Avui en parlarem amb el coguionista i dramaturg de La Piedra Oscura, Alberto Conejero, a partir de les 10 del matí, que és l'obra en què els Javis es van inspirar en part per escriure La bola negra.
1: I no deixem de parlar de cinema perquè el documental NASA sacseja al Festival de Sant Sebastià.
26: La pel·lícula que confirma les tàctiques genocides de l'estat d'Israel ha commogut i indignat el públic que omplia ahir a la nit el Teatre Victòria Eugènia.
1: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
27: NASA ja va rebre una ovació rècord a la Mostra de Venècia i aquí ha rebut un suport del públic unànime, també. Alguns espectadors es van concentrar a la sortida del teatre per protestar pel genocidi i per avui es preveu una altra concentració. De fet, els seus directors no han pogut assistir-hi perquè viuen sota mesures de seguretat extremes. A tot això, hi va entrar en competició Sants, rodada en català per Miquel Gurrea, i amb Victòria Luengo de protagonista, que va explicar a Catalunya Ràdio com es va arrencar mitja dent per entrar millor en el personatge.
28: I li vaig proposar al Miquel i el Miquel va dir, estàs completament tarada, però si ho vols fer, doncs fem-ho, clar. Vam anar juntets al dentista i el dia que em va entrar la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quiii, amb la cosa de la serra aquesta, i després crec que funciona.
27: Des de Sant Sebastià, Marc Garriga, per la matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que l'actriu Susan Sarandon ha estat detinguda en una protesta contra Netanyahu a Nova York.
26: La policia de Nova York ha detingut diverses persones, entre elles l'actriu i una candidata demòcrata, per bloquejar un carrer proper a les Nacions Unides, coincidint amb el discurs de Benjamin Netanyahu a l'Assemblea General de l'ONU hores abans d'una altra manifestació amb milers de persones que han recorregut el centre de Manhattan. L'actriu anava amb una samarreta on es pot llegir "Finança les persones, no les bombes".
1: I avui estem d'estrena.

0: Ara apareix, ara apareix.
1: A veure. Ara, ara. Puja, puja, Cesc. De nit no brillaven més els astres. Guillem Gisbert arrenca la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març al Sala Paral·lel 62 de Barcelona. L'anunci coincideix amb la publicació d'aquesta cançó Les coses anaven bé.
0: Gisbert acaba d'anunciar també les primeres dates de presentació del disc Entretenme, que publicarà el proper 13 de novembre. Actuarà a Barcelona el 4 de març, ho farà també a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril. Avui, com dèiem, publica nova cançó d'un àlbum que es titula Les coses anaven bé i col·labora, doncs, la noia que sentíem al principi, que és la Julieta Vidal de Dueta Losa.
1: Passa un minut de 3:15 del matí, avui serà un dia molt càlid, però sembla que a partir de demà començarà a baixar una mica la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
2: Bon dia, sí, una mica, de moment només, sí que anirà baixant cada dia una miqueta més i per tant la setmana que ve ja ho notarem. De moment avui sí que partim de valors força alts, per exemple 19 graus a Terrassa ara mateix, 18 al Vendrell i en canvi sí que refresca una mica el Pirineu, 9 graus a la Vall d'Avui i 8 graus a Queixans, a la Cerdanya. Avui un matí amb algunes capes de núvols prims que van arribant pel nord, que podrien donar una sortida de sol una mica rogenca. Després a la tarda el temps serà assolellat a tot arreu, màximes de 30 a 35 graus a tot l'interior i fins als 35 a 37 graus en alguns llocs de l'interior de les Terres.

0: i Badalona.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de Carles Segués, de l'entitat Sant Roc Som Badalona. Explica que a la ciutat el degoteig de desnonaments és constant i que a més no hi ha prou recursos municipals per atendre la necessitat d'habitatge i la situació de pobresa que se'n deriva.
3: És especialment greu perquè els recursos que dona el govern municipal del Partit Popular als serveis socials són pràcticament inexistents. No hi ha un menjador social, no hi ha un alberg per emergències.
2: L'Ajuntament defensa que està treballant per disposar d'aquests serveis. De fet, expliquen que estan pendents de l'Incasòl per la compra d'un local que es vol destinar a menjador social. Segués insisteix a demanar celeritat al consistori, ja que l'alberg i el menjador, diu, són una necessitat immediata.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada de nou per l'encariment del petroli. El barril de Brent s'enfila per damunt dels $105. L'IBEX 35 baixa un 0,30% fins als 19.570 punts. Els inversors mantenen, a més, l'atenció posada en la reunió prevista entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president Xi Jinping, a l'espera dels titulars. A Wall Street els índexs han perdut entre un 0,60 i un 0,70%. Pel que fa a les borses obertes, a aquesta hora el Nikkei de Tòquio puja un 1,26% gràcies a l'alça de les accions de les tecnològiques, que sembla que el sector no ha sortit mal parat als mercats després de l'enrenou amb la intel·ligència artificial dels darrers dies. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Compartir, descobrir, viatjar, riure, 130 milions, amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
9: Bon dia.
8: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Girona, Maria Rovira, bon dia.
11: Hola, bon dia.
8: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Molt bon dia.
8: A Lleida aquest matí molt pendents del ple, que ha d'aprovar la prohibició de portar burca als espais públics de la ciutat, però també amb l'ull posat als tribunals, perquè tindrem novetats sobre la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere Julià.
9: Sí, de moment, i si no hi ha canvis, el PSC té els suports suficients per aprovar la nova ordenança de civisme amb Junts i Vox. A la normativa es prohibeix portar qualsevol peça que cobreixi el rostre en espais públics. Això per una banda, però també pendents dels jutjats, perquè este matí ha de passar a disposició judicial la parella de Josep Joan Pere, detinguda per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte. I enmig de tot això, no només a Barcelona esteu de festa, Lleida comença avui les festes de tardor amb un centenar d'activitats fins dimarts vinent.
8: Al Baix Ebre també pendents d'un consistori. Avui l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, renunciarà al seu càrrec en un ple extraordinari convocat per aquesta tarda.
13: Sí, l'alcalde de Junts, que porta, atenció, 16 anys al càrrec, diu que la decisió no té res a veure amb la causa oberta al jutjat de Tortosa per suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes municipals com el de la neteja de platges, la recollida de residus o l'enllumenat públic. Ell és el principal investigat. El substituirà el número 2 de Sumem Junts a l'Ampolla, Víctor Colomines. El partit té majoria absoluta. Arasa, això sí, no deixarà l'Ajuntament, perquè seguirà com a primer tinent d'alcalde. El ple està convocat avui a les 7 de la tarda.
8: A les comarques gironines, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa anunciarà avui les actuacions que emprendran relació amb el projecte de la variant d'Olot i les preses. Maria.
0: Sí, de fet, l'Ajuntament ja estudiava des del mes de juny presentar un recurs contenciós administratiu. Avui concretarà, però, quina és la seva posició i quines mesures emprendrà. El consistori vol garantir que una obra d'aquesta magnitud es pugui executar amb les màximes garanties ambientals, tècniques i socials, tenint en compte el territori i les persones afectades. I, d'altra banda, aquest vespre, a Girona, el Teatre Municipal serà l'escenari del concert dels 50 anys de la Bressola i la presentació

0: del disc de commemoració amb artistes com Pascal Comelade, Maria Hein o Triquell.
1: I a Barcelona, Marc, tot i ser feiner, avui també estem molt pendents de la Mercè.
2: Sí, es farà el primer dia d'espectacle del Festival Pirotècnic Internacional. La primera actuació omplirà de llum i color al cel barceloní a partir de les 10 de la nit. Durarà uns 20 minuts i anirà a càrrec d'una empresa francesa amb 40 anys d'experiència. I també hi ha molta, moltíssima música, esclar, a la plaça de Catalunya, al Moll de la Fusta, a la Rambla del Raval, al Teatre Grec, entre d'altres. Destaquem Nacho Vegas al Teatre Grec, Miqui Núñez, Nil Moliner i Buhos a partir de les 10 a la platja del Bogatell i a l'Avinguda Reina Maria Cristina, Maria Jaume a quarts de 9 i els Amics de les Arts a les 10, seguits als Catarres i Teràpia de Xoc.
1: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
3: Debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant l'Efes, 89-82. Declaracions del jugador del Barça, Fermín, al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres. Xavi, que debuta com a seleccionador dels Països Baixos, empat a 1 contra Alemanya. I Zidane, Zinedine Zidane, s'estrena avui com a seleccionador francès.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
4: Deia Lamine ahir a Televisió Espanyola que no es penedeix d'haver estat sincer respecte a la pilota d'or. Té raó que els futbolistes els reclamem sinceritat i tant ell com Mbappé l'han tinguda. Potser el que ha grinyolat és l'evident estratègia més pròpia d'una campanya electoral. Potser és la falta de costum. Durant anys, Cristiano i Messi van protagonitzar grans duels on només el portuguès reclamava premis per si mateix. Potser per això preferim la falsa modèstia, perquè Messi triava que fossin els companys qui parlessin per ell, o fins i tot al camp. Sigui com sigui, Mbappé i Lamine s'han autoproclamat favorits d'un duel i el curiós és que ho han fet en un any en què el premi sembla més obert que mai.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
6: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
7: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
8: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
6: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I quan falten poc més de 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre l'ordre d'allunyament imposada a Vito Quílez.
11: Ahir, l'Audiència Provincial de Madrid va prohibir al provocador ultra Vito Quílez acostar-se a menys de 500 metres de la casa de la televisiva analista política Sara Santaolalla. I toca celebrar la notícia. Santaolalla s'evita ser perseguida i fins i tot atacada i nosaltres ens evitem les imatges d'este tipus assetjant micro en mà a la periodista. Recordem que el provocador professional que tant li agrada a la dreta espanyola està sent investigat per indicis criminals d'un possible delicte de coaccions i assetjament.
1: I a la recomanació del dia, a les portes d'un cap de setmana en què la Setmana del Llibre en Català encara la recta final, la Carlota Freixenet ens recomana El nàufrag feliç, de Ramon Folch i Camarasa.
12: Aquesta tarda, a la Setmana del Llibre en Català, hi ha un acte d'homenatge a Ramon Folch i Camarasa. Molts de vosaltres probablement el coneixereu perquè era el guionista del Massa Gran, però a més d'això va escriure una de les novel·les més boniques i més dolces i que expliquen una de les històries d'amor més precioses que podeu trobar, que és El nàufrag feliç, que és un altre petit plaer absolutament meravellós. Llegiu-lo, aneu-lo a buscar i gaudiu-lo, i aquesta tarda, si podeu, passeu per la Setmana del Llibre en Català.
1: I què deien els altres ahir, Jovany?
13: Ahir vam sentir amb sorpresa com Ferran Torres pronunciava malament el seu propi nom en un vídeo difós pel PSG.
14: Ferran Torres García.
15: Com?
14: Ferran Torres García. Ferran.
13: També ens va sorprendre i espantar una mica la salutació matinera del nostre corresponsal a Berlín.
1: Jordi Regàs, Guten Morgen.
16: Ja, Guten Morgen.
13: I a Carlos Herrera, a la COPE, no se'l veia gaire tocat pel cas de la dona de 87 anys desnonada de casa seva a Madrid.
17: ¿Qué quieren que les diga? Es uno de los 25.000 que se producen al año en España. Claro, pero la escena es tan potente que es fácil intentar sacar rédito político. Para eso está Sánchez y toda la...
13: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
18: Avui,
6: Al matí de Catalunya Ràdio.
15: A partir de les 9 obrirem l'àgora per parlar d'habitatge. Són freqüents casos com el de la Mari Carmen a Madrid. Es pot fer més per evitar-los? Ho analitzarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomeda.
16: I després entrevista Irene Montero, eurodiputada i candidata de Podem.
15: A les 10 parlarem del fenomen de la bola negra amb Alberto Conejero, coguionista de la pel·lícula i autor de La Piedra Oscura, el llibre en què es basa.
16: I a les 11 ens plantejarem tres dilemes amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Volem saber què pensa realment la gent de nosaltres? Comunicaries d'algú una notícia incòmoda de la qual t'has assabentat il·lícitament? Ocultaries la teva orientació sexual a canvi d'alguna cosa?
15: Des de les 6 fins a la 1 escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Bon dia, Canalia.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música d'Estopa i el seu enèrgic Pastillas de Freno, i és que tal dia com avui, un 25 de setembre de l'any 2005, el pilot espanyol Fernando Alonso es va convertir en el campió del món de Fórmula 1 més jove de la història. Va ser el Gran Premi de Brasil, el circuit d'Interlagos, un títol que va ostentar fins al 2008 i que posteriorment van aconseguir Lewis Hamilton i més tard Sebastian Vettel.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem encara amb la fotografia del desnonament de la Mari Carmen, que ha posat les piles als partits en matèria d'habitatge. I al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar que els negociadors de Junts i el PSOE són optimistes per arribar a un acord els propers dies. Pol Foradada.
1: Fonts coneixedores de les converses expliquen que ara els socialistes estan estudiant les propostes que han posat sobre la taula els de Puigdemont. Desgravar IRPF en el lloguer, desgravar les hipoteques o prohibir desnonar sempre que no afecti el petit propietari, o també prohibir els desnonaments en cas que sigui un fons voltor al propietari de l'immoble. Junts també proposa, per exemple, que els majors de 65 anys que viuen en una residència puguin vendre l'antic habitatge sense pagar IRPF pel guany obtingut.
0: Més detalls des de Madrid, Dani Sánchez de Aja.
2: El Ministeri d'Habitatge ja està estudiant les propostes de Junts, més garanties per a petits tenidors i bonificacions fiscals. Volen tenir el seu suport lligat per evitar que el decret torni a decaure com ja va passar al febrer, però Sumar reclama accelerar les mesures davant la pressió del carrer. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
3: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
4: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
2: I és que Sánchez haurà d'encaixar demandes dels socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Rufián ja acusa Junts de remar-hi en contra. Des de Madrid, Dani Sánchez de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a partir de quarts de 10 en parlarem. Parlem amb la líder també de Podem, Irene Montero, per saber si les seves propostes són compatibles, per exemple, amb les propostes que fa Junts que ara explicàvem. Abans parlarem també amb ciutadans que viuen sota el risc d'un desnonament, també amb experts i membres de moviments sobre l'habitatge. Això el dia en què aquest programa us avança que el fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda.
1: El fons diu que prioritza que els compradors siguin els que ara hi viuen, els actuals llogaters. En un centenar de casos això sembla que serà possible, però hi ha molts altres casos on els llogaters no s'ho podran permetre, no podran comprar aquest habitatge. És el cas de la Vilma, l'Hospitalet de Llobregat. Va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i no va poder assumir-ne la hipoteca. El pis va quedar en mans del banc, que va acabar després a mans d'aquest fons, de Blackstone, amb qui va firmar un lloguer social.
5: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
0: Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan una sentència del Tribunal Constitucional ho va tombar.
1: La plataforma d'afectats per la hipoteca avisa que les no renovacions de pisos de Blackstone poden acabar en desnonaments. Juanjo Ramón és portaveu de les PAS catalanes.
6: La situació és que es deuen abocades a un mercat immobiliari que ara mateix és salvatge i inaccessible. Estem parlant de famílies, potser no tan vulnerables com en el seu moment, però no tenen una capacitat econòmica com per accedir a un lloguer de mercat o comprar un pis com s'està oferint Blackstone, i això les convertirà en desnonaments perquè no podran continuar a casa seva.
1: Mentre el preu de lloguer i de compra no paren de créixer, les entitats en defensa del dret a l'habitatge denuncien els molts obstacles que hi ha per accedir a un pis o que no hi ha prou recursos per atendre les persones que el perden. Mentrestant, segons el sector immobiliari, el problema és que falta oferta i que cal construir més.
0: Això d'una banda, i després tenim també la picabaralla política amb el ball de xifres entre els governs català i madrileny. Ayuso ha aprofitat el desnonament de la Mari Carmen per atacar Catalunya. Responia al matí de Catalunya Ràdio al govern. Ho feia la consellera Sílvia Paneque.
7: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
8: Es falso que s'estigui desnonant més com Roella a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: I què diuen les dades? Doncs que a Catalunya sí que hi ha més desnonaments, però les dades d'Ayuso no són certes i s'han de posar en context.
1: Segons el Consell General del Poder Judicial, a Catalunya l'any passat hi va haver 6.800 desnonaments i a Madrid prop de 2.300. Per tant, 3 vegades més a Catalunya, no 5, com va dir Ayuso. Però Això són les dades absolutes. S'ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha més població i hi ha més gent que viu de lloguer. Per tant, segons alguns experts, en termes relatius, el nombre de desnonaments es pot considerar força similar entre Catalunya i Madrid.
0: El cas de la Mari Carmen ha arribat fins i tot a les Nacions Unides. El relator de l'ONU en habitatge ha retret a la justícia no haver-lo suspès per tal d'evitar un mal irreparable. Avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb Laura Aznar, Jordi Cuminal, Arturo Puente i Mohamed El Amrani. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és divendres 25 de setembre, el dia comença amb 14 graus a Tremp i una màxima prevista de 34. Tenen 20 graus a Sant Feliu de Guíxols, aquí no passaran dels 28 o 29, i a Tortosa hi ha 19 graus, aquí podrien arribar els 37 de màxima. Avui serà un dia molt càlid, amb sol a gairebé tot arreu, algunes capes de núvols prims. Demà dissabte comença a baixar una mica la temperatura, podrien formar-se alguns núvols a la Costa Daurada, i diumenge aquests núvols seran una mica més abundants i la baixada de les temperatures serà més notable.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora als accessos a Barcelona i no hi ha problemes. Destaquem només una mica de cua a la P7, a la Granada del Penedès, en sentit sud, per un accident.
0: Quan són les 7 i 6? I a aquesta hora ens actualitzem amb els titulars ampliats del dia. Repassem el que cal saber d'aquest divendres 25 de setembre amb Francesc Soler, Lara García, Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Primera cimera per l'educació.
1: Salvador Illa encapçala aquest matí la primera cimera amb els grups parlamentaris per explorar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat tots els partits al Palau de la Generalitat dos dies després d'enfrontar-se al Parlament pel desgavell de les proves PISA.
0: Tornen.
13: Les lectures obligatòries al Departament d'Educació les recuperarà a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa tres cursos i ara serà el departament qui les triarà.
0: Maria Costa.
14: La consellera Cernubó vol tornar als bàsics perquè les coses diu canviïn.
15: Un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
14: I tornar als bàsics, segons el govern, vol dir llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Una pràctica, però, que la directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Nadal, diu que ja s'està fent.
16: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
14: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es prohibirà el burca.
17: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca on i cap als espais públics.
0: Lleida, Júlia Albacar.
18: A banda dels nou regidors del PSC hi votaran a favor, si no hi ha cap canvi, cinc regidors de Junts i dos de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i el Comú ja han confirmat que hi votaran en contra. Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova aquí a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia llavors ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Itàlia ja ho ha fet.
1: Ha prohibit l'ús del burca i el niqab a les escoles i imposarà multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
14: El nou decret llei també estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola Itàlia, Antonio Gianelli, considera que algunes mesures són difícils d'aplicar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: Advertència.
17: De Dinamarca sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Des de França, el president Emmanuel Macron veu possible un atac a França com el de l'aeroport de Leipzig, Alemanya, però nega informacions publicades segons les quals la CIA hauria alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa.
20: Emmanuel Macron desmenteix que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasma al Mediterrani, però també creu que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè la capacitat militar la té.
12: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
21: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
12: Ma réponse est oui.
20: França reforçarà, doncs, la seguretat a infraestructures sensibles com la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ho nega. Rússia que estigui al darrere de qualsevol atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa. Putin diu que són ells, de fet, els que són víctimes d'aquest tipus d'atacs.
0: I mentrestant, conseqüències. Està pels núvols.
14: El preu dels carburants a Catalunya omplir el dipòsit ja costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil. I això tenint en compte que està bonificat pel govern espanyol.
17: A països com Portugal, Alemanya o França, els preus ja superen la barrera dels 2 euros. Per això hi ha conductors francesos que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
22: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant. Orbitant, no ens en sortim pas.
23: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
1: De fet, el preu del dièsel encara es podria enfilar més si el president nord-americà Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar la venda d'aquest combustible fora dels Estats Units.
0: Per cert, han compartit taula.
14: Donald Trump i Xi Jinping en un sopar de gala a la Casa Blanca. Els dos líders mundials han estat acompanyats per alguns dels màxims responsables de les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Tant Trump com Xi s'han mostrat disposats a col·laborar.
0: Plantada.
17: De l'Assemblea General de l'ONU, el líder israelià Benjamin Netanyahu ha estat escridassat just abans de començar el seu discurs i bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar.
1: Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, havia acusat Israel d'estat genocida en una intervenció que s'ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu s'ha defensat de les acusacions d'Abbas.
19: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
0: I, per fi, arriba.
24: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
14: Al cinema és la pel·lícula La bola negra dels Javis. La pel·lícula espanyola candidata als Oscars arriba com un autèntic fenomen amb prebendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda.
0: Avui en parlarem amb el coguionista i dramaturg de Pedra Oscura, Alberto Conejero, a partir de les 10 del matí. Una obra que, per cert, ja està, com dèiem ara, sent un fenomen abans de veure-la. L'obra que parlarem avui, La Pedra Oscura, és l'obra en què els Javis es van inspirar en part per escriure La bola negra. Demà s'estrena
17: la nova temporada de Col·lapse amb Jordi González a TV3. S'estrena demà a la nit amb algunes novetats i alguns fitxatges nous.
25: Us confirmo que hem fitxat Àngel Llàcer i Carles Latre. Us confirmo que tenim de primer convidat estel·lar el gran geni Ferran Adrià, l'autèntic, l'inimitable Ferran Adrià, i també vindrà una de les parelles més carismàtiques de la gran travessa que comença ben aviat a 3CAT. Parlo de la Raquel Sans i el Miqui Núñez. I no us dic més coses, perquè la resta vull que aneu trobant-la durant l'emissió del programa.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, reaccionen.
26: El Barça remunta, acaba guanyant l'Efes 89-82. La seva estrena a l'Euroliga de bàsquet, Darío Brizuela, jugador blaugrana.
27: Después de todo el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible, seguir construyendo a partir de los partidos porque no tenemos tiempo para tener.
26: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Fermín defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, debut de Xavi com a seleccionador dels Països Baixos amb empat a un contra Alemanya, mentre que avui s'estrena Zinedine Zidane al capdavant de la selecció francesa.
0: Overall serà un quart de vuit del matí. A aquesta hora anem fins al quiosc.
14: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades estan centrades sobretot en els desnonaments. Ho veiem això tant en la premsa catalana com en l'espanyola. La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments. L'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. I el País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte. Les fotografies de portada, però, són per l'acord nacional i per la trobada de Donald Trump amb Xi Jinping. En la majoria de fotografies els veiem dins la Casa Blanca, acompanyats de les primeres dames, excepte El Mundo, que els veiem davant l'avió xinès i Trump fent gala de la seva amistat. Això en un dia en què alguns diaris com l'Ara o la Vanguardia també expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
5: Doncs tant com vulgui bussejar.
4: Genial. I quant d'oxigen queda?
5: El que vulgui, també.
4: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
5: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
4: I quants de cetacis?
5: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Cardona, 17 a l'Ametlla del Vallès i 19 a l'Hospitalet de Llobregat. Carreteres, Mireia Sala.
28: L'únic problema a aquesta hora és a l'autopista AP7 a Avinyonet, a l'Alt Penedès. S'ha incendiat un vehicle en sentit sud i això talla un carril i provoca 2 quilòmetres de cua en direcció a Tarragona.
9: Crònica de successos per partida doble a les comarques de Barcelona. D'una banda, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental.
29: Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort.
9: I la segona, la policia no investiga com un crim el cas de l'home de Cabrera d'Anoia que ahir us explicàvem que portava 2 anys mort a casa seva.
29: La dona i la filla que van conviure amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa van declarar ahir a la tarda davant dels Mossos. A l'espera de l'autòpsia no s'aprecien signes de criminalitat, però se'ls podria imputar un possible delicte de profanació de cadàver i d'omissió del deure de socors.
9: Més notícies. El Vallès Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis.
29: S'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb l'inici de les obres del Campus de Ciències de Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat.
9: I el Bages, al ple de Navàs, aprova reiniciar el procés per remodelar les piscines.
29: Els grups municipals donen suport, tot i que a contracor, a la revisió a l'alça del preu del projecte perquè alguna empresa l'assumeixi després de 2 vies que no han reeixit. Ho explica el regió 7.
9: I cultura. A Barcelona, avui segueixen les festes de la Mercè. Es farà el primer dia d'espectacle del Festival Pirotècnic Internacional. La primera actuació omplirà de llum i color el cel barceloní a partir de les 10 de la nit i durarà 20 minuts. I música.
30: Quan estem junts som pura vitamina.
9: A la plaça de Catalunya, al Moll de la Fusta, també a la Rambla del Raval i al Teatre Grec, entre d'altres. Destaquem Nacho Vegas al Teatre Grec, Miqui Núñez, Nil Moliner i Buhos a partir de les 10, a la platja del Bogatell i a l'Avinguda Reina Maria Cristina.
31: Jo no vull una moda i jo trucada de París a Lloretes.
9: Maria Jaume quarts de 9 i els Amics de les Arts a les 10.
32: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
9: Seguits dels Catarres i Teràpia de Xoc. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
33: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
34: El 26
35: d'abril
34: del 2006.
35: 2006.
33: I el número de la sort, el...
35: Depèn de la sort, cadascú té el número que té.
34: El 5, el 05.
35: El 5 o el 4.
34: No, no, avui és el 5.
35: 5 contra 1.
34: No,
35: no.
34: 5.
35: No, no, 5. Passeu els papers, no puc explicar.
33: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
36: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
37: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
36: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
37: Valoro tanto el stock como el precio.
38: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
39: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
8: cançons del matí.
0: Avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
1: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs.
10: La consellera Cernobó vol tornar als bàsics perquè les coses diu canviïn.
11: Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
12: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas.
13: 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años.
14: Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic.
15: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
8: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia en Francesc Soler. Lectures obligatòries.
16: Llibres sencers o textos que s'han de llegir. Es fan servir en l'àmbit acadèmic per assegurar que tot l'alumnat comparteix una base de coneixement o referents literaris per introduir clàssics, per fomentar l'esperit crític. Laura, la ciutat dels Sants, de Miquel Llor. La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. La vida i la mort de Jordi Freginals, de Josep Pous i Pagès. Josefat, de Prudenci Bertrana. Llegir-los per obligació, per descobrir el plaer de llegir per gust. Després de 3 anys d'absència, Educació rectifica i tornarà a haver-hi lectures obligatòries a batxillerat.
8: Mentida.
16: Afirmació que fa algú sabent que no és veritat, normalment, amb la intenció d'enganyar. Aquesta matinada, l'ONU s'ha buidat pràcticament quan l'israelià Benjamin Netanyahu ha pres la paraula per dir que és mentida que hagin comès genocidi a Gaza. El mateix govern que amenaça els directors israelians de la pel·lícula NASA, que denuncia la matança sistemàtica de palestins a la franja, justament per tenir la valentia d'anar a la veritat.
8: L'urquià.
16: Adjectiu que fa referència tot allò relacionat amb l'escriptor, poeta i dramaturg Federico García Lorca. Quan fa 90 anys del seu assassinat a mans del franquisme, els Javis el tornen a posar d'actualitat arreu del món amb la seva pel·lícula La Bola Negra, que avui s'estrena als cinemes i que finalment, ja era hora, no n'oculta l'homosexualitat, sinó que també el reivindica com a referent queer indiscutible.
8: I posem ara tres xifres, Lara García. 400.
10: Són els contractes de lloguer social que els fons d'inversió Blackstone no renovarà a Catalunya. Ha comprat els pisos i els posarà a la venda. El fons diu que prioritzarà que els comprin els actuals llogaters, però molts asseguren que no en poden assumir el cost. Aquests casos poden acabar en desnonaments. És una informació que hem avançat avui al matí de Catalunya Ràdio.
8: 1.000 euros.
10: És l'import de les multes que imposarà Itàlia a les persones que portin burca o el niqab a les escoles. El nou decret llei també estipula que les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. Els alumnes que no coneguin bé la llengua podran fer cursos gratuïts, però si es neguen també seran multats.
8: 1,91.
10: El preu de la benzina no para de pujar i cada cop és més a prop de la barrera dels 2 euros al litre. De mitjana, la gasolina està a 1,91 euros, mentre que el litre de gasoil és un cèntim més car. I això que està bonificat.
8: I el veig, tres imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig una dona amb una samarreta blanca on es llegeix finança les persones, no les bombes. Porta una dessuadora negra a sobre que està com emmanillada.
10: És l'actriu nord-americana Susan Sarandon que ha tallat un dels carrers de Nova York propers a la seu de les Nacions Unides on Benjamin Netanyahu feia un discurs. S'havia organitzat una protesta amb milers de persones i s'han detingut un centenar d'activistes, entre elles l'actriu Hannah Einbinder i una candidata demòcrata a la Cambra de Representants.
8: A la segona imatge hi veig tot de càmeres de televisió, parasols, llums i periodistes treballant al mig del carrer.
10: És a Washington, són periodistes de la CNN, ABC o Politico que estaven vetats per la Casa Blanca. Ahir, recordem, un jutge federal va aixecar el veto que els havia posat Donald Trump per entrar-hi. Tot i que s'ha pogut veure força moviment als carrers pròxims al Capitoli, segons diverses agències, un reporter i un productor de la CNN tampoc han pogut entrar aquesta passada nit a la Casa Blanca per seguir el sopar entre el líder Xi Jinping i Donald Trump.
8: I la tercera imatge, en aquest cas, ens arriba des d'Alemanya. Són les restes d'un altre dron o giny volador que es va trobar dissabte passat. Berlín, Jordi Regàs, té alguna relació amb el que es va trobar a l'agost?
17: Doncs precisament això és el que està investigant la Fiscalia Federal, que no dona més detalls sobre el tema. La troballa es va fer per casualitat a un parell de quilòmetres de la base aèria de la Bundeswehr a Wunstorf, a la base Saxònia. Pel que sembla, seria un artefacte volador fabricat acoplant peces diverses i de moment no sembla que s'hagin trobat restes d'explosius. Convençuts de l'amenaça russa, els alemanys teoritzen que podria ser un aparell de reconeixement. En tot cas, sembla que ja fa temps que aquest giny volador hauria caigut a terra.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
8: I avui a La cara B del temps parlem de Polo i Nolo. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, sembla el nom de dos Teletubbies, però no, és el nom de dos huracans dels quals es parlarà molt aquest cap de setmana. L'altre dia explicàvem que el fenomen del Niño està provocant una temporada d'huracans molt tranquil·la, de fet, tan tranquil·la que no s'havia vist mai a l'Atlàntic, però en canvi sobre el Pacífic tenim l'efecte contrari. Hi ha molts huracans i molt actius. Tan actius com l'huracà Polo, que fa dies que es passeja per la costa oest de Mèxic i ha estat el segon més profund mai registrat en aquesta zona. De fet, les pròximes hores tornarà a tenir categoria 5 i s'allunyarà mar endins, però el problema és que entre diumenge i dilluns farà un gir i amb molta probabilitat creuarà la Baixa Califòrnia amb categoria 2 o 3. I d'altra banda tenim l'huracà Nolo, que està al sud de Hawaii, té categoria 1, per tant és més modest, però espereu que pugui arribar a categoria 4. No passarà ben bé per Hawaii, però sí que pot deixar grans quantitats de pluja a l'illa grossa. I és que hem de tenir en compte que aquesta illa té volcans que arriben als 4.000 metres d'altura i l'efecte palanca dels vents en aquestes muntanyes pot provocar acumulacions de més de 500 litres i puntualment s'avisa que podrien arribar als 900. Així que caldrà seguir-ho els pròxims dies.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia filòleg expert en llengües de l'est molt miop. I la resposta era eslavista. Moltes llengües de l'est d'Europa són d'origen eslau. Un eslavista n'és un expert i si és molt miop, doncs llavors el problema és la vista. Acabem la setmana amb un Enigmàrius fruiter. L'arbre fruiter doblement productiu, de 7 lletres. L'arbre fruiter doblement productiu, 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
8: Atenció a aquest titular que circula. Empresonen un home per gravar la infidelitat de la seva dona amb el robot aspirador de casa. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Segons la notícia, la parella portava 5 anys casada. L'home, però, sospitava que la seva dona l'enganyava amb una altra i va decidir utilitzar la càmera del robot aspirador de casa per enxampar-la. L'home, diu la notícia, va fer servir una aplicació de mòbil per activar el robot aspirador i gravar unes imatges on va veure junts la seva dona i el seu amant al llit. Amb aquesta prova, l'home va denunciar la dona i va guanyar el judici de divorci en primera instància. Més endavant, però, la dona el va denunciar per gravar-la sense el seu consentiment. Ara, segons diu la notícia, l'home ha estat empresonat i s'enfronta a una possible condemna de 3 anys.
8: I això és real o fals?
6: Catalunya Ràdio.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que empresonen un home per gravar la infidelitat de la seva dona amb el robot aspirador de casa és una notícia real. Ha succeït a Taiwan. El cas ja s'ha resolt. L'home ha estat condemnat a 5 mesos de presó i també ha de pagar uns 4.000 euros d'indemnització a la dona. El jutge ha dictaminat que si bé la gravació estava justificada, el dret a la intimitat de la dona preval sobre el dret del marit a saber si l'enganyava.
8: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
8: I ara sapiguem per què pot ser un bon dia amb la Regina Rodríguez Sirvent.
20: Avui serà un bon dia perquè l'Anna es llevarà amb un anell nou, però sobretot es llevarà amb una nova història que explicarà als seus futuribles nets. Que el matí de la Mercè de l'any 2026, enmig d'un silenci inaudit al pati del Palau de la Virreina de Barcelona, just abans de gran seguici popular, el seu avi va sortir de l'Àguila Daurada amb una caixeta negra, oberta, i es va genollar i va inaugurar un nou aniversari.

0: Són 7:45. I avui és divendres 25 de setembre. Ens despertem amb 20 graus a Panadella, 13 a Cassà de la Selva, 18 graus a Falset, el dia en què entrevistarem a 9:15 l'eurodiputada i líder de Podem, Irene Montero. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García, Robert Prat. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Junts i el PSOE són optimistes a l'hora d'arribar a un acord els pròxims dies en matèria d'habitatge. Segons ha sabut al Matí de Catalunya Ràdio, els socialistes haurien rebut positivament les propostes dels de Puigdemont.
1: Avui aquest programa us està explicant que el fons d'inversió Blackstone vendrà 400 pisos que ara té en lloguer social. Prioritzarà els actuals inquilins, però hi ha molts que no poden afrontar el cost.
2: L'endemà que el govern anunciés que tornaran les lectures obligatòries a batxillerat, el president Illa reuneix avui els partits a Palau per començar a perfilar el pacte de país sobre l'ensenyament.
1: El ple de l'Ajuntament de Lleida prohibirà avui el burca als espais públics. La proposta és del govern del PSC i rebrà el suport de Junts.
2: Dinamarca ha estat l'últim país en avisar sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra Europa i països de l'OTAN. Macron ha admès que s'estan preparant davant d'aquestes noves amenaces. El Kremlin ho nega.
1: Bona part dels presents a l'Assemblea General de les Nacions Unides han abandonat el plenari abans de la intervenció de Netanyahu, que ha dit que dir genocida a Israel és la mentida més gran del segle.
2: I la inestabilitat internacional fa que el preu dels carburants no pari de pujar. A Catalunya, omplir el dipòsit ja costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil, i això que està bonificat.
3: En esports, debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant l'Efes 89-82. El jugador del Barça, Fermín, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, i Xavi debuta com a seleccionador dels Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya.
0: Pel que fa al temps, tindrem molta calor, però a partir de demà començarà a baixar una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, demà baixarà 2 o 3 graus a l'interior, diumenge arribaran alguns núvols i també baixarà una miqueta, però avui no. Avui serà el dia més càlid de la setmana a l'interior, amb temperatures al migdia de 30 a 35 graus i podria arribar als 37 a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb alguns núvols prims a aquesta hora i temps assolellat la resta del dia.
0: I mobilitat també a aquesta hora, Maria Fernández Noguera.
5: Matí tranquil al transport públic. Recordem que avui, malgrat que a Barcelona hi ha gent que fa pont, el servei de Rodalies ja recupera els horaris de dia feiner. Adif informa que a l'R1, la línia del Maresme, la situació està normalitzada després que ahir a la tarda hi hagués problemes per un robatori de cable de coure entre la Sagrera i Badalona.
0: A les carreteres s'han tallat dues vies principals per accidents, l'AP7 i la C25. Mireia.
6: Sí, en el cas de l'AP7 s'ha incendiat un vehicle en sentit sud a Avinyonet del Penedès i això ha obligat a tallar-la durant 10 minuts. Ara s'hi pot circular per un sol carril i es forma una cua de 3 quilòmetres. A la C25 hi ha hagut un accident a Santa Maria d'Oló en direcció a Girona que també ha tingut tallada l'avió uns minuts, però ara ja hi ha un carril obert. A més, un altre accident al tram nord de l'AP7 provoca cua a Bàscara en direcció a França.
0: I ho rematem també amb les portades, Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els desnonaments. La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'Ara que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte. Les fotos de portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca en la resta de diaris destaquen la gran amistat entre tots dos, com ha dit Trump, i els interessos entrellaçats que ha subratllat Xi. Això en un dia, Ricard, en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarril sota una marca mare.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Mohamed El Amrani, Jordi Cominal, Arturo Puente i Laura Aznar. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades pel Forada. Bon dia. Avui a la premsa hi trobem molts articles parlant d'habitatge, parlant de la penalització per pujar el lloguer, per la facilitat que cal per construir, per la protecció també de la gent que lloga. Són els punts calents d'aquest decret de l'habitatge que veurem si acaba aprovant dimarts al Congrés dels Diputats.
8: A El País, per exemple, la Najat El Hajmi parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys que es va suïcidar mesos després de ser desnonada. Considera que va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió pels més necessitats i ho qualifica de crim legalitzat. L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi al Mundo en què diu que el cas de la Mari Carmen, de 87 anys, és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves. I mentrestant, al periòdico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en els problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions sí que funcionen, però d'altres s'han de corregir. Sergi. I canviant de tema, tant a l'Ara com a la Vanguardia, se celebra que el Departament d'Educació recuperi les lectures obligatòries a batxillerat.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora i periodista Llucia Ramis.
9: Cada dia de 2025 es varen cometre 64 delictes sexuals a Espanya, 23.668 en total, el màxim des de l'any 2018 que va començar a fer-se aquest balanç anual. Ho recull El País. El 85% d'aquests delictes varen ser contra dones i 8 de cada 10 varen ser agressions sexuals. Gairebé la meitat varen tenir lloc a l'interior d'un habitatge i les menors pateixen una de cada 3 violacions, segons el darrer informe del Ministeri de l'Interior sobre delictes contra la llibertat sexual. Aquestes xifres no representen tota la violència sexual que hi ha perquè la immensa majoria de casos no arriben a denunciar-se. Catalunya
10: Ràdio. Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
15: Doncs jo només sento la carretera.
14: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
17: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
18: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
19: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Marta Viana. Sota sospita.
2: França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim de X ha provocat un terratrèmol al país veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Télison Aurélien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'est à ça ou mourir, que podríem traduir per Va ser això o morir. Premi de novel·la de la FNAC i preseleccionat per al prestigiós concurs. Aurélien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA.
0: I un descobriment molt valuós.
1: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Rilt, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador romà Adrià. Aquest descobriment va passar fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs ho han mantingut en secret fins a assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor, que pesa 3 quilos. Ho llegim en diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
2: Les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre, que reuniran això persones altes, en concret homes a partir d'1,82 m i dones de 1,70 m cap en amunt. Les ha organitzat Eloi Rodríguez, un noi de 24 anys que fa 1,93 m, que en el seu dia va fundar el Tall People Club. Club per a gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir les vicissituds d'aquells i aquelles que són més alts que el mitjana. La idea ha tingut tant èxit que es repetirà el 17 d'octubre a la capital catalana i es farà el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
0: I enviarem el nostre company tècnic Cesc Bertran, que supera els rècords, a veure si guanya. I nou rècord en marató, en aquest cas 4 hores i 19 minuts.
3: No és un rècord humà, ja que aquest està en 1 hora 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. El mèrit d'aquesta fita no està en el temps o la distància aconseguit o que ho fes per terrenys lliscants i regulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria, i és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats, quan hi ha, per exemple, catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés, però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
0: 7:40, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara Garcia.
8: El New York Times explica que l'administració Trump ha demanat al Tribunal Suprem que li permeti seguir amb el seu programa per deportar immigrants a tercers països. Els advocats de l'Estat han elevat al Suprem una petició d'urgència després que un jutge federal dictés un bloqueig en el programa de deportacions amb l'argument que no es pot fer fora els immigrants sense que abans se'ls doni una oportunitat per defensar els seus casos. El South China Morning Post analitza el sopar d'Estat entre Xi Jinping i Donald Trump a la Casa Blanca. Explica que els dos mandataris han elogiat la seva amistat passada i han minimitzat la rivalitat actual, i diu que aquesta sintonia també s'ha vist en el menú, en el que qualifica de diplomàcia culinària. La vetllada, de fet, incluïa ingredients nord-americans amb una subtil influència xinesa. I Le Figaro explica que el programa del Papa en la seva visita a la capital francesa, que comença avui, és d'una densitat poc habitual. S'espera que més de 600.000 persones assisteixin a la missa als Camps Elisis.
3: I avui la premsa econòmica aborda el màxim anual del preu dels carburants. Segons Expansió, la crescuda del preu de la gasolina i el gasoil redobla la pressió sobre el govern perquè mantingui les bonificacions. El diari assegura que els efectes de l'ona expansiva de la guerra a Orient Mitjà sobre l'activitat econòmica s'han convertit en una autèntica olla a pressió per a l'executiu de Pedro Sánchez. També sobre subministraments, Cinco Días avisa que la tarifa regulada del gas pujarà més del 50% a l'octubre si el govern espanyol no intervé. Aquesta tarifa, l'anomenada tarifa TUR d'últim recurs, es revisa trimestralment. És l'administració que en fixa el preu en funció dels preus internacionals i va variant. I estan acollits 3 milions d'usuaris. I davant de tot plegat, l'economista publica que la Comissió Europea vol obrir la porta a fer ús del pressupost comunitari per finançar un mecanisme de compres conjuntes de gas davant d'aquesta crisi dels subministraments.
0: I a la premsa esportiva destaca, atenció, el debut de Xavi com a seleccionador dels Països Baixos.
21: La Vanguardia assegura que Xavi imprimeix el seu segell personal, debut il·lusionant del tècnic. El tècnic català va inculcar a l'equip un futbol ofensiu. A l'esport, Ivan San Antonio afegeix que Xavi es va guanyar la selecció dels Països Baixos amb la seva feina de futur al Barça, amb jugadors com Cubarsí i Fermín Olamín. El periòdic afegeix que un gol dels Països Baixos alleuja la bona estrena i les bones sensacions que deixa Xavi, i Ramon Bes escriu al País que noms com el de Xavi, Klopp o Zidane donen carisma al càrrec de seleccionador nacional. Mentrestant, a Madrid... Un Madrid que ha iniciat una cacera contra el periodista de la COPE, Juanma Castaño, s'ha carnissat amb ell publicant un vídeo a les xarxes socials que recopila les seves intervencions contra el Madrid.
22: La realidad es que el problema de Madrid no soy yo. El problema de Madrid no soy yo. El problema del Madrid es que el Barça está a 6 puntos y juega muy bien al fútbol.
21: Sí, sí, a la COPE diuen això.
22: La realidad es que el problema del Madrid no soy yo. El problema de Madrid no soy yo. El problema del Madrid és que...
21: Ho diuen a la COPE. I a Florentino li esclaten al cap aquestes paraules que se li repeteixen constantment. El Mundo Deportivo assegura que el Madrid assenyala la premsa com a enemic, nova estratègia de comunicació institucional, i el diari ara incideix en que Florentino encara està ressentit amb Rodri pel seu fitxatge pel Barça i per haver-li donat carbasses. Unes carbasses que fan mal, un símptoma que el poder de Florentino està deixant de ser absolut.
0: Són les 7:44. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
23: Bon dia.
0: Li retiren el carnet a Icardi fins al 2099 per conduir amb el permís caducat i amb la seva dona traient mig cos per la finestra.
4: La parella del jugador, l'actriu Eugenia Lachina Suárez, va publicar un vídeo en què se la veu traient-se el cinturó de seguretat i amb mig cos fora de la finestra. Aquesta imprudència va fer que el Ministeri de Transport de l'Argentina detectés que Mauro Icardi tenia el carnet de conduir caducat des de 2019, targeta vermella pel jugador, que no podrà tornar a conduir fins al 2099, és a dir, quan tingui 105 anys. Ho ha explicat la COPE.
0: Atenció a això, Vox es nega a climatitzar les escoles a Palma. Diu, creiem que la cultura de l'esforç abans s'estudiava sense aire.
5: Les generacions anteriors estudiaven sense climatització. Sembla que la calor acaba d'aparèixer. Són algunes de les perles que ha dit Manuel Acosta, regidor de Vox a Palma, en la negativa de votar a favor d'aconseguir unes millors condicions a les aules davant la calor extrema. A més, ha acusat Més i el PSOE d'utilitzar un ecologisme de pacotilla. Ho hem llegit a última hora.
0: Romania crearà Dràcula Land. És un megaparc temàtic del terror de 1.000 milions d'euros.
4: Sí, el Marca explica que ocuparà unes 78 hectàrees i es dividirà en 6 àrees on hi haurà universos com Transilvània o el castell de Dràcula. També més de 40 atraccions a muntanyes russes, espectacles nocturns i, ui, quina por, passatges del terror. Tampoc hi faltaran els hotels temàtics, un parc aquàtic de 50.000 metres quadrats amb instal·lacions d'espai, aigües termals i una zona de compres de luxe. Es preveu que s'inauguri l'any que ve.
0: I Canalies, qui fa anys avui?
5: Avui felicitem la cantant Tratrà, Rosalía, que en fa 34. També suma un any més Catherine Zeta-Jones, que arriba al 57. Recordem el mateix dia que la seva parella, l'actor Michael Douglas, que avui en fa 82.
0: I el santoral?
5: Avui és Sant Dalmau, Santa Aurèlia, i també se celebra la Mare de Déu de la Misericòrdia.
0: I acabem el repàs de la premsa en el quios vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
23: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
24: 25 de setembre de 1976. A Girona, 10 mesos després de la mort de Franco, tothom vol que la ciutat recuperi el seu nom oficial, que sigui Girona i no Gerona. Però l'Ajuntament aprova una petició perquè els dos noms, Girona-Gerona, siguin cooficials. L'editorial de l'Avui diu que és un bunyol com una catedral. I ara fa 50 anys també es feia el primer míting socialista a Girona. 5.000 persones omplien el pavelló de gom a gom en un acte presentat per Anna Pagans, amb discursos interromputs per Visques a Catalunya i un final vibrant amb els Segadors i la Internacional. Acabo amb la Mercè de 1976. 2.000 persones es manifestaven a Barcelona per demanar la dimissió de l'alcalde franquista Joaquim Viola. Portava un any al càrrec, havia sigut un dels últims nomenaments de Franco i la seva gestió havia estat molt contestada. Dels actes de la Mercè de fa 50 anys, destaca que a la Cercavila encara hi participaven una dotzena de grups de majorets.
25: Nadar entre dofins,

0: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
1: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya
2: Ràdio. Falten 12 minuts per les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Lara García i Francesc Soler. El govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge, segons us pot avançar aquest programa.
3: En aquest context, el matí de Catalunya Ràdio també ha sabut que el fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té Catalunya i posarà els pisos a la venda. Molts afectats, però, expliquen que no poden assumir-ne el cost. És el cas de la Vilma.
4: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado. 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler, e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
2: I el president Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
5: Això a l'endemà que Educació anuncies que tornen les lectures obligatòries a batxillerat 3 anys després de retirar-les. Esther Niubó, consellera.
6: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
2: Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN.
3: Des de França, el president Emmanuel Macron veu possible un atac amb drons russos contra el seu país.
7: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
8: Ma réponse est oui.
2: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics.
5: Això l'endemà que Itàlia ho hagi prohibit a les escoles, amb multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
2: I aquí Lleida també ens haurà d'explicar saber quantes dones porten burca ara mateix a Lleida per fer aquesta normativa. I després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema, avui s'estrena La Bola Negra.
3: Pel·lícula dels Javis, i ho fa amb prebendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
10: Hola.
2: Què tal, com estàs?
10: Molt bé, gràcies.
2: Això és bo. I a Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Bé?
11: Bé, prou bé.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia, bona marxa.
2: Comencem per Lleida, perquè el primer punt d'atenció el tenim al ple de l'Ajuntament, com dèiem, on hi ha aquesta previsió, que és que aquest matí s'aprovi una prohibició de portar burca o niqab als espais públics de la ciutat. Estela.
9: Sí, us ho ampliem, i ara l'argument no és la seguretat, sinó que no són vestimentes pròpies d'una societat lliure i democràtica. La primera vegada que van intentar vetar el vel integral fa 16 anys, el Suprem ho va tombar perquè va considerar que un ajuntament no pot legislar sobre aspectes que afecten drets fonamentals com la llibertat religiosa. Veurem què passa aquesta vegada. Aquest segon intent, si no hi ha un gir de guió d'última hora, prosperarà perquè el govern municipal socialista rebrà el suport de Junts per Catalunya i Vox. Un altre focus d'avui és judicial a Viella, on ha de declarar la parella de Josep Joan Pere, detinguda per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el dia de Sant Esteve de l'any passat a Baqueira. I per acabar, amb una mica d'alegria, tret de sortir d'avui de les festes de la tardor de Lleida, la festa major petita, que s'allargarà fins dimarts, dia de Sant Miquel.
2: I a les comarques gironines, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, anunciarà avui les actuacions que farà respecte al projecte de la variant d'Olot i de les preses. Fèlix.
13: Sí, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va anunciar al juny un recurs contenciós administratiu per l'impacte que tindrà aquesta nova carretera i avui concretarà quina és la seva posició i les mesures que pren. Reclama màximes garanties ambientals, tècniques i socials, tenint en compte l'afectació en el territori i, precisament, per exemple, en els conreus. En clau cultural, avui a Girona, aquest vespre al Teatre Municipal es farà un concert per celebrar els 50 anys de classes en català de l'Escola La Bressola de la Catalunya Nord i participaran una desena d'artistes com Maria Hein, Pascal Comelade, Ferran Palau o Triquell. La cita a partir de les 7.
2: Atenció també amb això, el corredor del Mediterrani potser s'haurà d'ampliar quan encara s'han d'acabar les obres entre Tarragona i Castelló, Clara.
5: Sí, és el que apunta el comissionat del govern espanyol pel corredor del Mediterrani, Josep Calabuig. Diu que sin interès es concreten actuacions reals de les empreses i comença a utilitzar-se massivament aquesta infraestructura, creu que en un termini d'entre 20 o 25 anys caldrà pensar en noves millores. D'altra banda, i després que Tarragona tanqués ahir la seva festa major, ara és el torn de Misericòrdia de Reus. Serà una de les primeres oportunitats de veure la nova vestimenta dels gegants japonesos que estrenen amb motiu del seu 70 aniversari. El disseny ha tingut en compte les recomanacions del Consolat General del Japó.
2: I a Barcelona, Marc, tot i ser feiner, avui també estem molt pendents, com dèiem, de la Mercè.
8: Sí, avui es farà, Ricard, el primer dia d'espectacle del Festival Pirotècnic Internacional. La primera actuació omplirà de llum i color el cel de Barcelona a partir de les 10 de la nit durant 20 minuts. Anirà a càrrec d'una empresa francesa amb 40 anys d'experiència. També hi ha

0: avui molta, moltíssima música, esclar, a la plaça de Catalunya, al Moll de la Fusta, a la Rambla del Raval i al Teatre Grec, entre d'altres.
1: Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament.
0: Destaquem Nacho Vegas al Teatre Grec, Miqui Núñez, Nil Moliner, aquest que sentim, i Buhos a partir de les 10 a la platja del Bogatell, a l'Avinguda Reina Maria Cristina, Maria Jaume quarts a 10 i els Amics de les Arts a les 10, seguits dels Catarres i Teràpia de Xoc.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu molt bon dia. Gràcies.
3: Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
2: Adéu.
5: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: Deixeu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, acabem la setmana amb el sol i calor, però amb previsió de petits canvis els propers dies. Eloi, bon dia.
6: Bon dia, sí, que notarem sobretot aquests petits canvis en forma d'una baixada de la temperatura. Demà baixaran 2 o 3 graus, diumenge segurament arribaran alguns núvols i podria baixar una mica més la temperatura. Aquests núvols seran més abundants a la costa i a les comarques de l'oest, sobretot a la tarda. I de cara a la setmana que ve fins i tot podrien tenir petits ruixadets. Avui, però, dia de sol, dia amb temperatures que poden arribar entre els 30 i 35 graus a l'interior i fins als 37 a les comarques de l'interior de l'Ebre. La costa quedarà un palet més frenades.
2: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes a l'AP7 i a la C25 per accidents. Mireia Sala.
7: Sí, hi ha retencions importants, però abans comencem amb una última hora. S'acaba de tallar la carretera nacional 154 a Puigcerdà en direcció Girona per un accident. Pel que fa a l'AP7, hi ha cua entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès, perquè aquesta havia estat 10 minuts tallada en sentit sud per l'incendi d'un vehicle i ara se circula per un sol carril. També hi ha cua perquè hi ha un carril tallat per un accident al tram nord de l'AP7 a Bàscara en direcció França i a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció Girona.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
9: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
10: Catalunya Ràdio.
2: I ara repassem el preu de les coses al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens fixem en el cost dels autobusos urbans.
11: Sí, a Catalunya el preu d'un bitllet d'autobús costa de mitjana entre 1,5 euro i 2 euros. A Sant Sadurní d'Anoia, per exemple, costa 1 euro.
12: A Sant Sadurní estem molt contents perquè el bitllet d'autobús costa 1 euro. Però al seu poble, amb tantes pujades i baixades, doncs és molt còmode i va molt bé.
11: També entra dins d'aquesta mitjana el bus de Reus, capital del Baix Camp, ens ho explica una usuària.
13: Un bitllet senzill a Reus costa 1,5 euros. Llavors, quan volem anar a l'aeroport, ens en costa 4.
11: A Granollers, en canvi, el preu de l'autobús urbà supera la mitjana i no precisament a la baixa. El bitllet senzill costa 2,90 euros.
14: Em sembla supercar, no entenc com és possible que tinguem preus com a Barcelona. Tampoc entenc el fet que l'Ajuntament porti anys fent campanya perquè Granollers sigui una ciutat peatonal, que no hi hagi tants cotxes, etc. Però llavors tinguis un servei de busos que no és de qualitat i que és supercar. La població, què hem de fer?
11: També hi ha municipis on el preu és inferior a la mitjana. Esclar, Balaguer n'és un exemple. El bitllet costa 89 cèntims. A Martorell encara és més barat. El viatge surt a 50 cèntims des de l'1 de gener del 2025.
2: I més enllà dels impostos, avui divendres també ens fixem en què costa organitzar la Castanyada. Ot Serra, bon dia.
15: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ja està pensant en la celebració de la Castanyada el 31 d'octubre a la plaça Neus Català i ha obert un contracte perquè algú la prepari. Caldrà fer 1.000 racions gratuïtes de castanyes i un tas de moniato i moscatell, organitzar el volum de gent que hi participi i subministrar plats, gots, tovallons i tot el que calgui. El valor estimat de l'adjudicació és de 4.500 euros. Equivaldria a 6 cèntims per castelldefelenc i castelldefelenca.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo més viral? Elisenda Pineda, bon dia.
16: Bon dia, Ricard. Mira, sembla que vulguin esquivar la bala, però la bala sempre els troba, eh? La oreja de Van Gogh s'ha tornat a fer viral per culpa d'un problema tècnic en un concert a Madrid. Durant l'inici del show amb la cançó 20 de enero, Amaia Montero havia d'aparèixer impulsada per una plataforma situada al bell mig de l'escenari, com si fos en Satanàs dels Pastorets, eh? Però es queda encallada a mig camí i només li sobresurt el cap. Aquest és el moment.
2: Oh,
16: pobreta meva, cantant des dels inferns, eh? Els usuaris d'X no s'han quedat enrere i
2: ella després segueix, ella canta igual.
16: No, ella calla perquè és una professional, llavors ella segueix, els músics segueixen, es miren entre ells què passa, però ells segueixen fins que finalment aconsegueix la plataforma impulsar-la cap a dalt i apareix doncs com una reina, com el que és. Et deia que els usuaris d'X no s'han quedat enrere, han volgut dir-hi la seva. Un tal Miguel diu, Amaya s'ha quedat com quan el teu pare et posava el seient del conductor quan eres petit. O un tal Jim diu, això és un clar homenatge a Tranques i Barranques. Esperem que això hagi estat un incident puntual i no l'Eire Martínez amb una pota de cabra falcant els engranatges de la plataforma, Ricard, que seria divertidíssim.
2: Gràcies, Elisenda.
16: A tu.

a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, Dia Mundial del Farmacèutic. La dedicatòria és per aquells que ens ateneu darrere del taulell amb paciència i amb somriure. Bon dia, amb alegria.

0: El desnonament de la Mari Carmen de dimecres a Madrid ha canviat de ple la conversa pública a Espanya. La dramàtica crisi de l'habitatge ha retornat a totes les portades dels diaris, i amb raó, perquè la Mari Carmen té 87 anys i en feia 70 que vivia de lloguer a l'acomodat barri del Retiro de la capital espanyola. Tota una vida que ara s'ha vist truncada de manera radical. Aquesta imatge que hem vist aquests dies d'una dona de gairebé 90 anys forçada a sortir de casa seva, simbolitza un naufragi social en tota regla. És un fracàs colossal que ens parla a tots directament. I això no és el pitjor, perquè el cas dramàtic de la Mari Carmen és un entre molts. És un exemple d'un problema estructural. A Espanya, aquest mateix 2026, s'executen de mitjana 45 desnonaments diaris. La majoria per no pagar el lloguer. D'altres, menys d'un 20% per la hipoteca. En el cas de Catalunya, els desnonaments també apunten a un mateix diagnòstic. La situació és de màxima gravetat. Cada desnonament ens recorda que la crisi de l'habitatge és sistèmica, que hi ha milers de famílies al nostre país que no poden afrontar el cost de tenir un sostre i que, per tant, aquesta crisi exigeix polítiques ambicioses, acords transversals per fer-hi front. En aquest sentit, l'espectacle de les últimes hores ha estat lamentable. Acusacions entre administracions, partits que intenten treure'n profit. Això dona una imatge pèssima. I la crisi de l'habitatge no ha fet més que accentuar-se. Tampoc no han servit els discursos suposadament més ambiciosos. Avui recorda, per exemple, Manuel Delgado, a través d'un tuit, que hi ha hagut molta hipocresia en el govern de Ada Colau. Diu que es van executar a Barcelona 443 desnonaments. Diu: a les ciutats no manen els governs, mana el mercat. En tot cas, no es tracta tampoc d'assenyalar ningú, però sí que cal deixar clar que l'habitatge pertany al terreny de les responsabilitats compartides, on hauria de primar la voluntat d'entesa per part dels governants a tots els nivells de l'administració. La Mari Carmen ha remogut les aigües de la política, fins al punt que el govern d'Espanya portarà de nou el decret d'habitatge al Congrés. Recordem, després de dues derrotes, Junts hi posa propostes com la suspensió dels desnonaments en habitatges de propietat de fons voltors, o també la prohibició que aquests fons comprin més habitatges, entre d'altres. Fins ara no hi havia acord. Veurem si la tercera és la bona. No és fàcil, però és urgent, molt urgent, retrobar els equilibris. Aquest desnonament d'una dona de 87 anys en cadira de rodes és simplement inhumà. I l'especulació que ho causa no sembla conèixer de moment ni el límit ni la moral.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Marga, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé, molt bé, gràcies.
0: Tu on vius?
2: A Barcelona, al carrer Llançà, número 20.
0: Això és el barri de Sant Antoni.
2: No, Eixample encara, Eixample Esquerra.
0: I quants anys fa que hi vius, aquí?
2: Des del 92, sóc olímpica.
0: Ets olímpica, li fa molts anys, tota una vida.
2: Bueno, 33, 34, potser. Sí, por ahí va.
0: I ara vius amb risc de perdre'l.
2: Sí, bueno, des de fa 2 anys i mig que estic amb aquesta lluita. L'any 24 ho va comprar un fons d'inversió al nostre edifici, que era propietat de la família Fajol, no tenien fills, llavors els hereus no van poder fer front, diguéssim, a les taxes aquestes que han de pagar, i van decidir vendre-ho a un fons d'inversió que volava per aquí feia anys i ja havia comprat altres edificis, i aquest fons d'inversió doncs va decidir que ens faria fora per fer negoci, diguéssim.
0: Quants pisos hi ha aquí?
2: 14.
0: 14. I estan tots plens?
2: No, a veure, de fet, dels 14, diguéssim, 12 són d'ús residencial, i d'aquests ja han fet fora a 6 veïnes. És a dir, quedem 6 veïnes.
0: Tu estàs pendent, tens un desnonament, una ordre de ser desnonada?
2: Sí, a veure, nosaltres vam rebre una ordre a l'abril del 25, una demanda per part de NAT. A veure, jo quan vaig rebre la carta de que havia de deixar el pis, que era que em donaven 30 dies per deixar el pis, ja vaig buscar, diguéssim, recurs d'assessorament, tant a nivell de sindicats com d'ajuntament, etc. Llavors, vull dir, l'abogada va presentar un recurs dient que aquesta demanda no tenia camí perquè jo he vist amb el meu pare, que té 93 anys, té una dependència, tinc informes de vulnerabilitat, tant econòmica com social, però tot això no va servir de res. El jutge, el judici es va portar a terme i aquest judici em va donar primer una data de desnonament del dia 2 de febrer, estem parlant de l'any passat. Vam presentar un recurs, també es va acceptar, per qüestions sobretot de salut, de que estem en una zona tensionada, de que jo tenia dret a una pròrroga de 3 anys. Tot això ho vam presentar dintre de tot un, de tot el que marca, diguéssim, el marc legal. Però tot això també ens ho van tirar enrere. Em van posar una altra data de desnonament que era pel dia 29 d'abril. Estem parlant ja d'aquest any, sí, clar, vale? I també ho vam recórrer. Llavors, ara estic pendent de que em cridin des de l'audiència, vale? I aquí, i aquest és el panorama.
0: Perquè puc preguntar-te quan pagueu de lloguer, si heu pagat sempre?
2: Una mica més de 600 euros. Pensa que jo vaig entrar aquí que pagava 45.000 pessetes. Clar, l'any 92 se m'ha fet una pujada de l'IPC i tot el que ha tingut... Sí. Que aplicar-me la llei, però penseu també que jo quan parlo del meu, del que jo pago de lloguer, com que jo això ho considerava casa per tota la vida, perquè sí que és veritat que ara, bueno, que hi ha una reconducció tàcita d'aquest tipus de contracte i que aquí en un principi vivia una família, la família Fajol, que el seu pare va ser el que va dissenyar la papallona que tenim a dalt, i aquí vivia una comunitat, i aquí la intenció dels propietaris era de que la gent, les famílies viuríem, l'ús seria residencial. En el moment que això, aquest escenari ha canviat, ha sigut quan tots ens hem donat una...
0: Sí, en el moment que arriba, diguéssim, aquesta gran empresa, no, aquest fons, i compra l'edifici, li dona una funció totalment desbiaixada del propòsit inicial d'aquesta família que havia construït l'edifici, no?
2: I amb una falta de sensibilitat o d'humanitat increïble, perquè nosaltres hem intentat negociar amb ells. Quan al cap de 6 mesos, des del primer moment que ho vam demanar, vam seure amb dos dels seus abogats, pensa que jo em vaig tirar un farol i vaig dir... a veure, quan us he de pagar per quedar-me aquí? I la resposta d'ells va ser en plan molt prepotent: vostè no dona el perfil. Què és el que volen? Gent de pas, turistes, espacs, fer colivings, fer un ús totalment especulatiu del nostre edifici. I no és el primer que compren. Aquest és el DC, me'n sembla, edifici que compren a Barcelona i que fan el mateix que ens estan fent a nosaltres.
0: Marga, tu no vius sola, oi?
2: No, el meu pare, des de fa uns anys que viu amb mi, el meu pare té 93 anys, el meu pare té una dependència reconeguda, tinc informe de vulnerabilitat social, econòmica, però tot això és igual. La llei, els magistrats, emparen amb un fons d'inversió. Ells poden fer el que vulguin actualment. Jo, de fet, és que no sé com quedar-me aquí. I jo he recorregut a l'Ajuntament, hem recorregut a la Generalitat, hem recorregut a mitjans de comunicació, és a dir, què podem fer? Res. En principi, res. Vull dir, bueno, lluitar, que és el que estic fent jo fa 2 anys i mig. Però penseu, per exemple, que d'aquí ja han marxat 6 famílies i moltes d'elles ha sigut perquè, per exemple, no han tingut reconeguda una justícia gratuïta. Jo puc fer front, treballant amb un sou de teleoperadora, amb una justícia, amb un fons d'inversió que té un séquito d'advocats que saben gestionar-ho bé, de manera que jo no tinc aquest recurs. Jo pagaré la meva abogada, pagaré el meu procurador i hauré de pagar els costos si la justícia no em dona la raó. Pues és un afegit, però sí, el meu pare viu aquí amb mi.
0: I Marga, què vas pensar quan vas veure la Mari Carmen sortint de casa seva a Madrid?
2: Em vaig sentir molt, molt, molt identificada. Empatitzo molt amb ella i amb totes les Mari Carmens que hi ha a Catalunya i a Espanya. Realment penso que s'ha sensibilitzat molt la societat, que ja tocava, perquè jo, per exemple, quan vaig vindre l'any 92, a l'edifici del costat, que ara és un hotel, estaven traient les famílies i no vaig pensar i no penses que això t'hi pot tocar. És a dir, que no vull ficar la por a tothom, però és que això li passarà a tothom. Estan buidant Barcelona i les grans ciutats. I ja no es tracta d'un problema de Barcelona, de Madrid. És un problema que està a Londres, que està a Roma, que està a Berlín, que està a tot arreu. Hi ha països que estan aplicant ja lleis. Per exemple, a Anglaterra s'està aplicant ja per part de la dreta o extrema dreta que tornin els contractes indefinits. A Berlín s'estan traient els edificis, els fons d'inversions. Vull dir, s'estan aplicant lleis que arriben una miqueta tard, però que arriben. I aquí hauríem de fer-ho ja. És a dir, anem tard, però encara hi ha famílies vivint a Barcelona. Per tant, vull dir, ja no es tracta de que siguis propietari o llogater, perquè el propietari es quedarà envoltat d'espacs, de gent de fora, i perdrà, el barri perdrà la personalitat i l'entitat que té, per descomptat.
0: Marga, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Ah, no, a vosaltres per fer la cobertura, i som-hi, lluitem, aconseguirem quedar-nos amb la nostra ciutat. Moltes gràcies a vosaltres.
0: És la Marga Aguilar, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
2: A vostè, adéu, adéu. Catalunya
3: Ràdio. Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
6: Doncs tant com vulgui bussejar.
5: Genial. I quant d'oxigen queda?
6: El que vulgui, també.
5: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
6: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
5: I quants de cetacis?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 3 minuts, serà un quart de 9. Repassem ara quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui. Francesc Soler, bon dia.
9: Bon dia.
0: La primera.
9: El govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge, segons us pot avançar aquest programa. En aquest context, el matí de Catalunya Ràdio també ha sabut que el fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té Catalunya i posarà els pisos a la venda.
0: La segona.
9: El president Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Això l'endemà que Educació anunciés que tornen les lectures obligatòries al batxillerat 3 anys després de retirar-les.
0: La tercera.
9: Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Des de França, el president Emmanuel Macron veu possible un atac amb drons russos contra el seu país, tot i que desmenteix que la CIA els hagi alertat del risc d'atacs per part de la flota naval fantasma russa, tal com s'ha publicat.
0: La quarta.
9: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. Això l'endemà que Itàlia ho hagi prohibit a les escoles, amb multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
0: La cinquena.
9: Després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema, avui s'estrena La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, amb prebendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda. La pel·lícula té a Federico García Lorca com a fil conductor de tres històries, cadascuna situada en una època diferent.
0: I els esports, Bert Prat?
10: Debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant l'Efes, 89-82. Fermín, en declaracions al Tot Costa, defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, i Xavi debuta com a seleccionador dels Països Baixos, empat a 1 contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
0: Avui tornarà a ser un dia de sol i de calor, però aviat començarà a baixar la temperatura. Eloi Cordomí.
11: Bon dia. Si avui toca patir calor, a l'interior serà el dia més càlid de la setmana i podríem arribar als 36 o 37 graus a l'interior de l'Ebre. Demà dissabte baixarà 2 o 3 graus a moltes comarques i també podrien començar a formar-se alguns núvols baixos a la Costa Daurada. Diumenge aquestes nuvolades arribaran a més comarques.
0: Matí també d'accidents en diverses carreteres que compliquen ara mateix el trànsit. Mireia Sala.
12: Sí, retencions a l'AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès perquè se circula per un sol carril per l'incendi d'un vehicle. Al tram nord de l'AP7, a Bàscara, un altre accident talla un carril en direcció França, i el mateix passa a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció Girona. Finalment, a la Cerdanya, la Nacional 154 està tallada a Puigcerdà en direcció Girona per un accident.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
14: De veritat, Mallorca era platja, tio.
13: Torna la travessa 3CAT. Ah! Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
15: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
16: Vaig al límit amb tu.
13: Aquí la fama no serveix de res.
1: La travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
17: Catalunya
16: Catalunya Ràdio.
0: És un quart de nou, avui a l'Àgora d'aquí a mitja hora ens acompanyarà Mohamed Elamrani, Jordi Cuminal, Arturo Puente, Laura Aznar, també a Irene Montero. Parlarem de la crisi de l'habitatge i del que està passant també a casa nostra. I posarem també el focus a Madrid perquè avui al matí de Catalunya Ràdio us pot avançar que els negociadors de Junts i el PSOE són optimistes per arribar a un acord en matèria d'habitatge els propers dies. Pol Foradada.
17: Fonts coneixedores de les converses expliquen que ara els socialistes estan estudiant les propostes que han posat els de Puigdemont sobre la taula. Desgravació de l'IRPF en el lloguer, desgravació de les hipoteques o possiblement el punt que més debat pugui aixecar, prohibir els desnonaments, però en cas que la propietat sigui un fons voltor. Junts també proposa, per exemple, que els més grans de 65 anys que viuen en una residència puguin vendre l'antic habitatge habitual sense pagar IRPF pel guany obtingut.
0: Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
18: Bon dia.
0: El PSOE ha de fer equilibres perquè l'acord, clar, ha de ser compatible amb Junts, però també amb sumar amb Esquerra i Podem.
18: Sí, té pressions per totes bandes, eh? Més en l'ambient preelectoral que s'ha instal·lat ja a Madrid, sumar li reclama l'expropiació del pis de la Mari Carmen i que les mesures s'aprovin com a molt tard dimarts al Consell de Ministres. La part socialista no ho assegura, però reconeix que s'està avançant després del cas de la Mari Carmen. Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge.
19: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas.
18: I a banda de Junts, també hi ha la resta de partits, alguns amb interessos contraposats. Per Podem, la línia vermella és no tocar la llei del sòl. Per Esquerra, la clau és frenar l'especulació. Gabriel Rufián en declaracions a aquesta emissora.
20: Si vostè vol fer-se ric, ho fa amb una altra cosa, no amb la vivenda. I això es pot legislar per poder frenar-ho.
18: Rufián, que ha qualificat d'error que el govern espanyol negociï de nou amb Junts, perquè diu que igualiran les mesures, però els vots de Junts són vitals si es vol aprovar un nou paquet per pal·liar el principal problema dels ciutadans.
0: Gràcies, Tània. A partir de quarts de deu parlarem amb la líder de Podem, Irene Montero, per saber si les seves propostes són compatibles també amb les de Junts. Abans parlarem també amb ciutadans que viuen sota el risc d'un desnonament, també amb experts i també amb membres de moviments sobre l'habitatge. Això el dia en què aquest programa us avança també que el fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda.
17: El fons diu que prioritza que els compradors siguin els actuals llogaters. En un centenar de casos, les famílies ho haurien acceptat, però hi ha molts d'altres que no s'ho poden permetre. És el cas de la Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat. Va comprar el pis abans de la crisi, el 2008. Aleshores, no va poder assumir-ne la hipoteca, va cedir el pis a un banc. Aquest pis va acabar a mans de Blackstone, amb qui va firmar un lloguer social.
21: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no a un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
0: Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan una sentència del Tribunal Constitucional ho va tombar.
17: La plataforma d'afectats per la hipoteca avisa que les no renovacions de pisos de Blackstone poden acabar amb nous desnonaments. Juanjo Ramon és el portaveu de les PAS catalanes.
22: La situació és que es deuen abocades a un mercat immobiliari que ara mateix és salvatge i inaccessible. Estem parlant de famílies, potser no tan vulnerables com en el seu moment, però no tenen una capacitat econòmica com per accedir a un lloguer de mercat o comprar un pis com el que està oferint Blackstone, i això les convertirà en desnonaments perquè no podran continuar a casa seva.
17: Mentre el preu del lloguer i de compra no para de créixer, les entitats en defensa del dret a l'habitatge denuncien les dificultats per trobar pis o pocs recursos per atendre qui el perd. Mentrestant, segons el sector immobiliari, el problema és la falta d'oferta i el que cal és construir més.
0: Comentari que afegim ara pel matí de Catalunya Ràdio de l'advocada Gemma Calvet.
23: L'escena del desnonament de Mari Carmen provoca comprensiblement indignació social, però també torna a mostrar una temptació massa habitual quan venen eleccions i és convertir l'habitatge en arma electoral, quan esclata un cas dramàtic. I després ser incapaços d'aplicar polítiques eficaces i sostingudes en termes generals. Cal protegir els llogaters, garanties d'estabilitat, contractes duradors i preus assumibles. I això és compatible amb la seguretat jurídica als petits propietaris. I menys pisos turístics, menys lloguers temporals, menys gesticulació política i més polítiques d'habitatge que funcionin de debò com passa a altres països.
0: I després tenim també la picabaralla política amb el ball de xifres entre governs català i madrileny. Ayuso ha aprofitat el desnonament de la Mari Carmen per atacar Catalunya. Responia al Matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque.
2: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
3: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: I què diuen les dades? Doncs que a Catalunya sí que hi ha més desnonaments, però les dades d'Ayuso no són certes i s'han de posar en context.
17: Segons el Consell General del Poder Judicial, a Catalunya l'any passat hi va haver 6.800 desnonaments, a Madrid prop de 2.300, per tant, 3 vegades més a Catalunya, no 5, tal com va dir ahir Ayuso, però això són dades absolutes. S'ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha més població i també més gent que viu en lloguer. Per tant, segons alguns experts, en termes relatius, el nombre de desnonaments es pot considerar força similar entre Catalunya i Madrid.
0: I enmig d'aquesta crisi de l'habitatge, sorprèn també la notícia que llegim avui al Confidencial. El gendre de Raúl Castro va comprar pisos turístics a Barcelona.
17: Està casat amb Mariela Castro, és diputada, és al càrrec a Cuba i filla de l'expresident del país. De fet, quan el seu pare encara era president de l'illa caribenya i primer secretari del Partit Comunista Cubà, el 2015, va invertir en 3 pisos que estan en zones turístiques a la capital catalana.
0: L'habitatge és el gran tema del dia amb què hem començat avui al Matí de Catalunya Ràdio. També recorda el País que en l'època d'Ada Colau va haver-hi entre el 14 de setembre i el 23 d'octubre d'un any en què ella era alcaldessa 443 desallotjaments a Barcelona. Avui li preguntarem per les solucions que pot tenir l'esquerra davant d'aquesta crisi de l'habitatge, Irene Montero, d'aquí a una hora, al Matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, creix el temor a atacs híbrids. Atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Els serveis secrets de Dinamarca van alertar ahir d'un augment del risc d'agressions per part de Vladimir Putin.
17: L'informe dels serveis secrets danesos afirma que Rússia tindria com a objectiu els seus veïns, els països nòrdics, els bàltics o Polònia, amb l'objectiu de desviar l'atenció i frenar l'ajuda d'Europa a Ucraïna. Un diagnòstic en què coincideixen diversos països europeus. Ahir, fins i tot, es va filtrar que un informe de la CIA, que està en poder de diverses cancelleries europees, alertava de possibles atacs amb drons a Espanya, Itàlia o França.
0: El president francès Emmanuel Macron va negar l'existència d'aquest informe, però va confirmar que les amenaces existeixen i que són creixents. París, Isabel Galí.
4: Emmanuel Macron desmenteix que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasma al Mediterrani, però també creu que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè la capacitat militar la té.
16: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
24: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
16: Ma réponse est oui.
4: França reforçarà, doncs, la seguretat a infraestructures sensibles com la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tots aquests avisos coincideixen amb una realitat, que és que els països d'Europa es reforcen mentre augmenten les incursions de drons a l'espai aeri dels veïns de Rússia.
17: A part de França, Polònia, Lituània o Finlàndia ja estan construït o han anunciat que reforçaran les seves infraestructures de seguretat, tot després de diverses intercepcions de drons russos. La més greu va ser a l'agost, a Leipzig, un atac amb drons contra l'aeroport que Alemanya va atribuir oficialment a Rússia.
0: Mentrestant, Rússia segueix amb la seva estratègia, negar qualsevol atac i afirmar que són ells les víctimes d'atacs híbrids. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
25: El Kremlin creu que són missatges alarmistes que els dirigents europeus fan servir per treure en rèdit electoral i per justificar més despesa en defensa. De fet, Rússia considera que és Europa qui els està amenaçant rearmant-se i també qui està duent a terme una guerra híbrida contra ells. Putin ja ha advertit com hi podria respondre, per exemple, pagant-los amb la mateixa moneda si continuen interceptant els seus vaixells o atacant els països bàltics si continuen permetent que els drons ucraïnesos passin pel seu cel. El que ja ha començat a fer Rússia és atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN, a Romania o Polònia, tot plegat amb l'objectiu de dissuadir Europa de donar suport a Kiev, una estratègia que corre el perill de provocar una escalada real. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre la tensió creix entre Europa i Rússia, la Xina i els Estats Units s'acosten. Així entraven Donald Trump i Xi Jinping al sopar de gala ofert per la Casa Blanca, on van compartir taula amb alguns dels màxims responsables de la intel·ligència artificial. Washington, Oriol Serra.
5: Al sopar de la Casa Blanca hi han assistit els multimilionaris del sector tecnològic, CEOs com Jensen Huang de Nvidia, Lisa Su d'AMD, Elon Musk de SpaceX i Tesla o Tim Cook d'Apple, tots ells asseguts a la taula presidencial. Amb ells, el president xinès Xi Jinping i el nord-americà Donald Trump han discutit sobre la intel·ligència artificial, un tema central per a les dues potències mundials. Trump ha apostat pel treball conjunt amb la Xina en nom de la seguretat i la prosperitat.
6: Plegats podem continuar construint una relació que promou prosperitat i seguretat per les generacions futures.
5: El president xinès, per la seva part, ha comparat el Make America Great Again de Trump amb el seu pla per a la revitalització nacional a la Xina. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a pocs quilòmetres a la seu central de l'ONU a Nova York, l'Assemblea General va estar marcada per la plantada a Netanyahu.
17: Part de l'auditori va abandonar la sala just quan hi entrava el primer ministre israelià. Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, havia acusat Israel d'estat genocida en una intervenció que s'havia hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu responia així.
7: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
17: Un Netanyahu que va rebre crits dins l'Assemblea de l'ONU i també fora. Milers de persones van manifestar-se a Nova York contra Netanyahu, entre elles l'actriu Susan Sarandon, que va acabar detinguda per la policia per participar en el bloqueig d'un carrer proper a la seu de les Nacions Unides.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
9: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
26: Catalunya Ràdio. Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
11: El que fa el temps, el dia comença en fresc al Pirineu i al centre de Catalunya. Tenim 5 graus a Ger, a la Cerdanya, 11 a Roda de Ter, i en canvi ja arriben els 18 al Gerri, a la Noguera, o 23 graus a l'Ella, al Maresme. Avui dia de sol, dia de calor, perquè al migdia s'arribarà entre els 30 i 35 graus a bona part de l'interior i podríem fregar els 36 o 37 a l'interior de l'Ebre, i a partir de demà comença a baixar una mica la temperatura. Segurament a l'interior baixarà 2 o 3 graus, a la costa es formaran alguns núvols, sobretot a la zona de la Costa Daurada. Diumenge aquestes nuvolades podrien arribar a més comarques, a la tarda el cel quedarà una mica més tapat, la baixada de la temperatura seguirà notant, la setmana que ve sí que serà una mica més variable i podríem tenir alguns ruixats.
12: Cua a l'AP7 de Sant Sadurní d'Anoia a la Granada del Penedès perquè se circula per un sol carril per un accident que talla un carril. Al tram nord de l'AP7 a Bàscara, un altre accident talla un carril en direcció a França, i el mateix passa a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció a Girona. Finalment, a la Cerdanya, la Nacional 154 continua tallada a Puigcerdà en direcció a Girona per un accident.
10: La compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
26: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:45.
13: Per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
14: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs.
15: Un back to basics, estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
18: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones.
19: Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic.
20: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 25 de setembre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, bon dia.
21: Bon dia.
0: Lara García, bon dia.
21: Bon dia.
0: Marc Corado, bon dia.
21: Molt bon dia.
0: I Marta Viana, bon dia.
21: Molt bon dia.
0: Catalunya Ràdio ha tingut accés, atenció, al text del Constitucional que avalarà l'amnistia. El Tribunal retreu al Suprem que estigui fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i li reclama que l'apliqui. Madrid, Paula Brujats.
27: Macías esmena la plana Marchena i Llarena, diu que s'han excedit interpretant l'amnistia, s'han desviat de l'objectiu de la llei i és insostenible defensar que el referèndum va suposar un benefici personal si no hi ha un increment econòmic real, és a dir, la malversació s'ha d'amnistiar. Són els arguments de la proposta de la sentència de Macías que ara sí dona la raó Jordi Turull, un text que ha reformulat recollint el criteri de la majoria progressista del Constitucional i que marca un clar camí al Suprem per amnistiar Puigdemont i els exconsellers a partir del 6 d'octubre. El Constitucional avisa que ara mateix s'estan vulnerant els seus drets polítics. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És el que diu l'esborrany del jutge José María Macías, que dimecres al matí de Catalunya Ràdio subratllava que la sentència seria clara.
28: Sempre he estat clar que no m'expliquen els escrits a la universitat, a l'ensenyament de les sentències, i naturalment la sentència que emiti serà clara.
0: El 6 d'octubre hi ha el proper ple, on es debatrà la ponència de Macías, que encara no sabem què serà, perquè pot tenir canvis.
29: Sí, segons fonts del Constitucional, la resta de magistrats podran fer aportacions al text. De fet, la majoria progressista vol afinar encara alguns dels arguments del ponent, que en l'últim ple va presentar un esborrany contrari a la sentència i s'ha vist forçat a canviar-lo.
0: I mentrestant, aquest matí, Salvador Illa ha convocat tots els partits a una cimera amb tots els grups per buscar un pacte de país sobre educació. Albert Prat.
13: El president es tornarà a veure les cares amb l'oposició, però avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
14: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada que Catalunya és capaç i així ho hem demostrat històricament.
13: Tal com va apuntar el Parlament, ell explicarà que ha encarregat una radiografia sobre com està l'educació, les mesures que ha proposat per eliminar les pantalles i espera que els partits comencin a plantejar les seves idees. De fet, hi aniran tots, menys Vox, i es retrobaran amb la consellera Esther Niubó després que dimecres li tornessin a demanar que plegui. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La cimera arriba després del ple de dimecres per analitzar el fiasco de Pisa i de l'anunci ahir que tornen les lectures obligatòries a batxillerat.
29: El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el Departament d'Educació qui les triarà. És una de les mesures per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora.
0: Més detalls, Maria Costa.
21: La consellera Esther Niubó vol tornar als bàsics perquè les coses, diu, canvin.
15: Un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres, que han anat perdent pes en els últims anys.
21: I tornar als bàsics, segons el govern, vol dir llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Una pràctica, però, que la directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Nadal, diu que ja s'està fent.
30: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
21: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els problemes de corrupció que rodegen Pedro Sánchez han arribat a Harvard.
31: Your wife, your brother, your former attorney general, your former chief of staff, your wife's personal assistant are among 9.
29: El president espanyol ha visitat la prestigiosa universitat on s'ha sotmès a preguntes d'estudiants i ha hagut de respondre sobre corrupció.
31: But to suffer this personal attack is very difficult to assume.
2: very difficult to assume.
29: Aquests atacs personals costen d'assumir, diu Sánchez, perquè fan que un estudiant com tu digui que la meva dona o el meu germà són culpables i no ho són.
0: I a partir de 2:15 parlarem també del futur de la legislatura amb l'eurodiputada Irene Montero, que s'ha postulat per liderar una candidatura d'esquerres. Després també analitzarem el fenomen de la bola negra, que per fi, per cert, avui arriba als cinemes.
3: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
21: La pel·lícula dels Javis, candidata d'Espanya als Oscars, hi arriba amb prebendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda. La pel·lícula de Federico García Lorca com a fil conductor de tres històries, cada una situada en una època diferent, el 1932, el 1937 i el 2017.
0: Avui en parlarem amb el guionista i dramaturg també de La Piedra Oscura. Alberto Conejero és l'obra amb què els Javis es van inspirar en part per escriure La Bola Negra. I parlant d'estrenes...
21: Demà torna a Col·lapse amb Jordi González de TV3. Estrena demà la nit amb algunes novetats i alguns nous fitxatges.
4: Us confirmo que hem fitxat Àngel Llàcer i Carles Latre. Us confirmo que tenim de primer convidat estel·lar el gran geni Ferran Adrià. L'autèntic, l'inimitable Ferran Adrià. I també vindrà una de les parelles més carismàtiques de la gran travessa que comença ben aviat a 3CAT. Parlo de la Raquel Sans i el Miqui Núñez. I no us dic més coses, perquè la resta vull que aneu trobant-la durant l'emissió del programa.
0: Serà a partir de demà a les 10 de la nit a TV3. I atenció al que va passar aquest cap de setmana al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià. Aquest és el vídeo d'una agressió racista que s'ha fet viral a les xarxes i que ja investiga la Guàrdia Civil.
5: Els agents miren d'identificar i localitzar un grup de joves que persegueixen un home d'origen magrebí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. De moment no hi ha cap persona detinguda en relació amb el cas ni consta cap denúncia formal.
0: I avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. Lleida, Júlia Albacar.
19: A banda dels nous regidors del PSC hi votaran a favor, si no hi ha cap canvis, 5 regidors de Junts i 2 de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i el Comú ja han confirmat que hi votaran en contra. Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova aquí a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia llavors ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un debat que tampoc sabem si a Lleida realment és un problema ara mateix al carrer, però en tot cas ja li preguntarem un dia a l'alcalde i també als diferents grups polítics que hi ha representats a l'Ajuntament. Un debat per això que coincideix també, per cert, amb la decisió d'Itàlia, que prohibeix l'ús del burca i el niqab a les escoles.
21: El nou decret llei de l'executiu de Giorgia Meloni preveu multes de fins a 1.000 euros per incompliment. El text també estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. El president de les Associació Nacional de Directors d'Escola Itàlia, Antonello Gianelli, considera que algunes mesures són difícils d'aplicar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: I atenció, perquè tenim novetats importants del cas de l'arquitecte Josep Juan Pera. Novetats en un cas, en un testimoni clau de la seva mort, que ara mateix estaria en coma induït. Ara ho expliquem.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: El matí.

0: 8:40, novetats importants en el cas de l'arquitecte Josep Juan Pere, un dels testimonis clau de la seva mort. Atenció, perquè està, com dèiem, en coma induït.
1: Sí, ho avança El Confidencial. Es tracta del nebot de Juan Pere, que fa una setmana que està en coma per una afecció respiratòria. La seva versió és una de les dues que té la policia per reconstruir els fets que van passar fa 9 mesos. Avui declararà davant del jutge de Viella la parella de l'arquitecte, detinguda com a presumpta responsable de la mort de Juan Pere. La dona es va aïllar amb ell les seves últimes 24 hores de vida i no va trucar cap ambulància.
0: També tenim detalls pel que fa al cas de l'home de Cabrera d'Anoia, que ha estat 2 anys mort a casa seva, acompanyat de la seva dona i la seva filla, que gairebé no sortia mai de casa.
1: La policia no ho investiga com un crim. L'una i l'altra van declarar ja la tarda davant dels Mossos. A l'espera de l'autòpsia no s'aprecien signes de criminalitat, però se'ls podria imputar un possible delicte de profanació de cadàver o d'omissió del deure de socors.
0: I una última hora també de la crònica judicial. El Tribunal de Tailàndia manté la cadena perpètua a Daniel Sancho.
1: Sí, el Tribunal de Phuket ha rebutjat el recurs presentat per la defensa de Sancho, acusat de matar i esquarterar el colombià Edwin Arrieta a Tailàndia. El jutge no s'ha pronunciat de moment sobre la petició de pena de mort que recau sobre Sancho.
0: I un últim apunt abans de la cultura. Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, l'ara després d'anys de litigis.
1: Sí, construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Daulí. L'anunci coincideix amb l'inici de les obres del campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat.
0: Sempre ens sorprèn la Lara. I parlem d'algunes novetats musicals. La primera, la de Guillem Gisbert.

0: Així es diu el nou tema de Guillem Gisbert, Les coses anaven bé, que coincideix amb l'anunci de presentació del seu nou disc. Serà el 4 de març a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. També actuarà a l'Auditori de Girona el 3 d'abril, coincidint amb el Festival Estrenes, i a Reus el 9 d'abril.
1: I atenció a això, perquè U2 anuncia el llançament de Carnaval de Luz. És el seu primer disc amb títol en castellà i que tindrà col·laboracions de Rosalía i Dolly Parton.
0: Es publicarà el 13 de novembre i serà el primer disc després de 9 anys. El disc arriba també quan es compleixen 50 anys de la formació del grup i a l'espera també d'un anunci d'una possible gira per al 2027.
1: I encara una cosa més. El raper Macklemore, apartat de la gira d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina, farà una gira benèfica per Gaza.
0: Farà concerts a Dublín, París i Londres el mes d'octubre i destinarà els guanys a organitzacions pro-palestines. El músic ha assegurat en un missatge a les xarxes que ser apolític ja no funciona, diu.
1: I pel que fa al trànsit, Mireia Sala, com estan les carreteres?
2: Doncs continuen els problemes a l'AP7 per accidents que tallen un carril. Al tram sud d'aquesta autopista hi ha cua de Sant Sadurní d'Anoia a la Granada del Penedès, en direcció a Tarragona. Al tram nord de l'AP7, retencions a Bàscara, en direcció a França. I a la C25, un altre accident provoca cua a Santa Maria d'Oló, en direcció a Girona.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 25 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
1: Quantes Mari Carmens, Olgues, Margues i tantes històries dramàtiques de desnonaments calen perquè, per fi, hi hagi un decret d'habitatge amb consens?
3: Segona.
1: Tornar al paper, al càlcul mental i a les lectures obligatòries al batxillerat, com proposa la Generalitat, és una esmena a la totalitat dels últims experiments pedagògics?
3: Tercera.
1: Quin llegat deixarà la bola negra? El d'un fenomen de públic, el d'una bona pel·lícula amb premis o el de la confirmació definitiva que la memòria històrica és més necessària que mai?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8:45.

0: abans per això els esports. Debut al Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant de l'Efes.
1: 89-82, amb el Barça que va remuntar 15 punts de desavantatge del primer quart. Sekulić, tècnic blaugrana.
2: Vull felicitar els jugadors. Per alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils.
0: I el jugador del Barça, Fermín, treu transcendència a les crítiques de Mourinho als àrbitres.
1: En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
0: Xavi Hernández s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos.
1: Amb l'empat a un contra Alemanya.
4: Hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, les hem jugat bé, hem entès la superioritat a dins, moltes coses, moltes. Estic especialment content per la segona part, evidentment pel gol al final, i crec que podíem haver fins i tot guanyat, no? Crec que si algú havia de guanyar avui érem nosaltres.
1: A la Lliga de les Nacions, Zinedine Zidane debut avui com a seleccionador francès a Turquia. Rafinha juga aquest migdia a les 12 amb el Brasil contra Austràlia. A segona divisió el Girona rep l'Albacete a quarts de 9 i el Barça en vol jugar contra el Pinheiros del Brasil aquest migdia a un quart d'una en la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions.
7: Amics,
6: llocs,
7: moments,
6: somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
8: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
10: Vine a Aquadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-aquadisautolica.es.
11: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial,

0: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
1: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
2: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: La increïble història real de Bert Trautmann.
4: El Roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
5: És un alemany de merda.
6: És un maleït nazi.
7: El futbol és una dansa preciosa.
8: Els hi presento el nou porter del Manchester City.
9: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta nit és la gran pel·lícula.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Falten 10 minuts per les 9 del matí. Comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal, la periodista de Crític Laura Aznar, el periodista del diari Punès Arturo Puente i el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
1: I a què hem parat fins ara, fora l'antena?
0: Doncs del tema del dia, de les hipoteques, del lloguer i... Felicitacions per l'entrevista que hem fet a la Marga. A les 8 del matí, bastant generalitzades, crec que aviat podrem recuperar-ne algun fragment.
1: Bé. Doncs benvinguts a l'Àgora.
2: Gràcies.
1: La Marga i tantes altres persones, realment estem en un moment complicat. Complicat perquè la crisi de l'habitatge fa molt temps que s'arrossega, però ara veiem com això ja es deshumanitza d'una manera molt, molt, molt directa. I per tant, imatges com la que estem veient aquests últims dies, doncs realment toquen ja la pell o l'ànima de la societat, Laura.
2: Totalment. A mi m'ha semblat increïble i boníssima l'entrevista a la Marga, perquè crec que ha sigut molt gràfica del que està passant a la nostra societat i al nostre país, a Catalunya. I celebro molt que molts mitjans de comunicació hagin centrat molt la mirada aquests últims dies amb la situació de la Mari Carmen, bàsicament perquè, com diu el Moviment per l'Habitatge, hi ha moltíssimes Mari Carmens. Aquesta mateixa setmana hem sabut del suïcidi d'una dona setmanes després de que la desnonessin, i el mateix dia que vam saber això, a una altra dona també a la ciutat de Barcelona l'havien desnonat, a la Sílvia. Hem tingut el cas de la Olga, de la Sílvia, de la Mari Carmen. Vull dir que això està molt bé que els mitjans de comunicació fem pressió, bàsicament perquè no és un cas anecdòtic, no? Jo crec que el que és interessant és veure com això es multiplica en ciutats com Barcelona, en països com Catalunya, l'estat espanyol, i crec que és important posar-ho sobre la taula, bàsicament perquè crec que és l'única forma de forçar i pressionar perquè hi hagi algun canvi que protegeixi la vida de les persones. No pot ser que el negoci passi per sobre de la vida.
1: Mira, per si algú que no ha escoltat el testimoni de la Marga, és una dona de 63 anys que porta més de mitja vida vivint en un pis a l'Eixample de Barcelona i ara viu sota l'amenaça del desnonament.
3: Com que jo això ho considerava casa per tota la vida, perquè sí que és veritat que ara, bueno, que hi ha una reconducció tàcita d'aquest tipus de contracte, i que aquí en un principi vivia una família, la família Fajol, que el seu pare va ser el que va dissenyar la papallona que tenim a dalt, i aquí vivia una comunitat, i aquí la intenció dels propietaris era de que la gent, les famílies viurien, l'ús seria residencial.
1: Però els fills dels propietaris no van poder mantenir aquesta finca, la van vendre a un fons, i aquí està el problema, perquè de 14 pisos, 12 d'ús residencial, d'aquests ja s'han expulsat a 6 veïns, i això es troba la Marga quan intenta parlar-hi.
3: Vam seure amb dos dels seus abogats i la resposta d'ells va ser en plan molt prepotent: vostè no dona el perfil. Què és el que volen? Gent de pas, turistes, espacs, fer co-livings, fer un ús totalment especulatiu del nostre edifici.
1: La Marga, a més, té a càrrec el seu pare, que té més de 90 anys.
3: El meu pare, des de fa uns anys que viu amb mi, el meu pare té 93 anys, el meu pare té una dependència reconeguda, tinc informe de vulnerabilitat social, econòmica, però tot això és igual. La llei, els magistrats, emparen amb un fons d'inversió. Ells poden fer el que vulguin actualment. Jo, de fet, és que no sé com quedar-me aquí.
1: I per últim també avisa que tothom pot acabar sent una Mari Carmen.
3: Empatitzo molt amb ella i amb totes les Mari Carmens que hi ha a Catalunya i a Espanya. Realment penso que s'ha sensibilitzat molt la societat, que ja tocava, perquè jo, per exemple, quan vaig vindre l'any 92, a l'edifici del costat, que ara és un hotel, estaven traient les famílies i no vaig pensar-hi, no...

0: penses que això t'hi pot tocar?
1: Mohamed.
2: Bé, jo em pregunto quan escolto ara mateix la Marga aquestes últimes hores tot el que ha passat amb la Mari Carmen, on estan els de la polsareta de la prioritat nacional? És a dir, si ara entrem al Twitter, per exemple, de Santiago Abascal o busquem alguna declaració d'aquestes figures s'aixequen o s'erigeixen com els defensors de la classe treballadora, de la gent gran espanyola, on és? No? Jo crec que si realment defensen el país, si realment defensen la seva pàtria, haurien d'estar ara mateix al costat d'aquestes persones. Llavors, i aquí el que es posa de manifest és que problemes i emergències socials com el de l'habitatge és un problema profundament estructural i que quan a vegades intenten posar-nos en l'agenda mediàtica altres aspectes o que ens intenten enfrontar entre nosaltres és perquè volen desviar l'atenció i evidentment ho fan amb aquest objectiu. I la Mari Carmen, jo sí que m'agradaria dir que clar, escoltem aquests dies la Mari Carmen i crec que és important tenir en compte que la Mari Carmen té agència pròpia, és a dir, sí, és cert, és una persona que té 87 anys, però és una persona amb una consciència social i un discurs propi i que precisament el que ens diu és que des de la seva experiència no caiguem a la trampa d'individualitzar el seu cas, sinó que estem davant d'un problema que és col·lectiu, no? Per tant, hem de col·lectivitzar. I quan veus propostes polítiques com a les últimes hores, si no m'equivoco, de Podemos o Sumar, que proposen expropiar el pis de la Mari Carmen, entre d'altres, doncs és un error i la solució és entendre que estem davant d'un problema que cal col·lectivitzar-lo i que és un problema transversal, que no és ni de dretes ni d'esquerres. Sí, evidentment hi ha sensibilitats, però que és una emergència de país.
3: Jordi.
4: De moment estem bastant d'acord, i jo crec que sí que és un tema estructural. I en el cas que explicaves de la Marga, des d'aquí tota la solidaritat, i a més ha dit que no pensa afluixar, i per tant en aquest sentit doncs també tot el suport, no? Crec que expliquem la vessant personal, i en aquí, opinis el que opinis políticament, crec que no es pot entendre que ningú estigui d'acord en que algú li prenguin la casa i no tingui alternativa. Crec que això és un fracàs de l'estat del benestar i per tant, en aquest punt jo crec que no hi ha cap mena de discrepància, no? Si no ho entès malament en l'entrevista que li feies a la Marga, començava per una cosa que jo crec que és important. Ho diré perquè, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha governat durant 8 anys Ada Colau. A l'estat espanyol ha estat governant durant 8 anys els socialistes i Podemos. Val? I ara ens dedicarem a assenyalar determinades coses puntuals que són certes, però no són les úniques. Com comença la història de la Marga? Ha dit els hereus de la família Fajol, ha dit que es deien?
3: Sí, sí, sí.
4: No poden fer, tu Ricard, deies, no van poder mantenir l'edifici. No van poder pagar l'impost de successions.
5: No ho sabem, això.
4: Ho ha dit ella.
5: No.
4: Sí, sí, no, al principi de l'entrevista ha dit,
3: sí,
4: van poder fer front als impostos de l'herència, vale? Per tant, això és un problema d'habitatge, és un greu problema d'habitatge. Això depèn de les administracions, absolutament, absolutament, absolutament. I a més d'aquest cas, un amic meu, que li va tocar una herència d'un pis, se'l volia quedar, el que havia de pagar d'herència, va dir, escolta, aquí ve un expat i me'l paga per un quilo, sí. Té casa a Sitges. I aquí a Barcelona, al mig de l'Eixample, viurà un tio que no parlarà mai en català, que no baixarà al súper, que no portarà els fills a l'escola, etc. És una part del problema, d'acord. Què més ens diu la Marga? Els fons voltor, d'acord? ¿Vale? És a dir, en 8 anys... Oh.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: impossible dream to find.
1: Sóc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
4: Hola, què tal?
3: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer?
4: Sí, correcte.
3: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
4: El 78.
3: Més o menys.
4: Sí.
3: Vius al barri de la Plana?
4: Sí, sí, sí, correcte.
3: Molt bé. I ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
4: sí,
3: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
4: Exacte, sí, sí.
3: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
4: Sí, sí, efectivament.
3: I què et porta aquesta afició?
4: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com amb un altre món.
3: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, l'horticultura, sí. Tu les abelles.
4: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
3: I no et piquen?
4: Bueno, em protegeixo.
3: Fas cultiu de mel?
4: Sí, sí, sí, sí. El que passa que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
3: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura des de fa
4: sí,
3: molts anys.
4: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
3: Quan comences a escriure?
4: Bueno, de fet, des de que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
3: Bàsicament poesia.
4: Sí.
3: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
4: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
3: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, doncs una amiga em va demanar que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona de
4: sí,
3: pràctica i lectura
4: sí,
3: per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
4: Ja, sí, sí. És complexa. És complexa. Llegir poesia s'ha de ser un rapsoda, o sigui... Hi ha gent que tenen aquest do. Però, bueno, jo no llegeixo poesia. El que faig... L'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
3: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats o...?
4: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després amb temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... Anècdotes que m'han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte i, bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
3: T'has presentat amb algun certamen
4: sí,
3: literari?
4: Sí, sí, sí.
3: Molt bé, doncs és satisfactori.
4: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
3: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
4: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història realment, qui l'escriu la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen-lo el que a ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
3: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
4: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar, i bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys d'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico una història referent als brevers.
3: Sí, que el llibre es diu Matasgà, la terra dels Imasigen.
4: Imasigen, sí. Els sí. Imasigen són els amazics, que són els berebers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació a Catalunya i al nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida, i en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
3: Sí, perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, d'àrabs.
4: Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua, i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
3: En el teu llibre dius L'altre paradís perdut.
4: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme, i aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima, i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure, i tota la gent que vivia allà van emigrar. Uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
3: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
4: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, eh? No estic parlant de fa 4 dies de lo que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, sí? d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
3: Tamahà ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
4: Sí. Tamahà és una novel·la de ficció, en primer lloc. És una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
3: sí,
4: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat, que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
3: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
4: Bueno, el que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, bueno, després d'aquí trasllado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que és que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, mama. Surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tota una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos, són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
3: I intervé la religió a la teva novel·la?
4: Sí, o sigui, hi ha...
3: O les religions...
4: Hi intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Hi ha miracles... que resulta que amb el temps, pues, parlo d'una civilització perduda, eh? O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenim coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres, la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
3: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica.
4: Sí, sí.
3: En general, eh?
4: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 10.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i i el cosmos. O sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien algú més.
3: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
4: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert. No és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, contínuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no el descarto.
3: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no se'm prendria per seriosa.
4: Yeah.
3: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho.
4: Tamasga.
3: Tamasga.
4: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
3: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per exemple?
4: No, el podeu trobar a l'Amazon.
3: El tens a Amazon?
4: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
3: Sí.
4: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen, però no dos duros, sinó bastant.
3: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
4: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid, he presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 a 5.000 euros. El més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres, llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això... El faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
3: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
4: sí,
3: no?
4: O sigui, ja...
3: Amb una impremta italiana.
4: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i és molt econòmica.
3: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions... Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
4: Tingues en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
3: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
4: El vaig imprimir a l'agost.
3: Del 2020.
4: Sí.
3: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
4: sí,
3: algun correu electrònic?
4: Sí, jo n'en tinc alguns, encara me'n queden alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
3: Doncs, mira, us convidem... esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. I podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
4: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà. O sigui, pròximament sortirà en castellà.
3: Val.
4: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines. Surten més pàgines. O sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
3: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
4: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet ara, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors...
3: Que bo.
4: Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
3: Bueno, seria qüestió de buscar algun filòleg castellà i que li fes una repassadeta.
4: Sí, eh? Sí, sí.
3: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
4: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
3: Les tres boires?
4: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
3: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
4: Sí, de fet, m'interessa tot.
3: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
4: És que és diferent.
3: És diferent.
4: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Jo vaig dir, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, sí, ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
3: Però a part la investigació que has de fer...
4: Sí, sí, la investigació em va trau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
3: Molt bé.
4: Escriure.
3: Montserrat i les tres boires.
4: Les tres moires.
3: Moires?
4: Moires, sí.
3: Ah, pensava que era...
4: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vai. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte, i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot com el que li va passar, diguéssim.
3: Doncs Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història,
4: sí.
3: M'ha agradat molt, i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
4: Pues perfecte.
3: Gràcies, una abraçada.
4: Val, vinga, adéu.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
7: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. I llavors, el dia de Sant Antoni, es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia, el cavall tenia un menjar especial, o un menjar, o doble menjar de garrofes, se'l gornia, i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església, i eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
3: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
6: El 17 de gener, sí.
3: Però aquí a Esplugues no celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els tres tombs a tot arreu de Catalunya.
6: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, si acabo el cap de setmana, fem la missa, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, els socis i per tot el que vulgui vindre.
3: Sí.
6: I amb un ball final.
3: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació.
7: Sí,
3: oi?
7: Se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa, i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener.
3: Uh-huh.
7: A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la Colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè
3: sí,
7: venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia se'l tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres tres tombs d'altres poblacions,
3: perquè clar, aquesta tradició que és agrícola antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
7: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
3: Sí.
7: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs.
3: Uh-huh.
7: Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven llavors a catequesi i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè a Esplugues ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
3: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
7: Molta agricultura i molta conreu.
3: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença, i des del grup d'estudis estan censats el bestiar que
7: sí,
3: hi ha aquí a Esplugues.
7: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peces que hi havia, amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb
3: sí,
7: la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
3: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
6: El Quim.
3: Sabem, el Quim. I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, sí, que sí, també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i caps grossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, sí, on tallà ara l'òptica.
7: Amb Llorenç.
3: Exacte.
7: Llorenç Vendrell i el seu germà.
3: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
7: Mm-hmm. Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Gastoms l'any que els geganters van ser anomenats banderats.
3: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
6: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també, i llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i si tothom sempre ha dit que sí. I ara, per això, sempre, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
3: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
6: Sí.
3: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
6: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, el seu nombre, el seu capità, i el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Llavors, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, uns posen coses de la seva entitat, allà del carro, està bé, molt bé, i després, pues l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
3: sí,
6: i això ho munten ells, i així participen més dintre de la nostra festa.
3: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
6: sí,
3: i aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
6: Sí, amb el pregó de festes. Sí.
3: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
6: No, això és un pregoner.
3: El pregó, això.
6: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si ja que any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat, sí, fa de pregoner i doncs, s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que digui, que hi està.
3: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant,
6: sí, sí, cada
3: les
6: any
3: entitats.
6: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que l'any ha sortit molt bé. Però l'any següent encara surt millor.
3: Exacte. Sí. És així.
6: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, un ball o canten o fan alguna cosa, pues, uh-huh, per acabar d'omplir la festa, i sí, crec que queda força bé.
3: Algun any la coral ha participat?
6: Sí, la coral, no? Sí.
3: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
6: Sí, és estreta, sí.
3: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
6: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els hi agrada i s'ho passa bé, també.
3: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres,
6: sí,
3: de la banderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte,
6: sí,
3: i comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
6: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar el lloc, és allà dalt al carrer
7: Andreu Amat.
3: Sí.
6: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem al bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
3: Val.
6: Els socis pues, tenen dos esmorzars gratis, sí. I la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
3: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
7: Davant mateix l'Institut de la Mallola.
3: Sí. Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència aquesta. Sí. I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que arriben a Esplugues.
6: Sí, clar, van venint ahir mentre... Bueno, ja venen abans quasi d'un bon sa esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
3: Déu-n'hi-do,
6: sí. I ara, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon... I així se surt.
3: Sortiu cap a 11:45, penso que és, sí. 11:45.
6: Sí.
3: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
7: Hi ha mossèn, el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni, abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se i que aquí, la gent porta.
3: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel pont d'Esplugues...
7: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament sí. Està definit que baixem pel carrer de l'Iglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró, i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier i Vicenç Bou, i també torna a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier i Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
3: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
6: Els que van amb les tartanes són o dels nostres socis, bueno, de moment de les nostres senyores també que van.
3: Sí.
6: Van les entitats també d'Esplugues,
3: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
6: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
3: Estan allà.
6: Sí, sí, llavors tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan com cavalls que si veus que hi ha algun cavall suelt o que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen voluntàriament i participen de la festa.
3: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
6: Sí, digues tu.
7: Coneixent algú de la colla pots fer-te soci, i si no a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues @gmail.com es pot sol·licitar fer la inscripció. Nosaltres tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 9:15 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
3: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
6: Els cavalls que van els abanderats, tot això es lloguen.
3: Sí.
6: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, com no tindrà cavall, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
3: Clar.
6: Després venen carros de fora que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans i bueno, de vegades doncs, el canvi a vegades hi ha diferències, perquè un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Pues clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
3: Clar,
6: a vegades que paguen les diferències, però bueno.
3: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
6: Bueno, ja tens un... Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades doncs, es diu sí, a vegades, no, voleu que vinguis Esplugues? I ells no pensis que ja es preocupa, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs... Pues, volen vindre Esplugues. I ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
3: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels tres toms del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
7: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Toms, sí. La primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Toms, tenim dues tartanes que pugem a distribució, pugem a disposició de la població perquè faci una volta un tomb pel poble d'Esplugues.
3: Molt bé.
6: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
7: la carrossa de carbó.
6: La carrossa de carbó.
3: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu altres tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
6: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge, al Pou d'en Fèlix, que això també...
3: A la plaça Vermella.
6: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
7: de fruita, de pagesia, sí, tradicional.
6: Sí. I després, pues, bueno...
3: Feu més coses, la revista també? Feu
6: la revista, vull dir, això
3: que
6: sí.
3: Que us portava...
6: Sí, això hem de donar molt...
7: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que hi ha... Això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
3: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
6: 100, no?
7: Actualment són 100 socis. 100. Sí, 100
3: totes socis. Les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
7: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament,
3: sí.
7: I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
3: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu al tortell de Sant Antoni.
6: Sí.
3: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et menges el tortell de Sant Antoni.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això la festa dels Tons ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
6: missa.
7: De la missa. De participació.
6: Amb el vi dolç.
7: Amb el vi dolç.
3: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I als Tres Toms teniu la vostra música?
7: Tenim una música pròpia que és escrita, la lletra i la música, pel Marcel Casellas, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
3: L'escoltem.

0: Esplugues FM.
1: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
3: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem als tallers que fem també. Després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
2: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Muster, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
4: El plantejament és que la caminada de cultura i la gent que ama de marxa nòrdica es faran en paral·lel. És a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a dos quarts, a les 11 mig quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció que és la de la Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada, que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Excursionistes de Catalunya, etc. No?
2: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida en tallers rocòdrom amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. El Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora, un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimerà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també.

0: Són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
1: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
2: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11:15, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
1: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà 11:15, 12:15. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 10:45 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar

L'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugateca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Esplugues FM.
1: Són les 12 del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
3: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra, és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà, perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa, o que es tregui la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui, eh?
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar al curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això
0: portem
2: ja 36-37 anys amb aquesta entitat.
0: Sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual, va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25
0: diverses.
2: 25 tallers. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus.
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
2: Sí.
1: Amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí, que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen.
1: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Ho hem sigut.
2: Més de 300 hem sigut.
1: I més que res ens sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda, a disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res, i llavors, com a mínim, se li ha de deixar l'hora que amb ella li va bé, si no va a ella.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu està al carrer Bruc 40. Llavors, hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula.
0: Va.
2: Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Tot. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers, o sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
0: Tant en compte.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves, també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
2: Clar.
0: Clar.
1: Érem, llavors entenc. Érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada 3 anys. Cada 3 anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
1: Sí. Fem 2 cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan.
0: Bueno, i participeu
2: i conferències també.
0: Clar, també. També
2: anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè
2: fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant, sí, és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
2: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah!
2: Expressament per...
1: Els escriu ella, jo, escriu ella, clar, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui, fets...
2: Originals, totalment. Originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social?
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles.
0: Molt bé.
2: Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, sí. Es busca un tema i quan es comences el tema, mica a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia,
0: sí.
2: I va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això.
2: Sí,
0: et trobes.
2: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí.
2: Jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això, cadascú pot aportar les seves idees i la seva
0: sí.
2: personalitat.
0: Sí, sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt clar. Guai.
0: Abans...
1: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400, eh?
0: Associades?
2: Sí, sí, sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només estava la nostra,
1: sí.
2: Doncs, hasta 500 havien sigut, eh?
1: Potser sí,
2: hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ec.
1: Això mateix,
2: sí.
0: En tenim tres.
2: A part de que hi hagin també pues, les d'escriptores,
0: sí.
2: Les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup
0: sí,
2: de dones
0: grup.
2: Empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts sí. I amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... I és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que hi poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam. És per una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... Encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors,
0: sí.
2: Aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
2: sí,
0: no s'acaba.
2: Sí. Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que no és una
2: que
0: cosa
2: són dia... moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Són més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir, em vulgueu dir avui.
2: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
2: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català només parlat, una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros,
0: Sí.
2: Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació. I si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
1: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
1: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
1: Exacte.
0: Sí, perquè a vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
2: I el nostre correu electrònic, si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...?
0: Bueno, digue-la, a veure.
2: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i a pis.
2: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
1: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat.
1: També. Sí.
0: També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
1: No, doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
2: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'Avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'Avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes al 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals. Així que, doncs, donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a tu.
3: A vosaltres per convidar-nos.
1: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
2: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això es va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença el que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
1: El 2003 recupereu el Cal Suís?
2: No el recuperem, no l'havíem tingut mai.
1: Tens raó.
2: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament, de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que bueno, que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
1: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
2: es fa
1: veïns
2: entre,
1: d'Esplugues...
2: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
1: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No,
2: bueno, tal com estava, després de uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar i va passar uns anys, i clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
1: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
2: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
1: Perquè encara esteu arreglant coses.
2: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs Cal Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
1: I a més, pateix atacs vandàlics. La casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
3: Van tancar la investigació.
2: Sí.
3: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar. Que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt fins i tot, i la sala de músics que està baix, bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
1: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, bueno, no? O es feia aquell rumor?
2: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que per la masia s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, pues bueno, pues, tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, pues hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament, no hi ha problema, vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ho tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
3: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
1: Per tant,
3: el 15 de març.
1: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005, per tant ja portem molts anys, i m'agradaria ara sí que en parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu, pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada setmana a setmana, i després també anirem que feu una festa de la primavera. Val. Feu moltes activitats, expliquem-ho.
3: Bé, l'activitat a Calsuís ja és diària en si, o sigui, el bo de Calsuís és que el seu espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Calsuís, la part de la masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea, o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però lo maco de Calsuís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós, per qui no hagi entrat. Hi ha els horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu molt guais, que formen part de l'assemblea també molt activament i també li donen molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
2: tallers de cuina, tallers de costura,
1: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet ara les coses, perquè bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres
3: sí, de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveix la gent i que ens atreveixen a tots. I sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora al final.
1: Si volem saber les activitats que esteu fent a Calsuís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
3: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís, després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi.
1: Molt bé.
3: Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem, sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
1: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Calsuís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot, primer, anant-hi, es pot anar físicament, eh? Es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
2: És aquest.
1: El reconstruïm aquest mateix,
3: calsuís@gmail.com.
1: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
3: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
1: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades, eh?
2: Sí, també hi ha, està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs es diu que es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
1: I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat Cal Suís, no cal?
3: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
1: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Ben Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
3: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
1: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
2: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir Cal Suís és, o sigui, l'ha de respectar i, lògicament, l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple,
1: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
2: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
1: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de la primavera. I per què la feu? Quin és el motiu? Hi ha alguna data?
3: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Cal Suís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera doncs, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment doncs, els caus del poble que formen part activa també de Cal Suís normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Cal Suís, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
2: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, al novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Aleshores, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
3: El resurgir.
1: Bueno... El ressorgiment.
2: Exactament. De Cal Suís, vull dir, o sigui, Cal Suís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
3: Que maco, això que
2: sí.
3: Està molt bé.
1: I a més a més, si la festa és al novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. és l'inici d'una cosa i és un número molt potent, l'1. Vull dir que està bé està que bé. Aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1. Vale.
2: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
3: De maig, sí.
1: Cap a finals de maig, penso que les feu.
2: Mitjans finals.
1: Cal Suís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses i també Cal Suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Uh-huh. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara, ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, eh? Però ara per ara, vosaltres que esteu a Cal Suís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que als anys 90, o pitjor?
2: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
1: Ho farem.
2: Jo com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
1: I per això t'ho pregunto.
2: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar. I si passes, t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri-poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
3: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic, un pla urbanístic gegant, no?
2: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
1: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats a Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
3: Correcte.
1: Teniu intercanvis
3: sí, sí,
1: amb
3: al
1: altres
3: final,
1: entitats.
3: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara que els fuis, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars a Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és, i des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
1: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla que ho fec, a la teva època abans has esmentat tu que la gent que veu començar era bastant grans i ara veig gent molt jove, sí, com l'Edu i de més joves que ell, sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
2: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran, com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
3: Molt gran,
2: no, que
3: molt gran d'acord.
2: Molt gran tampoc.
3: No m'entengueu malament,
2: però
3: molt gran d'acord.
2: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu, arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre, pots aprendre'n de tothom.
3: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo, per exemple, com a membre de l'Assemblea de Calsuís, també em sento un afortunat en compartir assemblea en un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera, o heu viscut situacions molt similars, però l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Calsuís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
1: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmet moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat que voldríeu dir que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Calsuís, alguna cosa que no hem explicat?
3: Jo, a mi sempre se'm passa pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i a portar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea, perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que el Suïssa ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
1: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs, Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Calsuís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
3: Molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Calsuís.
2: Gràcies.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugesfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
9: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
8: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
9: Els dilluns de 19 a 21 hores.
8: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
10: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Esplugues FM.
12: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la crònica, que ja té 71. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima, sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys, o sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i defuncions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens en enterem, les famílies no ens ho fan saber.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues,
0: sí,
2: @gmail.com.
0: És ben fàcil, si recordem, crònica vida esplugues seria cvesplugues @gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, ve baixa,
0: de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu central, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara les feu, les receptes, recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms, normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin, els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la gent, a la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa: podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure, i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre que fem un tema nadalenc, sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant, doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. Ah. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus, des d'aquí un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això.
0: Sí.
2: I ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins gent molt gran, però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos, i aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones, i és una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt. Actualment tenim bastantes dificultats perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que si primer, tipus la comunitat hindú o la comunitat pakistanesa o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí, eh?
0: Sí que ho fan.
2: Va respondre, sí, molt.
0: Mira,
2: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas a Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
2: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent... bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
0: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, sí. Gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
2: Bueno, això també, però, per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats, però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
0: Molt bé.
2: I creiem que hi han moltes entitats que no aprofiten aquest diguem-ne aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
0: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
2: No, feta per un alumne.
0: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
1: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
2: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
0: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt, molt àmplia i molt excelsa.
2: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
1: Està en combinació amb el grup d'estudis.
0: Clar.
1: El primer fulletó el vam fer nosaltres sols i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
2: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
2: Amb un gran nivell.
0: Molt bé.
2: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
1: I el futbol també col·labora. El futbol també col·labora. Voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
2: patinadors,
1: de tot tipus,
2: patinadors,
1: i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
1: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats. N'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
2: I els arbres d'Esplugues.
1: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador de Barcelona,
2: que ens va obrir-se a casa seva
1: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs a la Forja.
0: Perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats, amb motiu també del vostre aniversari en veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
2: Sí, sempre he tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
1: Per celebrar el 70 aniversari.
2: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer. I,
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
2: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid.
1: Per celebrar els 70 anys de la premsa local.
2: La nostra, que érem nosaltres, clar. va venir gent molt interessant, sí.
1: Va venir gent de la premsa local de Sant Cal, Just, gent de la premsa local d'Arenys
2: d'Arenys
1: i del Pont d'Esplugues,
2: el senyor Eduard Sanz.
0: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
2: A l'equip central motor som 10, no?
1: Sí, som 10 persones. Però... que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí. Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa l'entreball d'impremta.
2: Tenim el Consell.
1: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que s'hi dediquen més al treball concret de maquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta que també porta una certa feina.
2: També tenim uns col·laboradors fidels.
1: També tenim uns col·laboradors.
2: Sí, això és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen ara de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
1: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
1: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006. Uh-huh. Que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una porta un cercador també,
0: sí.
1: Qualsevol tema es pot buscar i dins d'aquest, des del 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
1: Sí, sí,
2: els últims anys no.
1: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és Xac, acabat amb C de Catalunya, X, a C, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
1: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
1: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí. Només amb el paper. I hem volgut ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i
2: però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir... jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
1: Sí, però a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha a vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i millor ja ha passat. Però bueno,
0: però ja ho sabem.
1: Nosaltres donem constància de què ha fet, per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat a Esplugues o que pensem que passaran a Esplugues.
2: Ens agradaria,
0: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
1: És un arxiu, sí, és un de les arxiu. Coses que passen a Esplugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona. I això ho tinc a casa amb un prestatge i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament sí, sí. M'interessa.
1: I en...
0: Oi?
1: Sí, perfectament, no, perfectament.
2: Això. És
0: hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
2: No és creació poètica.
0: No.
2: No, és digues. Un concurs literari.
0: Això, concurs literari.
2: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans?
1: El mateix correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com. Demanen la subscripció,
0: sí.
1: Es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
0: Quant val la quota anual?
2: 20 euros.
0: 20 euros.
1: Està. 20 euros són 5 números en tot l'any.
2: I el
1: calendari.
0: No sé si em deixa alguna cosa que volguéssiu afegir.
1: Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ella expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. I que estem oberts a fer-ho.
2: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, estem aquí a l'Avens.
2: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, l'Avens. Nosaltres, finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret. L'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
2: Exacte, sí, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
2: Moltes gràcies.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
2: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
1: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Muster, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
3: El plantejament és que la caminada de cultura i la gent que ha de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a dos quarts, a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats a per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12-14 anys, i al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
1: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, amb tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar i això s'anirà allargant. per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. El Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç, una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea és fer això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyats, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure el futbol, doncs benvinguts.
0: Clar, diverses generacions juntes compartint
1: clar,
0: aquest
1: jo,
0: esport.
1: Jo, a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava i jo amb el meu pare he compartit i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar a la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda, vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: I hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser.
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva, com que és molt fàcil opinar, però bueno, mirem al final d'arribar, el que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que en tants anys doncs dona per molt, teniu dos llibres sí. On s'explica doncs una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aquest documental, com si vol fer-se soci.
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic, que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs també deixo uns micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: fer amics.
1: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre.
0: I, bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet, aquestes coses, no?
1: Sí, aquestes coses jo crec que fa... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria complicat, potser, no? De poder triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, però no, 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-nos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.

possible dream to fight. Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: no tinc la impressió de que s'hagi avançat gaire.
1: Jo crec que no, eh? Crec que no, perquè bueno, jo a l'institut, que he treballat fins l'any passat, ens venien estudiants del màster i bueno, feien un parell de pràctiques. O sigui, que és que no estaven, les veien per allà per 3 o 4 dies. Jo penso que no és suficient. Haurien d'estar més... No sé, la millor idea seria doncs, tenir un tutor, professor i estar, doncs, no sé, 2 o 3 mesos com a mínim, veient com funciona, què funciona a classe, què no, com... No sé, sí, com gestiones les classes. És molt important. Mm-hmm. És que és això, tu trobes i tot et ve de nou. Bueno, jo és el que em va passar. Mm-hmm. Vaig entrar allà i dius, bueno, ningú m'havia explicat que tindria això. Sí.
0: Mira, ara posarem el Bruce, que és qui has triat per escoltar, i després continuem.

0: Tinc la sensació que a la secundària hi ha molt la idea de que n'hi ha prou amb que el professor sàpiga molt de la matèria, i em sembla que això, bueno, que no n'hi ha prou, no?
1: No, no n'hi ha prou. És important, eh? Però no n'hi ha prou. Mm-hmm. Sí, s'ha de saber gestionar l'aula. Sí, sí, sí.
0: Sí, i això no ho garanteix el fet de que sàpigues molt de la matèria.
1: No, no, no, no. Però bueno, és important també saber-ne, sobretot, clar, ja és sobre també hi ha batxillerat. Al batxillerat hi ha una exigència, eh? I això també és important, eh? Mm-hmm. Però sí, sí, no, no, no. Ja la metodologia és superimportant. Mm-hmm.
0: Però ara que en els instituts també, bueno, es fa l'ESO, no?, que és l'ensenyament obligatori fins als 16 anys, i és lògic que en el batxillerat hi hagi una determinada exigència, no?, i de fet és voluntari estudiar batxillerat, que qui n'estudia hauria de tenir un interès, diguéssim, acadèmic, però fins a l'ESO, que s'hauria de garantir un ensenyament bàsic per tothom, no?, que hauria de poder ser atractiu, diguéssim, i bueno, que els professors haurien d'estar preparats com didàcticament, no? Sí. I pedagògicament, sí, sí, a més, sí. A més,
1: no? Sí, estic d'acord, sí, sí, és important. Bueno, és bàsic. El que passa és que, clar, també, a veure, hi ha altres coses, segons el meu punt de vista, perquè hi ha alumnes, a veure, el fet de que sigui inclusiu i obligatori fins als 16 anys,

0: anys fa que hi hagi alumnes que, per exemple, als 14 anys ja han decidit que no volen estudiar, bueno, que no volen estudiar o que el que els estàs oferint no els interessa, que és 6 hores amb coses diverses, matèries diverses, encara que puguin ser atractives en principi, però no ho són per ells en tot cas. Llavors jo crec que el sistema, la societat, els hi hauria de donar una altra alternativa. I aquests casos es donen. Llavors, clar, es relaciona amb el fracàs escolar, és una llàstima, no? Perquè acaben deixant, no acaben l'ESO, i aquí jo crec que no és culpabilitat dels professors, sinó del sistema. Hi ha nois que pel que sigui a certa edat, o sigui, posem els 14, els 12 serien massa petits, però si als 14 no els interessa el que els estem oferint, els hem de donar una altra alternativa. No poden, jo crec que és una tortura estar allà.
1: L'anglès en general deu interessar, no? Ni que sigui per la qüestió de la música, que la majoria de joves els interessa la música, i bueno, jo veig molt de jovent que canta en anglès, no?
0: Sí, bé, el que passa és que depèn de l'institut i dels barris, eh? A veure, on jo estava, que era Gràcia, doncs hi ha molt bon nivell d'anglès, i perquè van a escoles privades, bueno, a acadèmies privades. I a més ha pujat molt el nivell en general per les sèries, per les plataformes, però molt, eh? Les veuen en original. I com que veuen una sèrie darrere l'altra, perquè els encanta, doncs aprenen molt. I llavors ha pujat molt el nivell.
1: Clar.
0: I l'interès també.
1: Està molt bé que ho mirin en original, sí. Perquè aquí, bueno, és que hi ha una indústria del doblatge molt potent, no? Però països com Portugal, que no doblen, que els nanos veuen ja els dibuixos des de petits amb llengua original, estan molt més preparats.
0: I tant, no? Sí. Saben molt més, sí.
1: El que sí que ha variat és que ara es dona molta més importància a la llengua oral, no?
0: Sí, molt, moltíssim, sí.
2: Esplugues FM.
3: Són les 3 de la tarda.
4: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
5: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
4: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
5: Els dilluns de 19 a 21 hores.
4: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
6: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: De la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues Associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui em trobo a l'aula d'acollida de l'Escola Piaget del barri del Carmel de Barcelona i tinc el plaer d'entrevistar dues noies d'aquesta escola. Hola, benvingudes al Xerrem d'Arreu.
1: Tinc 14 anys i jo faig el tercer de l'any.
2: Tinc 14 anys i faig el segon de l'ESO.
0: I de quin país és originària la vostra família, vosaltres?
1: Jo soc de l'Equador.
0: Molt bé, i tu?
3: I jo soc de Geòrgia.
0: Quant temps fa que és aquí la vostra família?
1: La meva família fa 21 anys, o sigui, el meu pare fa 21 anys i jo 2 anys.
0: Ahà. Amb qui et vas quedar tu allà?
1: Amb la meva mare. I ara visc amb el meu pare.
0: Ah. I la teva mare també va venir cap aquí o no?
1: La meva mare, com se dice, murió.
0: Ah, es va morir.
1: Es va morir.
0: Ah. Quant temps fa?
1: 3 anys.
0: Ja. I llavors el teu pare et va reclamar cap aquí.
1: Sí.
3: Jo visc amb la meva mare i amb la meva germana i amb el meu germà fa 3 anys. I el meu pare també es va morir i ara visc amb la meva mare.
0: I el teu pare es va morir aquí o es va morir a Geòrgia?
3: A Geòrgia.
0: Ah. I veu venir després perquè s'havia mort el teu pare d'alguna manera?
3: Sí, també per alguns problemes.
0: I la teva vida a l'Equador era molt diferent a la d'aquí?
1: Sí, perquè... no sé per què, però era molt diferent.
3: La meva també, perquè en Geòrgia era molt diferent i aquí estic millor.
0: Què és el que trobes millor de viure aquí que no de viure a Geòrgia?
3: Doncs en Geòrgia no cal estudiar per treballar i doncs aquí estic a estudiar i també ha fet moltes coses i jo ja...
0: I t'agrada estudiar i aprendre? Penses que és útil o que et fa ser millor? T'agrada entendre el món, diguéssim?
3: La veritat és que no estudio molt bé perquè és que vull estudiar per poc, però que no sé, però bé, jo ja estudiava molt bé perquè ahir la meva àvia m'estava dient moltes coses per estudiar i doncs aquí m'ha ajudat la meva mare, però igualment no estava amb moltes coses.
0: Yeah. Perquè et costa, perquè trobes molt diferent l'escola d'aquí que la d'allà, però tot i amb això ho valores, diguéssim, però tu tens la sensació que et costa.
3: La meva escola és tot molt diferent, perquè aquí, doncs, aquí te traten bé els professors i això, però a Geòrgia, pues, no tant, perquè les professores són molt bones.
0: Més autoritàries.
3: I també el que estudiem aquí. En Geòrgia no, perquè en Geòrgia és molt més difícil. Molt més difícil que aquí. Doncs, això.
0: Perquè estudieu coses potser molt més llunyanes, no? Aquí s'estudien coses més lligades a la realitat, no? O al dia a dia, o coses més properes.
3: Sí, és que a Geòrgia no és així com primer de l'ESO, ja s'està 12, des d'una hasta les 12, sí que és molt difícil.
0: I a l'Equador és molt diferent la manera d'aprendre que la d'aquí?
4: Sí, és molt diferent perquè per començar a l'Equador no teníem el mateix nivell d'estudis que aquí en Catalunya i també teníem menys hores de classe perquè aquí jo arribo a l'escola a les 8 del matí, però a l'Equador a les 7 i sortia a les 12 i no ens donava temps de fer moltes matèries i els professors no explicaven molt bé i no tenia la meva germana i jo no teníem una bona qualitat d'estudis i és molt diferent.
0: I aquí sí que tens la sensació que aprens i que te'n vas en sortint.
4: Una mica, perquè no se'm dona molt bé estudiar.
0: No. Mira, el primer que has de fer és creure't que sí, que se't pot donar bé. I segur que a partir de creure-t'ho i de tenir confiança en tu mateixa, te'n sortiràs millor, ja ho veuràs. I a més, ara acabes de fer un examen i has dit que t'havia anat bé, no? I que tu et pensaves que t'aniria fatal.
4: Sí, perquè normalment jo en els exàmens de matemàtiques no suelo respondre moltes preguntes, però en aquest examen sí vaig respondre moltes preguntes i jo crec que apruebo.
0: Veus? Potser el que trobes diferent, bueno, i que pot ser que te'n sortis millor aquí que a Geòrgia, és el fet aquest que diu la teva companya, de que aquí els professors els enteneu més o expliquen millor?
3: Sí, és que en Geòrgia també no explica molt bé, perquè s'hi han explicat solo una vegada. I després li preguntis que no has entès.
0: Que no has entès, sí.
3: No has entès, te diuen que com que no ho sé, així. I aquí, si ens dius que no entens, doncs t'he explicat una altra vegada. I també els exàmens. Són molt més fàcils aquí que els d'Urgia, perquè en Geòrgia no t'he explicat molt bé i aquí sí, i aquí tenen.
0: I els exàmens que feu aquí no són com exàmens sorpresa, no? Que sabeu el que us preguntaran més o menys i us pregunten coses que heu treballat a classe, ja suposo, no? I teniu deures per fer a casa?
4: No, molts. No tinc molts deures perquè els professors no ens encarreguen fer molts deures, però quan ens posen deures sí que tenim molts, sobretot de català i castellà.
3: Sí, no tenim moltes, però la veritat és que sí, en castellà i en català no es demanen moltes...
0: Sí, molts deures. Sí.
3: Molts deures.
0: Quanta estona dediqueu, per exemple, a casa, a fer coses d'escola? I si no feu coses d'escola, a què dediqueu el temps? O no sé si participeu d'alguna altra activitat fora de l'escola, o si aneu a algun esplai o algun casal, o què feu fora del temps de venir a l'escola i d'estudiar?
4: Jo normalment quan tinc deures o tinc que fer alguna cosa per l'escola, me dedico a això una o dues hores, perquè és normalment de l'hora que acabo, depèn la tarea que em posi, però quan no tinc deures surto amb els meus gossos al carrer, perquè tinc tres gossos, i tu sortir a més, i després ceno i ja em vaig a dormir, però o veig el mòbil o així.
3: Jo, si tinc deures per fer, doncs
5: Doncs estic fent com una hora o dues hores com ella, i si no tinc, doncs sempre estic amb els meus cosins o amb els meus amics.
0: Amb els teus cosins i amics així de manera presencial, o us veieu a través de la pantalla?
5: No, jo vaig a la casa del meu cosí i allí estem tots, la seva mare i els seus germans.

0: Et relaciones amb altra gent de Geòrgia aquí, a part de la teva família?
1: Sí, també tinc amics que són de Geòrgia i estic molt bé amb ells, però hi ha moltes xiques i xicos que no són muy buenas, muy buenas personas.
0: Ah, no? Tens la sensació que són una mala influència o no t'hi trobes bé?
1: És que no me'n trobo bé perquè un dia t'hablen bé i l'altre dia estan diuen moltes coses de ti que no les gusta, no les agrada.
0: Oh. A casa teva deveu parlar amb georgià i amb aquests amics o cosins i família que són d'allà també parleu amb georgià?
1: Amb els meus cosins hablo en castellà. Ah. Perquè és que els meus cosins van néixer aquí.
0: Ah, ja.
1: I amb la meva família, amb la meva mare, parlem en georgià perquè la meva mare no entén molt, però amb la meva germana i amb el meu germà parlo en castellà també.
0: Ah. Així com aquí s'aprèn l'anglès com a altra matèria, com a altra llengua, allà apreníeu rus?
1: Sí, en Geòrgia estudien russo i anglès, però jo sé molt anglès, però russo no tant, perquè en Geòrgia s'estudia des de quart de la primària.
0: Yeah.
1: I per així jo estic aquí des del 6 de
0: sí. Que ja no vas estudiar gaire rus tu allà.
1: No.
0: I a casa teva es parla alguna altra llengua a part del català i el castellà?
2: Normalment parlem en castellà perquè amb la gent que vivo no parla un altre idioma i les conversacions que tenim les tenim en castellà.
0: Ah. I viviu en una casa molt gran, que teniu tres gossos?
2: No, no en una casa molt gran, però a veure, està al piso perquè jo viu amb, no sol amb el meu pare i amb la meva germana, també viu amb la parella de meu pare i els seus fills, que en total vivim sis persones i més tres gossos, però legalment els nostres gossos solo són dues, però tenim un gos d'acollida que viu amb nosaltres durant poc temps fins que l'adopten.
0: Ah.
2: I després ja.
0: I es porten bé els tres gossos?
2: Sí, les nostres, les petites, i el gran, el que està d'acollida, no.
0: Això passa igual com amb les persones, no? Tu tens animals de companyia?
1: No, jo no tinc, però el meu cosí té un hàmster que és molt mort.
0: Yeah. I trobeu a faltar alguna cosa del vostre país d'origen? Tu de l'Equador trobes a faltar alguna cosa?
2: Sí, trobo a faltar moltes coses, però jo crec que si m'adonarien l'oportunitat de volver al meu país, no m'agradaria volver al meu país. Però sí, trobo a faltar moltes coses.
0: Com què?
2: Per exemple, la meva família, alguns menjars que, aunque aquí hi ha molts sitios de menjar del meu país, no m'agrada molt perquè no té el mateix sabor que el del meu país, entonces m'han trobat a menjar i això.
0: I per què dius que no tornaries al teu país?
2: Perquè actualment la situació del meu país està molt perillosa, perquè, per exemple, ha augmentat la quantitat d'arròs, de sequestros i això. I també el president del meu país, com se dice, quitar.
0: Ha pres
2: la llum, i la llum solo té llum des de les 6 del matí fins les 10 del matí, i després de les 10 del matí fins les 6 del matí no tenen llum.
0: I tu, Maria, no trobes a faltar alguna cosa de Geòrgia?
1: La veritat és que sí, els meus avis i els meus cosins, però jo tampoc volveria a Geòrgia perquè també és molt peligrós, perquè maten a molta gent i moltes coses més. Doncs jo tampoc vull volver a Geòrgia, però per vacances sí.
0: I ja hi has tornat des d'aquests aquí, de vacances? Has anat a Geòrgia?
1: No, perquè com no tenim els papers, doncs no podem.
0: I conserveu algunes tradicions o alguns costums? La teva família, per exemple, de Geòrgia, celebreu alguna cosa que aquí no se celebra?
1: No, perquè aquí celebra tot el que celebra en Geòrgia.
0: Ah, mira. I vosaltres, de l'Equador?
2: No, perquè al mateix celebren moltes coses que semblants a les d'Espanya, però hi ha unes coses que no se celebren com en Espanya, però no les fem aquí perquè són coses que són molt estranyes. No sé com dir-lo.
0: Yeah. I hi ha alguna cosa d'aquí de Barcelona o de Catalunya o d'Espanya que us hagi sorprès, o dels catalans, o que us hagi estranyat?
2: Sí, perquè jo quan vaig arribar a Catalunya em va sorprendre que parlaven un altre idioma, perquè jo no sabia que parlaven un altre idioma. I també quan jo anava per als carrers veia que dien en cartells de perruqueria, i jo com es diu, pensava. Jo pensava que eren perruqueries per a gossos, perquè perruqueria. Sí, i jo vaig dir al meu pare que aquí en Espanya hi ha més perruqueries per gossos que per humans.
0: I a tu et va sobtar alguna cosa?
1: Jo també, igual que ella, perquè jo també pensava que els perruqueries eren per les coses, i de la llengua també, del català, perquè jo no sabia que hi havia un altre idioma que el castellà.
0: I us sembla que us ha anat bé anar a l'aula d'acollida per aprendre la llengua, i també perquè us fos més fàcil després adaptar-vos a l'aula ordinària?
2: Per a mi sí, perquè no tenia gaire idea del català. No sabia ninguna paraula en català, però anar a l'aula d'acollida sí que m'ha ajudat molt.
1: Jo també, a mi m'agrada molt català, però quan he empezat a aprendre el català no sabia moltes coses, però ara sí.
0: Ja t'ha servit. I els vostres amics són més de l'aula d'acollida o de l'aula ordinària?
2: Els meus amics són... Tinc més amics en l'aula ordinària que en l'aula d'acollida.
0: Ah, perquè sou més tots de la mateixa edat?
2: Sí, perquè... Perquè sí.
1: Jo també tinc més amics en l'aula
3: aula ordinària que en acollida, perquè aquí solo ella i dos companyeres mies.
4: Molt bé. I com us imagineu el vostre futur? No cal que sigui molt a llarg termini, però a llarg plaç, com us l'imagineu?
2: No sé com anirà en el futur, perquè no tinc, ara mateix no tinc molt clar el que vull fer, o quan sigui gran, perquè m'agradaria estudiar màrqueting o auxiliar d'infermeria, però no tinc molt clar el que jo vull fer quan sigui més gran. Sí.
3: Jo no ho sé, però jo vull ser actora o psicòloga, perquè a mi m'agrada coses així i també m'agrada pel·lícules i sèries, i doncs per això.
4: I tens ocasió de fer teatre o de cantar o fer coses així artístiques aquí a l'escola o fora d'aquí, o ho fas tu sola davant del mirall?
3: No, jo faig jo sola, perquè no tinc res aquí i tampoc fora d'escola.
4: Però bueno, si t'interessa sempre pots fer el batxillerat artístic o anar a algun lloc que ensenyin a actuar, no? Doncs mira, que ja se'ns acaba el temps del programa. Tant de bo tingueu un bon futur i tingueu, us en sortiu molt de tot el que us proposeu, i moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés. Us voleu acomiadar vosaltres?
2: Pues moltes gràcies per haver-nos escollit participar a la Mariam i a mi en el programa, i
3: moltes gràcies per escolteu-me i adeu.
4: Adeu. Adeu.
5: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
6: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem als tallers que fem també. Després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
5: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental, i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat, entre Can Clota i Can Vidalet, a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. Per parlar d'aquesta festa, tenim el Jordi Muster, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
7: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a dos quarts, a les 11 mig quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de la Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament, escolta, farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys, i al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
5: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. El Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugateca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la sala del teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
3: To dream the impossible dream, to fight.
4: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria Dolores Lafuente, que va néixer en un petit poble de Galícia anomenat Carballeda de Valdeorras, a la província d'Ourense. Diu que no, em vaig apuntar malament el nom del poble. Digues.
1: El meu poble és Petín de Valdeorras.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: Carballeda no.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: Carballeda, bueno, està allà, no queda molt junt, però hi ha uns quants quilòmetres.
0: Doncs jo vaig mirar i el que s'assemblava més a el que m'havies dit, doncs no. Em va semblar que era aquest.
1: Bueno, és la comarca, eh?
0: Ja,
1: o sigui,
0: ja,
1: que
0: ja,
1: no
0: ja.
1: Passa res perquè és la comarca de Valldeorras.
0: Sí, i són semblants.
1: Pues te tinc que dir que Carballeda no el conec.
0: Ah, ja.
1: No el conec, no he estat mai allà. Però bueno, sé que està a la zona i que bueno, que està allà a prou.
0: I em pots descriure el poble on vas néixer, tu, doncs?
1: Bueno, el poble on he néixer, diuen que és un poble en encant.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè és un poble molt... és petit, però està a la riba del riu Sil.
0: Sí.
1: I és molt maco, té molta vida, a més la gent allà té molta vida, fa moltes coses. I bueno, no hi ha gaire a destacar del poble. És un poble típic de Galícia, de les cases totes són de pedra i tenen el sostre de pissarra. I bueno, és un poble, jo si vols te mostro una foto perquè facis una idea de com
0: ja,
1: és
0: després, però com que per la ràdio no es veu la foto
1: sí.
0: En tot cas me la descrius.
1: Pues sí. Això, és un poble d'uns 500 habitants, havien tingut 1.800 habitants, però ha perdut molta la població.
0: Clar, és el que passa en aquests poblets.
1: S'ha convertit en un poble petit, però bueno, té uns carrers molt estrets, molt típics, molt, molt antics, i bueno, està bé, el poble està bé.
0: I la teva família com era?
1: La meva família era molt gran.
0: Sí?
1: Sí, hi havia... la meva mare eren 7 germans, i llavors hi havia molts tios, els cosins, érem una gran família, sí.
0: Uh-huh.
1: I ens reunien tots a la casa del meu avi, que el meu avi tenia una casa molt gran.
0: Sí.
1: I allà ens reuníem tots els diumenges o de festiu quan es podia, i allà pues mira, els nens jugaven molt en un espai que li deien la Solaina.
0: Uh-huh.
1: La Solaina era com una terrassa coberta, i allà com plovia molt, perquè sempre plou allà, sempre, bueno, ara no tant, però abans plovia moltíssim, pues allà estaven tota la tarda jugant els cosins, els amics, mentre els grans pues feien les seves coses dins, i ho passava molt bé. Sí, jo recordo a casa del meu avi se menjava molt la castanyes, per supost, els raïms, perquè les cosechaven vi.
0: Uh-huh.
1: Eren vinaters. I les uves passes.
0: Ah, mira.
1: Les uves passes, sí.
0: La del raïm, no?
1: Sí. Uh-huh. I bueno, pues, passaven allà pràcticament després del col·le, sortien i cap allà no s'anaven a jugar, perquè és que al carrer no podies.
0: Ja.
1: Yeah. Feia fred, plovia.
0: Sí.
1: I bueno, jo tinc molt bons records de la meva infància i de mal poble. No puc dir que ha sigut una infància difícil, de feina. No. Jo era filla única, els meus pares me cuidaven molt, en casa no eren rics, però teníem de tot i vivíem bé.
0: Sí.
1: Llavors la meva infància ha estat entrenar al col·le i jugar al carrer, com qualsevol de pobre.
0: Sí,
1: ha sigut una bona infància i una bona estància allà.
0: Que tot i ser filla única, tenies molta relació entre la família extensa i els cosins.
1: Sobretot amb els cosins, sí, perquè a mi no m'agradava estar sola a casa. Jo, quan tenia un moment, jo m'escapava. I bueno, pues jugava molt al carrer, o si no m'anava a casa dels meus cosins. Sí, que allà ho passava molt bé.
0: I de què vivíeu, la família?
1: Pues el meu pare treballava en dragados i construccions, però a part d'això nosaltres i tots allà eren pallessos, teníem finques i cosechaven vinyes, teníem vinyes.
0: Uh-huh.
1: I eren vinaters, recollien la uva, nos la venien, la compraven, bueno, aquestes coses, sí. Perquè allò és una zona com a Penedès, és una zona de
0: vinícola.
1: Llavors, allà tothom té la seva terra, con les seves vinyes i fa vi. Que nosaltres vivíem d'això i de lo que treballava el meu pare a Dragados.
0: Està bé, no? I teniu la comarca del Bierzo molt a prop, oi?
1: Sí, la comarca del Bierzo per nosaltres és una referència. Perquè nosaltres crec que estem més lligats al Bierzo que a Galícia.
0: Yeah.
1: Estem a la Franja. Llavors tenim les mismes costums, el mateix menjars, l'arquitectura rural és la mateixa, tenim moltes afinitats en el Bierzo. I nosaltres quan nos escapem, anem a prendre una copa, la Copa Ferrada o Villafranca.
0: Yeah.
1: Això són els nostres punts de trobada. I sí, sí, tenim molta relació amb el Bierzo.
0: Què compartiu amb aquesta comarca?
1: Pues mira, compartim pues això, el vi. Allà es fa un mencia boníssim. Nosaltres també ho fem. I després compartim pues, moltes coses. Per exemple, els menjars. Nosaltres, ells tenen un botillo, nosaltres tenim una androlla. Ells fan les empanades, nosaltres també les fem.
0: Sí.
1: I parlen en gallec.
0: Ah, ah, sí?
1: Hi ha una zona
0: del
1: Bierzo que es parla en gallec. Sí, sí.
0: A casa vostra parlàveu gallec?
1: Mira, com tu sabes molt bé, en aquella època no es parlava gallec amb jo, com aquí tampoc es parlava en català, perquè estava prohibit. A l'escola ni parlar-ho.
0: No.
1: I a casa, els meus pares, és curiós, perquè a mi me parlaven en castellà, però ells parlaven en gallec. Però bueno, havia que parlar castellà perquè això era de bona educació, era d'una persona bé i una persona culta, i etcètera. Bueno, com aquí, més o menys, per lo que jo escolto i lo que he viscut. Llavors, sí, sí, a nosaltres, als nens, ens parlaven en castellà. Encara, i sempre, jo amb els meus cosins parlo castellà. No es parla gallec. Ara comencen a parlar gallec, eh? Ara hi ha la generació jove que ha anat a l'escola, a la universitat, sí que hi ha un interès per parlar gallec, i de fet es parla molt més que se parlava abans. Però quan nosaltres érem petits, això no, ni que te sentissin pel carrer, perquè, escolta, què diran, que parles gallec? No? Això està mal vist, no es pot parlar.
0: Tu vas estudiar al poble?
1: Jo he estudiat al poble, sí, fins al batxiller. Jo he fet el que abans feia al COU. Te recordes del COU?
0: Sí, i tant, sí, sí, sí, sí,
1: pues
0: sí.
1: Jo he estudiat allà en el COU.
0: Doncs tenia molt bones instal·lacions, no, el poble, per lo petit que era?
1: Bueno, en el poble, no, en el poble tenien l'escola nacional.
0: Ja. Yeah.
1: Però després hi havia les monges en un poble del costat, que era més gran. I allà jo he estudiat el batxiller i fins a COU, a les monges. Tenien que caminar com 3 quilòmetres, cada dia anada i tornada.
0: Bueno, t'estalviaves el gimnàs, ja.
1: Del gimnàs, no hi havia autobús.
0: Ja.
1: I pensar que els meus pares no es podien portar, això era impensable. Aquí cadascú tenia les coses seves.
0: Clar.
1: I tu t'espavilaves i anaves.
0: Sí, sí, sí. Si
1: feia fred, si feia calor, però havia que anar. Però bueno, va estar bé, perquè anàvem molts, una colla, i ens passàvem molt bé pel camí. Sí.
0: I tot i tenir tants bons records del poble, no?, i de la teva infància i primera joventut, vas decidir marxar. Per què?
1: Perquè jo havia acabat el batxiller i havia que pres una decisió, o anar a la universitat o veure el món. I jo volia veure el món. I sobretot veure el mar, que jo no l'havia vist mai. Jo havia sortit d'allí, sí, havien anat a Ponferrada, a León, a Orense, però no tenien mar, i jo pues, volia conèixer el mar. Llavors la meva mare tenia una cosina aquí a Barcelona que estava allà de vacances. Me va oferir si volia venir amb ella de vacances un mes o dos a Barcelona, i jo m'enganxa de seguida. I diu, sí, jo vull anar. I he vingut aquí. Llavors aquesta gent pues estava bé econòmicament, vivien en Santa Carlota, tenien un apartament a Sant Feliu de Guíxols. Jo, al mes d'agost m'ho he passat amb Sant Feliu de Guíxols. Per mi allò va ser...
2: Oi.
1: Ja t'ho pots imaginar.
2: Sí, com si t'haguessin deixat anar, no?
1: Sí, per mi la platja, anar... Perquè, a més, aquesta família tenia dos nens de la meva edat i tenien unes mobiletes.
2: Sí.
1: Allà tot l'estiu corrent les mobiletes, jo de paquete, però... Pues anaven a Sagaró, a Lloret de Mar, pues... I ho va passar molt bé. Quan se va acabar això, jo ja no volia tornar.
2: Clar.
1: Per al disgust dels meus pares.
2: Home,
1: i
2: tant.
1: I del meu avi. El meu avi s'ho va emprenyar moltíssim. Llavors m'han dit, bueno, pues mira, si no vols venir, és la teva vida. Els meus pares m'han donat sempre molta llibertat. Però tens que fer alguna cosa, tens que preparar-te per treballar.
2: Clar.
1: Llavors vaig a treballar en una botiga, a Plaça Catalunya, i quan sortia m'anava a l'escola. De nit. I allí vaig fer un graduat, no un graduat, era un... Allà, en aquella època es feia comerç i indústria.
2: Sí.
1: I jo vaig estar 3 anys estudiant comerç i secretariat, i quan he acabat, pues jo he trobat feina de seguida.
2: Ja. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Ah, sí.

0: Te'n recordes de la impressió que et va fer veure el mar per primera vegada?
1: Sí, sí, sí. Quan jo he arribat a Barcelona, clar, tothom sabia que jo no havia vist el mar i que volia veure el mar. Llavors me van portar a Rompeolas. I jo quan he vist allò, jo dic, esto es immens. I a més té una ratlla, o sigui, és l'horizon i no es veu més allà de l'horizon, però a mi m'agradaria veure més, a veure qui hi ha més a l'altra banda. I vaig estar un rato mirant i mirant i mirant i contemplant el color blau, que feia un color blau. Sí, no l'olvidaré mai, no l'olvidaré mai. Va ser una cosa que em va impressionar.
0: Després la platja devia ser diferent.
1: Ui, la platja estava plena de xiringuitos, de no sé si havia ja aquelles casetes que havia,
0: sí, per canviar-se.
1: Sant Sebastià i els orientals, sí, sí, i tot, sí, allò. Sí, no, jo en això no m'he fixat. Jo que m'he fixava és al mar, que era de color blau, i que tenia una ratlla i jo que no podia veure una més enllà de la ratlla.
0: Sí. Però de la platja devies disfrutar Sant Feliu, bàsicament.
1: Sant Feliu. Oh, era Sant Feliu i Sagaró.
0: I tant. Sí.
1: No nos deixava que entrara a Sagaró, perquè això era privatíssim.
0: Sí, era del senyor Encesa, que tenia allà a l'hotel.
1: Però
0: sí,
1: nosaltres nos colàvem per unes altres parts, allà amb les mobiletes, i les deixaven entre els pins, i baixaven a la playa, i caminaven pel camí de Ronda. Això me va impressionar molt. Clar, eren coses molt diferents a les que jo havia viscut.
0: Clar.
1: Jo estava entre els pins, allí no havia... I res més que pins. I xopos i arbres molt diferents als que havia aquí.
0: Clar. I els teus pares, després del disgust, van venir a Barcelona ells o et venien a veure sovint?
1: No, sovint no, però van venir, sí, un parell de vegades.
0: Només un parell de vegades?
1: No, només un parell de vegades. No. Ells ja estaven bé, ells sabien que jo estava bé. Jo anava a Navidad i anava... a l'estiu, Setmana Santa, i bueno, pues no parlaven molt per telèfon, però no van venir, dos vegades van venir,
0: I tu que dius que vas trobar feina de seguida després de fer comerç i necessitaves el català per la feina?
1: Sí, jo vaig trobar feina en una empresa tèxtil que, per curiositat, la direcció de l'empresa i el capital, la societat, era de Madrid.
0: Ah, mira,
1: és curiós això, sí. Però aquí tenien una delegació molt important i el director de la delegació, aquell senyor parlava en català, entenguessis o no entenguessis, a ell li donava el mateix. Te donava les ordres i te demanava coses en català i bueno, jo clar, jo quedava així, si jo tenia un company al costat, jo, però què m'ha dit? I clar, i jo en el temps m'he donat compte que això no podia ser.
0: Això no
1: pot ser, perquè... I llavors vaig anar a... Al carrer Mallorca havia el que es deia la norma de gestió lingüística.
0: Sí, el

0: consorci.
1: Sí. El consorci, oi?
0: Sí.
1: I vaig estar allà dos cursos aprenent, ah. I ja, pues, ja, pues, bueno, ja podia parlar en català con aquel senyor, ja va anar tot més fluid i sí, ja, sí, bueno, sí, parlava sí, en català sí, normalment.
0: I ara vas amb un grup del Xerrem d'aquí de, sí, de Magòria, del centre sí, cívic. Què ho fas per mantenir el català?
1: Ho faig per mantenir el català perquè, mira, m'ha passat una cosa molt curiosa. Jo, quan m'he jubilat,
0: sí,
1: m'he adonat compte que jo no parlava català perquè no tenia qui parlar català. Perquè ah, les meves amistats,
0: sí,
1: que també eren d'aquí, em parlaven en castellà.
0: Yeah.
1: I jo deia, perquè parlem en català. No. Nosotros hemos conocido en castellano, no nos es posible hablarte en catalán. Y no parlan, y no parlan en catalán, ¿eh?
0: Ya, ya, ya.
1: No parlan. Y es curioso porque el otro día he visto a una, a la Montse, y me digo, Montse, voy a ir a la radio. Ni sí que vas a hacer la radio. Pues voy a hacer un programa en catalán. Y dice, pero si tú no sabes hablar catalán.
0: ¿Oí?
1: Y digo, Montse, clar, jo amb ella no parlo català, clar, perquè clar, ella clar, sempre m'ha dit que no, que ella parla en castellà. Llavors no té ni idea si parlo en català o no parlo català. I clar, fa 40 anys que la conec.
0: Sí, exacte.
1: Però no parlen... No, no,
0: t'has d'imposar.
1: Sí, sí, sí, però no parlen en català quan ens trobem. No, no. Llavors, jo per això, quan he trobat el grup de la Rosa,
0: clar,
1: digo, és la meva oportunitat de seguir aprenent més i sí, continuar mantingut
0: el català. El,
1: si clar, no, jo no parlo.
0: Ai, però tu has de començar a parlar en català amb tots els que et parlen castellà,
1: no,
0: i al
1: ja
0: final
1: faig,
0: es passaran.
1: Ja ho sí, faig, però bueno, les
0: sí,
1: amistats,
0: no, no, costa,
1: amb qui te relaciones,
0: ja és la llengua efectiva.
1: Sí, sí, és la llengua efectiva, tu ho has dit.
0: Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. El Dia Internacional de les Llengües Maternes vas participar a la Tota Veu amb un poema preciós que es diu O Falar de Fades, que és una lloança a la...
2: Esplugues FM.
3: Són les 4 de la tarda.

El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

és la música de Two Lane Summer, un duet de música country pop establert a Nashville, format per Joe Hanson i Chris Ray. Amb el programa d'avui escoltarem àlbums de 2026 i començarem amb aquest, l'àlbum de debut d'aquest duet. Es diu Flawless i és un disc magnífic. Els dos músics es van conèixer a les sales de composició de Music Row. Ràpidament van destacar per les seves potents harmonies i temes romàntics d'estil positiu i autèntic. Es van fer molt populars a TikTok i a Instagram i va signar per la discogràfica Quartz Hill Records a principis del 2025. Van publicar l'EP anomenat Till I Found You, que incluïa la cançó del mateix nom, un dels seus temes més coneguts.

escoltat en primer terme per obrir el programa la seva cançó Till I Found You, i després aquest preciós When You Love Somebody, també una de les cançons més populars d'aquest disc de debut en The Two Lane Summer, que en té d'altres. Till I Found You ha estat a l'EP, una versió molt popular per a casaments, també forma part d'aquest disc, amb Flawless, la cançó que també ens acompanya, com per exemple amb When You Love Somebody, que acabem d'escoltar, i una altra cançó molt coneguda del qual n'han realitzat una altra versió anomenada Forever Version per aquest disc, la cançó anomenada First Dancing, cançons que sumen i acumulen milers de reproduccions a plataformes com Spotify o Apple Music. Avui hem escoltat Flawless, el disc de debut de Two Lane Summer, Johansson

És un altre dels àlbums que us volem recomanar d'aquest 2026. Feia molt temps que no sentíem res d'en Barrett, també, per un personatge que es va fer famós quan va aconseguir la tercera posició a la novena edició del popular programa de televisió The Voice l'any 2015, on va formar part de l'equip de Blake Shelton. Cantant de country, country rock i country alternatiu, va tenir força èxit amb aquest programa, barrejant el country, el rock, el blues i el soul amb les seves cançons. Després es va consolidar a Nashville com un reputat compositor de cançons i ha compost temes per grans artistes de la indústria, com per exemple aquell God Bless the Boy de Cody Johnson. Recentment ha editat dos volums del Crescendo Country en dues cançons cada un, dos senzills, i finalment un tercer volum que inclou ja diverses cançons més, amb aquest Room Full of Fighters, l'àlbum que va publicar el 2016. Hem escoltat en d'ell la primera de les cançons de l'àlbum, aquest tema anomenat There's a Groove, i sentirem ara els dos senzills. El primer és Clown in a Barrel, Barrett Paper.

d'aquells orígens de l'artista, cal destacar cançons que van ser èxits a les llistes americanes del US Country, com aquell I Just Love to Lay You Down, que va ser un número 16 l'any 2015, a part de les cançons que va extreure en l'àlbum The Voice, The Complex Season 9, la sessió completa de l'edició número 9, publicat per Republic Records, també aquell 2015. Aquí tenim, doncs, les noves cançons i el retorn per la porta gran, també com a cantant d'en Barrett Beaver, amb cançons com aquest senzill anomenat Next to You.

De la següent intèrpret escoltarem un parell de cançons perquè es tracta d'un EP publicat amb 5 temes. Es tracta de la Karen Dixon, cantant i compositora de música country alternativa, folk i americana, establerta a Nashville. Originària de Carolina del Nord, criada a Pennsylvania, és coneguda per una forta identitat i cançons que parlen sobretot de relacions tòxiques o d'abús domèstic al qual s'hi ha enfrontat des de sempre. Barreja arrels clàssiques del country amb una narrativa emotiva, combinant influències de grans llegendes amb cantautores més modernes. Bird in a Cage va ser el seu EP d'estudi de debut el 2025 i aquest Accidental Cowgirl és el seu darrer treball en format EP. Hem escoltat el tema que es deia precisament Accidental Cowgirl i ara ens aportarà una excel·lent cançó, un senzill anomenat Chasing Cowboys. Ella és la Karen Dixon.

podríem parlar de nova música de Darius Rucker, però tampoc estaríem fent honor a la justícia. Sí que s'ha editat el Homegrown, un EP de 7 cançons, aquest 2026, per exemple, i conté cançons com aquesta, que va ser un senzill publicat a finals de 2014, el tema que arribava al número 2 de les llistes americanes aleshores, del seu àlbum Southern Style, i que es deia Homegrown Honey. Altres èxits d'ell mateix també es troben amb aquest EP, que es diu Homegrown is History in the Making, per exemple, aquest número 3 del 2009, o aquest famosíssim tema que ell es va encarregar de portar a dalt de tot, aquest Wagon Wheel del 2013, que va ser un número absolut a les llistes americanes de música country.

arriben a la recta final del nostre espai. Després d'escoltar Darius Rucker, farem el mateix amb Lion Monsic. Lion Monsic acaba de publicar el seu darrer treball discogràfic el 21 d'agost de 2026, anomenat The Mountain Goat. És el seu quart treball en discogràfic d'estudi, a part d'un extended play que va publicar el 2017. L'única cançó que de moment ha sortit en format de senzill d'aquest àlbum és el tema anomenat Love is Blind. L'amor és cec.

d'aquells personatges criats en ranxos, en llocs indòmits com Sheridan, Wyoming, on va néixer el 1993. És Ian Moonsick, un personatge doncs, que té la música d'arrels dins de la seva sang, i això és el que ens ho porta, perquè la seva família és de múltiples generacions de cowboys i de ranxers i també de músics. I ell ens ho porta amb els seus anteriors treballs discogràfics i amb els documentals que ha realitzat i que li han servit d'experiència. Coyote Cry, White Buffalo, Eagle Feather, o aquest darrer, The Mountain Goat, de 2026. Excel·lent música la d'aquest personatge que us recomano a través del Club del Country molt especialment. Ian Moonsick, això és el tema que obre el disc, que es diu Mountain Goat.

gold. Música que ens arribava a través dels anys en West to the West Records i l'anunci el gener de 2026 de treballar conjuntament amb Triple Tigers Records i també amb el seu propi, perquè West to the West Records és el seu propi segell en discogràfic. Doncs a través d'això i d'una relació amb Warner Music ha permès llançar de manera nacional i internacional la seva música. A finals de gener d'aquest 2026 es va llançar també la cançó anomenada Jerónimo. No era senzill oficial, però es va donar a conèixer d'aquest quart àlbum d'estudi d'Ian Moncic, aquest The Mountain Goat.

És la cançó Borrow Mine, que ens aporta des de l'àlbum Thank God, aquesta cantant de música country cristiana, que es diu Liana Crawford, nascuda el 1995 a Stanwood, a l'estat de Washington. Un altre dels senzills d'aquest disc es diu Thank God.

Raquel Leprat amb aquesta artista i el seu segon treball discogràfic. Va debutar amb l'Steel Waters el 2024 i ha publicat en dos EPs, un el 2018 i l'altre el 2020. Liana Crawford amb una darrera cançó d'aquest disc editat per Provident Label Group. Amb la seva música ens acomidem. Serà fins la setmana que ve al Club del Country. Aquest tema de l'àlbum Thank God es diu Her. Adéu-siau.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
0: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. Per parlar d'aquesta festa, tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
2: El plantejament és que la caminada itinerari de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11:15, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció que és la de la Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament escolta farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
0: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà 1:15, 2:15. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la sala del teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora, un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El proper diumenge, 27 de setembre, durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda, tindrem diverses activitats que ens ofereix l'Espluga Viva. Es fa la festa de l'esport, la cultura i el compromís. I per parlar-ne d'aquesta festa tenim avui amb nosaltres el Jordi Musté, que és membre de la Junta de l'Espluga Viva. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns què és aquesta festa de l'esport, la cultura i el compromís.
2: Bueno, en primer lloc, molt agraïts de que Radio Estudi Esplugues ens hagi convidat amb aquesta entrevista. Bueno, aquesta festa es va plantejar cap al març-abril perquè primer des de l'Espluga Viva es composa de diferents seccions com és el Centre Excursionista d'Esplugues, com és l'Agrupament Escolta Espluga Viva, com és el grup de TIC de Tradicions i Costums. I llavors, des del Centre Excursionista, vèiem que el tema de Collserola, pues, el tema de la peste porcina, etcètera, pues, s'allargaria, i també li volíem donar una nova volta a lo que era la festa gran que fèiem des del Centre Excursionista, que era la caminada popular d'Esplugues a Collserola, que ja portem 27 edicions. I llavors ens vam plantejar que en comptes de fer la caminada, per què no fem una festa que englobi les principals línies del que nosaltres volem treballar amb tots els socis i amb tot el poble d'Esplugues en general, no? Que seria, com diu el cartell, l'esport, per tot el tema del Centre Excursionista, el tema de les tradicions i la cultura, per la part de tradicions i costums, el grup de TIC, i després volíem treballar el compromís, que és una de les bases de l'escoltisme, que és el que es treballa a el que seria l'agrupament Escolta, que són els infants que van des dels 6 anys fins als 18.
1: És aquest compromís educacional de l'escoltisme i aquest compromís de valors.
2: De valors i de compromís i treballar l'esforç. Ja. És a dir, cosa que ara sembla que és una mica carrinclona, una mica ja passada old fashion, no? Passada de moda. Pues és una cosa que des de l'escoltisme sempre ho hem volgut treballar, no? I llavors ens pensem que és una activitat per allunyar els nens de les pantalles, ara que està molt tothom parlar d'això, etc. Sí. I que la gent es relacioni persona a persona, no via xarxes socials, pues és una bona opció. Sí, no?
1: Fixem-nos que l'escoltisme té més de 100 anys,
2: sí, sí.
1: Té una història molt llarga, en el que l'escoltisme el que posa en valor és això, el respecte, l'esforç, la cultura i el respecte a la natura, i ens trobem més de 100 anys llargs, gairebé 150, poder, si la meva memòria no
2: sí,
1: em falla.
2: Sí, de començaments del segle XX, de l'època del fundador va ser el Baden Powell, a Anglaterra.
1: I estem en el punt de partida d'aquests valors, no? Ara són les pantalles i que els nens no surten al carrer a jugar, no? Però ens trobem en el punt de partida zero de la Fundació de l'Escoltisme per defensar que la canalla que surti, que tingui contacte, que toqui els peus a terra.
2: O quasi pitjor, perquè abans no tenien més opció que parlar en directe, diguéssim, per dir-ho d'una forma, de persona a persona, i avui en dia pues, els canals de comunicació són múltiples, no? Amb la qual nosaltres una mica volem tornar a que la gent es relacioni, sobretot, no? Que seria el més important, no? Però que relacioni en directe. No per via xarxes, clar, o via WhatsApp.
1: Clar, les nostres arrels són plantars amb el nostre cos, amb la planta dels peus, amb la terra, que és el que ens connecta amb la natura, però com que ara estem envoltats d'aquestes xarxes socials que venen totes per l'aire, doncs més sentit que mai, no?, de recuperar aquest compromís amb la terra.
2: Exactament, sí, sí.
1: És una mica...
2: És un dels valors fundacionals de l'escoltisme, sí, sí.
1: Doncs vinga, va, anem amb aquesta festa que ens oferiu el dia 27 de setembre a partir de les 10 del matí. Vosaltres estareu abans,
2: sí.
1: Però a les 10 del matí comenceu amb aquest esmorzar per tots els participants.
2: Exacte, sí. Bueno, això ve... Farem un esmorzar que oferim a tots els participants. Ve d'un compromís que tenia l'Ajuntament amb nosaltres anterior per un problema que va haver a la festa de l'esport de Global, que va ser l'abril, i llavors com teníem aquesta oportunitat de que podíem oferir aquest esmorzar, doncs a tots els participants que vinguin a participar a les següents activitats, que són la gincama de marxa nòrdica, i un recorregut cultural per Esplugues molt interessant, doncs pensem que és important que la gent es comenci a conèixer, etc., doncs que millor que amb un bon esmorzar.
1: Si hi ha participants, hi ha inscripcions.
2: Sí.
1: Per tant, entenem que s'han de fer les inscripcions directament a la vostra pàgina web.
2: Sí, a la web que s'ha de fer les inscripcions és la web del Centre Excursionista d'Esplugues, és a dir, si poseu al Google o a la IA, ara que està més de moda, poseu Centre Excursionista d'Esplugues, us portarà a la web, amb el qual a la pàgina principal està penjat el cartell de la festa, i allà hi ha una petita explicació de les activitats, i després hi ha un botó que diu per més informació. Llavors allà vas a una pàgina que torna a sortir el cartell i hi ha els botons per inscriure's a la gincamada marxa nòrdica, per inscriure's al recorregut cultural per Esplugues i després, que parlarem una mica més endavant, fem un dinar popular. I allà hi ha l'inscripció, que allà és on posem a la venda els tíquets del dinar.
1: Molt bé, doncs fem aquesta inscripció. La primera activitat començaria a un quart d'11, a les 10, un quart d'11, a poder dos quarts.
2: La idea és que cap allà a les 10:20 ja hem acabat d'esmorzar i llavors començaria el que seria l'itinerari cultural, que ho fa amb una persona que és d'Esplugues de tota la vida, que ha fet diversos llibres d'història d'Esplugues, uh-huh, de llocs emblemàtics, etc. I llavors pues, començaria el recorregut. La primera etapa de l'itinerari cultural serà precisament fer una explicació d'on venen a la casa on, que és el nostre local ara, que és la casa Termes, i la casa Pons, que és la Villa Pepita actualment. Llavors faran una explicació d'on venen aquestes cases, per què hi ha aquells jardins, etc., i després se seguirà fent un itinerari cultural per Esplugues, de llocs emblemàtics i, jo diria, fora dels itineraris habituals que es fan de culturals.
1: Per tant,
2: ho recomano molt perquè és molt interessant.
1: Estem parlant d'una ruta de recuperació de memòria històrica, perquè hi ha molta gent que no sap la història de les cases Pons i Termes. I aquesta activitat també hi ha una activitat inclusiva, en marxa nòrdica. Explica'ns en què consisteix.
2: Sí, bueno, en paral·lel a la ruta aquesta cultural, es farà una gincama de marxa nòrdica que amb els inscrits amb aquesta gincama farem grups de 4 persones. Si no teniu bastons de marxa nòrdica no hi ha cap problema, perquè nosaltres en tenim per deixar i l'Ajuntament ens deixa els seus també, amb el qual tenim bastons de marxa nòrdica suficients per tothom que vingui. La gent que no hagi fet marxa nòrdica mai, no hi ha cap problema, perquè farem una petita introducció de 10 minuts de com, sobretot de com s'han d'agafar els bastons, com s'ha de caminar, etc. És a dir, que si algú no ha fet mai marxa nòrdica i vol venir a passar-ho bé, no té cap problema per venir. Vale? I llavors inclusiva és perquè estem en contacte amb diversos grups que fan inclusió de persones amb dificultats i és molt interessant, pues, per exemple, per gent que està en postoperatoris, que ha tingut algun problema, etc., pues que la marxa nòrdica és una activitat física i de relació social, que és molt important, el que nosaltres diem el Nordic Talking, que vol dir anar fent marxa nòrdica parlant, que llavors és molt inclusiu per tots els participants, no? Per això ho diem que també és una activitat inclusiva, perquè l'única condició és que, evidentment, has de poder caminar una mica, perquè la marxa nòrdica sí que es camina.
1: Per tant, és una marxa inclusiva per introduir tots aquests beneficis que té la marxa nòrdica per a aquestes persones. Teniu una entrada molt atapaïda d'activitats, perquè teniu uns tallers lúdics per infants.
2: Llavors, el plantejament és que l'itinerari de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11:15, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. l'agrupament, escolta, farà tallers per orientats a, doncs per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12-14 anys, i al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No? I a part d'això, el que són les seccions de la, de, d'Espluga Viva, el que farem cada secció és muntar... la CAL també participa, faran un joc del parològic, perquè bueno, nosaltres, encara que no sigui una secció d'Espluga Viva, participar del local, etc., i hem volgut que tots els grups que participen al local presentin les seves activitats. No? I llavors, el centre excursionista TIC i l'agrupament tindrem unes carpes amb uns estants amb el qual tindrem informació de totes les activitats regulars que fem durant l'any.
1: Espero que vagi bé el paraulògic, perquè es va fer per Sant Jordi, mes d'abril.
2: Sí. Exacte,
1: tenir molt d'èxit el paraulògic, ens ho vam passar molt bé. Doncs vinga, endavant totes aquestes aportacions que feu amb aquesta festa de l'esport. I estem arribant ja a les 12 del migdia.
2: Sí, a les 12 del migdia ja calculem que s'haurà acabat la gincamada marxa nòrdica i l'itinerari cultural, és a dir, tothom ja estarà als jardins de la casa Termes. No hem dit l'adreça, que està al cartell, però és al carrer Sant Francesc Xavier número 5-7, i tota la festa i les activitats es fan als jardins de la casa.
1: No hi ha pèrdua, perquè està a la mateixa carretera de Cornellà.
2: Sí, està tocant a la carretera de Cornellà, és molt cèntric, ja etc. Sí. No? Bueno, llavors, a les 12, que ja estarà totes les activitats ja centralitzades a la casa Termes, i començaria un concert vermut, amb el qual hi haurà música tradicional, hi haurà un petit bar amb el qual es podrà prendre el vermut, etc. Això serà fins a les 2. En paral·lel seguiran els tallers per infants, seguirà el rocòdrom, vale? I llavors la idea és que cap allà a les 2 ja comenci el repartiment de lo que seria el dinar popular, que també s'han de fer les inscripcions per la mateixa web del Centre Excursionista d'Esplugues. Els tíquets del dinar costen 12 euros, inclou una paella de marisc, inclou postres, inclou el pa i uns postres que posarem unes coques, etc. I uns gotets de moscatell.
1: I després de dinar s'ha de fer la sobretaula.
2: La sobretaula.
1: I la tindrem, eh?
2: I la tindrem, i després a les 4 vindran unes noies del grup White Noise que faran un concert, que canten i toquen diverses músiques, no? I fins a les 6, que a les 6 donarem per finalitzada la festa, recollirem i ja està, no? Perquè serà tot el dia i esperem... Aquesta festa està oberta a tothom que vulgui venir, vale? No, per fer les activitats o pel dinar sí que cal inscripció prèvia. Les activitats d'itinerari cultural i de gincama de marxa nòrdica són de franc, vull dir, no cal pagar res. L'únic que sí que cobrem és el tiquet del dinar, perquè això sí que... Sí,
1: costa pèmpins.
2: Què?
1: Que costa diners,
2: clar.
1: O sigui, no és de franc, eh? Vull dir, qui vulgui menjar, que pagui el tiquet.
2: Sí, sí. El dinar el fa la cooperativa La Paca, que és la mateixa que fa els dinars de festa major.
1: Molt bé. Doncs podríem dir que l'Espluga Viva ens ofereix aquesta caminada popular de festa major reconvertida en aquesta festa de l'esport, ja que no podrem pujar a Collserol a fer la caminada tradicional, però està molt bé. Vull dir, no trobarem a faltar la caminada, Jordi.
2: Bueno, sí que la trobarem a faltar, perquè
1: portem
2: 27 anys fent la caminada, pues, és un record molt important.
1: Que és una tradició.
2: Què?
1: És tradicional?
2: Sí, sí, és tradicional. Bueno, hi ha molta gent que cada any repeteix, vull dir, encara que la muntanya que tenim a Esplugues pues és limitada, perquè només tenim pràcticament Sant Pere Màrtir i una mica més, i si anem a la Vall de Sant Just, perquè està a prop i tal, però, bueno, però hi ha molta gent que ha fet les 27 caminades, vull dir que... I clar, sap greu que aquest any no es pugui fer, però, bueno, però les condicions que hi ha actuals del tema de la peste porcina és el que hi ha, no?
1: Doncs res, és una activitat esportiva...
2: Sí, sí, ja volíem que tingués les tres vessants, la vessant esportiva, la vessant cultural i la vessant d'infants, compromís, escoltisme.
1: Doncs ho repetim, us convidem a aquesta festa que es farà des de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 5 i 7, d'Esplugues, però si aneu per la carretera de Cornellà, són els Jardins Pons i Termes, que es veuen passant per la mateixa carretera, és molt fàcil de localitzar-ho, i allà tindrem una festa oberta a la ciutadania, però us haureu de pagar el tiquet del dinar.
2: Exacte. I important, el dia 23 de setembre, dimecres, tanquem inscripcions, perquè, clar, evidentment, tenim que saber quanta gent ve a dinar per veure la intendència, etc.
1: Vale. Per veure la paella s'ha de ser més gran.
2: Sí, ha de ser més gran, més petita, quanta, vale, la gent, bueno, la cooperativa que s'encarrega, sí, del menjar, doncs necessita tenir un número aproximat de participants. No?
1: Doncs Jordi, molt bona festa major, perquè primer tindrem la festa major, i espero que aquesta festa de l'esport, la cultura, el compromís que ens ofereix l'Espluga Viva, no, espero, no, és que anirà bé, no és que estic dient jo, anirà bé la festa de l'esport, sí, de l'Espluga Viva. Val?
2: Bueno, doncs esteu tots convidats a venir, a participar.
1: Gràcies, com dic sempre, moltes gràcies per participar, per haver vingut, per haver-nos explicat les vostres activitats, i una forta abraçada a totes les persones que feu possible que l'esport, la cultura, sigui possible i que aquest compromís no ens deixi mai. Gràcies, Jordi.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
2: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
2: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
3: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930-0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
0: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
2: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de la Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada, que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
0: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora, un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
5: To dream the impossible dream, to fight.
6: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Avui s'esperen per gaudir plegats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
8: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
8: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Arribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
0: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
2: El plantejament és que la caminada de cultura i la gent que ama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats a per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
0: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugateca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Better start from the beginning.

0: possible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Esplugues FM.
8: Són les 8 del vespre.
7: Les entrevistes d'Esplugues FM.
9: El passat mes de gener vam tenir aquí un grup d'alumnes del taller d'escriptura que

0: fa aquí a l'Avent Centre Cultural. I avui seguirem amb aquesta segona part. Aquests tallers d'escriptura creativa el que volen fer és endinsar a les persones que fan aquests tallers, que s'ha de dir que totes són dones, que no estava previst així, és una convocatòria que es fa des de l'Avent, és una proposta que ho porta la Ruth Estrada, doncs tots són dones i el que es vol és fer descobrir la imaginació i la creativitat d'aquestes dones i un cop s'ha fet el taller finalitzarem a la ràdio i aleshores fem aquests podcasts en el que cadascuna d'elles té alguna cosa a dir. Al final de l'espai el que us farem és una miqueta d'incentiu perquè qui vulgui poden seguir amb aquests tallers d'escriptura que es fan a l'Avent Centre Cultural. Per tant, és una aportació que des d'Esplugues FM fem, obrir els micròfons amb aquests tallers i amb aquestes dones que se'ls hi posa un paper en blanc i a partir d'aquí han de començar a fer servir el bolígraf, connectar-lo amb la seva ment, amb la seva imaginació i amb la seva creativitat. Així doncs que avui donem la benvinguda a la Cristina, a la Carla i a la Sara. Benvingudes a les tres, hola.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola, què tal?
1: Bon dia.
0: Algunes de vosaltres ja repetiu taller?
1: Sí, sí.
0: Val? Aleshores, faríem una miqueta d'experiència respecte al primer taller, perquè ja han hagut alguns canvis, eh? La Sara no solament fa creativitat d'escriptura, sinó que també fa aportacions noves a cada taller perquè us vol sorprendre. Per tant, expliqueu-me una miqueta l'experiència del trimestre anterior i el d'aquest.
2: Bueno, l'experiència de l'anterior, que va començar l'octubre, acabar el gener, bueno, era una altra, bueno, diguem, fèiem un té i era com un ritual diferent. Sí que és cert que al final doncs, es perdia una miqueta de temps i ara doncs, aquell temps l'hem guanyat per tenir més temps d'escriure perquè interessa també, però el caliu i vull dir, l'essència de lo que és el taller no s'ha perdut, vull dir, continua sent un espai creatiu, a més molt segur, sense judicis, que es deixa, la gent es deixa anar i surten coses que de vegades dius uala, però com has pogut escriure això en aquest sí. poc temps i et quedes amb la pell de gallina de dir, buf, quin nivell, no? I és supermaco, és molt maco.
0: Perquè en aquests espais de seguretat que vosaltres esteu creant també la ment se sent segura. Clar, és que és com una catarsi, no? De ment, sí, cos, totalment. Espiritualitat, eh?
2: De vegades pensem que és com un espai de teràpia.
0: També.
3: En certa perquè, manera funciona perquè, com espai estàs, terapèutic.
2: Sí, perquè com que et trobes tan segur i estàs tan bé, escrius coses que podem en un altre espai, en un altre lloc, no escriuries. Vull dir, de veritat, surten coses que et quedes... tenen ganes de dir, ho has escrit ara o ja t'ho portaves escrit a casa, saps? Perquè és com molt... Uau, surten coses realment impressionants.
1: Tens raó.
0: Molt bé. Doncs, a partir d'aquesta experiència pròpia, que ja en seguirem parlant, la Ruth el que fa és que us dona alguns indicadors, algunes coses, ella li diu disparadors.
2: Disparadors, sí.
0: Val? Perquè vosaltres pugueu desenvolupar aquest escrit, val? Aquest text que heu de fer creatiu. A mi ella m'ha donat una pista d'un dels disparadors i jo, si us sembla, m'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó i a partir d'aquí ja m'expliqueu quin és aquest disparador i hi ha un segon que també vull que me l'expliqueu vosaltres.
3: Perfecte.

Aquesta és una versió musical, però és una cançó que qui no ha reconegut aquestes notes, ara mateix us poso una altra, la mateixa cançó, però diguem-ne que per un cantant super, super, super conegut. Perdó. Ara.

0: El disparador no era una noia, era una nina, però sí, com diu la cançó, està buscant a dintre seu. I la ruta el que volia és que amb aquesta nina de porcellana vosaltres també busquéssiu dintre vostra. I voldria saber una miqueta, quan ella us proposa aquest disparador, que és una nina de porcellana, us va portar físicament una nina?
1: La va portar físicament.
2: Sí, sí, la va
1: era
2: portar.
1: Una nina seva de quan era petita, que li van regalar. Sí,
3: sí. Que de fet s'assemblava molt a ella.
2: Sí,
3: perquè...
2: jo penso que era... Sí, li van regalar justament per això.
3: Sí, sí.
1: Rosa, amb els cabells arrinxolats,
3: sí.
1: Molt ben vestideta.
0: Sí, que bo.
1: Sí. I llavors havíem d'explicar, de fer un relat, a l'estil que cadascú tingués, de lo que ens transmitia aquella nina. Clar, hi ha la versió de les persones que els hi transmitia una sensació de una nina dolça, la infantesa i tal. I hi ha altres persones que les nines aquestes els hi fan por i clar, el text es transforma totalment en algo que no té res a veure ni amb la dolçor, ni amb la tendresa, ni... I és molt xulo perquè cadascuna fa la seva...
2: interpretació.
3: Exacte.
2: Era més aviat una descripció. Havíem de fer servir molts adjectius, intentàvem fer servir que després cadascú ho adapta al seu estil o el que amb ell experimenta davant d'aquella nina, no? Perquè cadascú fa la seva interpretació personal.
0: I després l'altra proposta va ser un quadre. Expliqueu-me també la proposta del quadre.
3: El quadre, la ruta ens va portar diverses impressions de diferents quadres, de diferents artistes, i el que havíem de fer era triar diferents verbs, i la proposta era com expressar sense dir, d'alguna manera. Mm-hmm. Havíem d'expressar aquests verbs sense enumerar-los com a tal. I la inspiració o el disparador era arrel d'això, d'uns quadres que sortien dones, totes eren dones, mirant a una finestra.
2: Mirant per la finestra.
3: Sí, hi havia quadres de Dalí, de...
2: Qui de Hopper, de Murillo, autors de totes les èpoques.
3: Sí,
0: déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs si us sembla, comencem amb els textos que vosaltres heu realitzat, i no sé si comencem, per qui voleu començar, per la Sara o per qui voleu
2: Mira,
0: començar.
2: Jo mateixa començaré, jo sóc la Cristina. El meu disparador no és cap d'aquests dos que hem parlat. El meu disparador era fer servir onomatopeies per descriure, i una altra cosa també era que havíem de triar paraules, totes nosaltres, que ens agradessin o que no coneguéssim el significat però ens cridessin l'atenció, i era traslladar-les al text que hem escrit, i cadascú, ja et dic, va sortir d'aquí de tot, perquè clar, allò era molt lliure, no? I en el meu cas és una miqueta fosc, però posarem, com diu el Carles Porta, llum a la foscor. I aquí ho estem. Endavant. Una tènua llum es colava per l'escletxa de la paret. Tancats a l'habitació, només ens intuïem. Podíem sentir el toc-toc dels nostres cors bategant amb força, les respiracions accelerades, toc-toc, i els sospirs ofegats d'impaciència. Tots érem desconeguts. La desconfiança i el neguit es palpava. Algú xiu-xiuejava amagant la por. La resta estàvem quiets, muts, en un silenci angoixant. Només deixaven anar el frec-frec de la roba. Quan tot d'una, la porta s'obre de bat a bat. Algú des de fora la tomba d'un cop. Plof! I el sol entra, il·lumina la sala, i d'una llambregada descobríem els nostres rostres. Alliberats, els dels més vells. El somriure murri dels nois asseguts a terra. I un uf de tranquil·litat van fer tots. S'havia fet la llum.
0: Molt bé. S'havia fet la llum per la Cristina.
2: Sí.
0: Doncs ara, si un cas, anirem per la Carla. Tu quin text ens presentes?
3: Jo us presento el text de El mar.
0: Sí?
3: Que la inspiració del títol ve per una cançó dels Manel.
0: Molt bé.
3: I intenta descriure una mica el que em va inspirar el disparador de La noia a la finestra, el quadre de Dalí. I el text diu així. Com cada matí, des que va fugir de la fusiva i frenètica ciutat de Barcelona, després de fer-se el cafè, corre les cortines del seu racó preferit de la casa de Calella de Palafrugell i observa el mar. Li agrada tenir aquesta estoneta només començar el dia, per aturar-se davant la finestra i pensar. Observa com els rajos de sol es reflexen en l'anar i tornar de les ones. Avui fa un dia esplèndid. El mar està tranquil i es contagia d'aquest estat. El soroll de les onades és harmoniós i li fa pensar en una de les seves cançons preferides. Fixant-se en el mar, s'inspira i desitja algun dia poder ser tan lliure i esporàdica com ell. Poder desfer-se de totes les expectatives i totes les exigències del dia a dia. S'imagina sent un dofí, ballant el ritme de l'olatge, valorant la bona mar, el poder sortir a la intempèrie per agafar aire i el seguir nedant, vingui el temporal que vingui. Perquè entén que el dofí no pot controlar les onades, simplement s'adapta i aprèn els passos i els ritmes de la seva dansa. En aquest precís moment del dia, on no s'espera res d'ella, on es troba acompanyada del mar, és quan es recarrega per afrontar la quotidianitat. Contemplant el mar, escoltant-lo i perdent-se en ell, es contagia d'aquesta harmonia, d'aquesta pau i d'aquesta serenitat davant la incertesa i la inestabilitat. Agafa forces per centrar-se més en els petons, les abraçades, les olors, el tacte, les cançons, el menjar, la companyia de la gent que s'estima, el poder dedicar-se estones a ella, el poder sentir i el poder ballar al seu propi ritme, igual que ho fa el mar. S'està molts segons, molts minuts, contemplant el mar i desitja que aquesta tranquil·litat que li ha traspassat no es vegi afectada pel mòbil, per la feina, per les discussions dels seus pares, per la impotència de no poder veure més sovint els seus amics, per la ràbia que sentia cada vegada que engegava la tele i veia les notícies. Finalment, respira profundament, diverses vegades, amb els ulls tancats, sentint el vent, escoltant el so de les onades i ensumant aquella olor a aigua salada que tant li agradava. Deixa la finestra oberta i marxa.

0: Una cançó molt inspiradora.
1: La veritat és que sí, sí, sí.
0: I el teu escrit, un escrit també que delata moltes coses, no?
1: Sí.
0: D'aquesta vida que portem avui en dia i d'aquesta serenor, que suposo que totes ens passa, la serenor que ens dona a veure les onades del mar.
1: Correcte, sí, sí, sí. Això és el que volia transmetre.
0: Molt bé, doncs ara anirem amb la Sara, a veure, ens proposes també un text que ve d'aquest disparador que proposa la Ruth, de la Nina de Porcellana.
2: Sí, el text no és meu, és de la Mont, una companya que avui no ha pogut venir, però ens l'ha enviat i el llegiré.
0: Molt bé.
2: És un dels exemples del que et deia abans, que aquest disparador, que era una Nina de Porcellana, no inspira a tothom, doncs, la tendresa o els records d'infantesa que diríem habituals. Vale? Ara veuràs per què. Es titula La Titi.
0: Molt bé, endavant.
2: Si Dios quiere, decía siempre la tía Rosa cuando le daban las buenas noches y la rapaban en la cama hasta el día siguiente. Sí que quiere, tía, sí que quiere, le contestaba mi madre. De joven, a la tía la llamaban Titi por lo canija. Iba siempre muy limpia, delantal almidonado, gafas de sol de tenderete y un moño tirante que lo obligaba a la dulzura. Parecía una sonrisa, pero no lo era. Rara, o eso me parecía. Me daba miedo. Nunca pude mirarla a los ojos. Llevaba gafas oscuras todo el día, incluso en la cama, por su enfermedad. Yo de chica estaba convencida que era la encarnación de la medusa mitológica, que el día en que se las quitara iba a destruirnos a todas de un vistazo. Sonreír nos debilita, murmuraba de tanto en tanto. Se volvió una seca, contaba mi madre, en sus tiempos como institutriz en la Academia de Señoritas de San Roque. Ya de vieja, cuando se vino a vivir con nosotras, había noches en las que se levantaba antes del alba. A oscuras, encorsetada en su uniforme antiguo, el moño duro, la mirada escondida. Hacía sonar el cencerro de la entrada y nos arrancaba de la cama a mi madre y a mí como si estuviéramos en guerra.
0: Guau. Wow. És que m'he quedat així com una mica aturada,
1: sí, sí,
0: en l'espai i en el temps.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I visualitzant totes aquestes imatges que ens estaves relatant. Perquè, a més, les nines de porcellana les sempre identifiquem amb gent molt gran, perquè érem les nines que elles jugaven. Nosaltres, ja, almenys jo ja n'he conegut. Sí que les he vist.
3: No, no jugàvem amb elles.
0: Però jo ja tinc una edat i jo les meves nines ja no eren de porcellana. Eren les de la meva mare.
2: Sí, sí, sí.
0: I tots aquests textos, tots aquests records, a vosaltres també us han fet una retrospectiva?
2: Bueno, es parlava de, bueno, moltes de les coses que treballem també, i un dels tallers que vam fer un dels dies va ser treballar les emocions, no les emocions en si, sinó paraules que descrivien emocions o sentiments. I clar, cadascú, quan tu expresses o llegeixes un text, amb un li pot transmetre tendresa, però l'altre li pot transmetre dolçura o dolçó, no sé, o una altra. I és el que et deia, vull dir, aquesta nina, a la Mont, per exemple, el que va veure era rigidesa. Era la rigidesa, l'afaradó de la porcellana.
0: És veritat.
2: I és això el que cadascuna, doncs, el que ens treu de dintre, el que ens motiva, el que ens inspira.
3: Sí, sí, sí. Cadascú és diferent.
1: Sí, jo penso que es veu una mica la personalitat o el moment de vida que està passant cada una.
3: També és veritat.
1: Es veu reflectit en aquests textos que escrivim, no? Que al final venen de propostes comunes, però cadascuna treu o expressa el que porta dins, no? I això és molt maco, perquè es crea com un espai segur, que dèiem, no?
0: Sí.
1: On podem obrir-nos d'aquesta manera que potser no podem fer, doncs, fora d'aquí, o no sé.
3: I la varietat de sentiments que ens provoca, no? El mateix disparador, la mateixa fotografia o la, no sé, totes les propostes, cadascuna l'adapta a la seva manera de ser o de viure en aquell moment.
1: Exacte.
3: Com diu les companyes, està molt bé.
0: Aquest ambient es pot crear, i ara és una aportació meva, gràcies a que la Ruth és una persona molt dolça, a més és psicòloga i sap perfectament com ha de conduir les sessions. i sap perfectament, un cop us coneix, els límits que podeu tenir cadascuna. I a més, com que la Ruth treballa molt les emocions, doncs és el que deia abans la Sara, que és un espai, també us sentiu com un espai de teràpia.
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, també perquè ella ho marca i ho diu, i des del primer dia, i la Carla ho sap perquè ho remarca moltíssim, no es jutja.
3: Sí,
2: i el primer és no jutjar-te a tu mateix.
0: Això ens va quedar clar en el primer programa que vam fer del vostre taller. No hi ha cap mena
2: de judici,
0: ni de prejudici. Ni de prejudici a l'hora d'escriure, ni de judici propi, ni de les companyes.
1: Exacte. Correcte. I jo crec que això és bastant trencador amb la idea que tenim a vegades d'escriure, no? Perquè moltes vegades l'escriptura està associada a tasques més acadèmiques o tasques més exigents, no? Que al final moltes vegades ens limiten a escriure o ens fa... No sé, moltes vegades ens fa por començar a escriure. Veiem un text en blanc i ens abruma, no? I crec que trobar un espai on s'utilitza l'escriptura com a eina per, no sé, per transmetre, per expressar-te, i en un entorn segur on tot el que escriguis és benvingut, tot el que escriguis està bé, és vàlid, no sé, dona com una llibertat, no sé, que poques vegades t'hi trobes, no? No sé...
0: Els tallers es fan els dissabtes al matí.
2: Un dissabte al mes.
0: Que això facilita molt per la gent que treballem, que podem assistir. El que passa que també hi ha unes responsabilitats familiars que a vegades el dissabte va malament.
3: Sí.
0: Però està bé que es faci una activitat en dissabte.
2: Està super perquè, bueno, jo crec que totes, en general, és una cosa que més hem parlat als tallers, és el nostre espai i és el nostre temps.
0: Clar.
2: I és un algú que fem per nosaltres mateixes. Vull dir, al marge de les famílies i al marge de les nostres tasques.
1: Sí, jo també afegiria que és portable amb el dia a dia, perquè al final és un dissabte al mes. Vull dir que no és cada dissabte. I llavors això et dona bastanta llibertat de dir, no estic compromès a cada dissabte, sinó un dissabte al mes, i a més és de 10:30 a 12:30.
3: Us ho podem planificar, és a dir, que ho sabem amb temps, amb la qual cosa, si tenim altres activitats o altres tasques, de vegades ineludibles, però que intentem fer un forat per aquesta activitat que és tan reconfortant.
1: Sí.
0: Aquests tallers, suposo que us motiven fora del taller a seguir escrivint, a seguir creant, suposo, I després també hi ha una altra cosa que voldria posar en debat, és que si això també us ajuda a nivell professional, per exemple, si hi ha alguna, perquè si hi ha alguna que és professora o alguna persona que treballa fent textos molt administratius,
1: sí,
0: que els textos són molt repetitius, que no són gens creatius, no? I no sé si això a nivell personal, evidentment que sí, que per si heu fet el curs, però a nivell professional, si també penseu que us pot ajudar.
1: Bueno, jo a nivell personal, entro primer en lo personal i després parlo de lo professional, a nivell personal sóc una persona molt emocional, que sento molt, sóc molt sensible i estic molt connectada amb les emocions, i moltes vegades em costa posar nom a això que sento, i sí que és veritat que a través de l'escriptura trobes una manera de posar ordre potser una mica al teu cap, a les emocions que sents, i no sé, també el ser un espai compartit, el poder escriure com sents i poder compartir-ho i veure que hi ha més gent com tu o gent que entén el que sents, és molt potent, i jo penso que és de les virtuts més grans del curs d'escriptura. I a nivell professional jo em dedico, he estudiat, soc psicòloga, estic buscant feina, ara em trobo en un punt de la meva vida que, bueno, soc molt jove, llavors començar sempre costa, però, bueno, ja sortirà. Llavors, per mi ha sigut un espai, a nivell professional també d'aprenentatge, no? El veure com la Ruth gestiona aquest grup, com van sortint conflictes i com ella els va resolent, o entre el grup també ens regulem. Bueno, conflictes, em refereixo a coses puntuals, vull dir... No,
0: sí, no perquè surt... un dia a la setmana hi ha un taller que deu durar una hora i mitja,
1: sí,
0: poder, no? Doncs
1: no,
0: tampoc no,
1: no
0: poden haver-hi molts conflictes.
1: No hi ha molts de conflictes, no, però sí que surten... No. Surten cosetes que no són negatives, ni molt menys, però que es recondueixen i no afecta l'ambient aquest creat. I... Sí, per part meva, jo penso que aquesta, això és el que m'ha portat al taller.
0: I la Cristina?
3: La mi, Cristina, doncs mira, a mi m'agrada molt llegir i escriure m'agrada, i et dic, penso que he fet el curs com un repte personal de saber fins a quin punt, no, a veure, tampoc, no anirà més enllà, no? Però què podia sortir de mi, no? Perquè ja et dic, m'agrada molt llegir, especialment, estic a dos clubs de lectura, imagina't, i comparteixo opinions de coses que llegeixo d'altres, no? Però fins a quin lloc, què podia fer jo per mi mateixa, no? M'agradaria que hagués continuïtat en el meu cas. Sí, clar, quan compares el que fan altres i el que fas tu, doncs, et quedes una miqueta petita, però bueno, estic contenta, no? De veure que també puc desenvolupar, bueno, coses que tinc a dins i que m'agradaria. No m'hi dedicaré professionalment, lògicament, però bueno, com a una vàlvula d'escapament, doncs sí, segurament ho faré.
1: Que no us enganyi, escriu molt bé, eh?
3: No, sí, calla,
0: sí,
3: calla.
1: S'està infravalorant, però no,
0: sí que ho fa, sol no. Passar.
3: No, a veure, perquè m'agrada llegir, et dic, ja està, això sí, sempre.
0: I la Sara?
2: Bueno, jo crec que ja ho vaig comentar a l'altre, al gener, però jo estava, bueno, jo he escrit des de sempre, i he escrit poesia, no m'havia llançat mai a escriure textos normals, vull dir, de relats, i una de les coses que jo patia molt és que jo, i ho sap la Cristina, que porta més temps amb mi, no m'agrada gens, no em sento gens còmoda llegint en públic. I per mi era un repte, i bueno, era com això, una fita personal, de dir, bueno, pues ara escriuràs, t'escoltarà l'altra gent. I és per això que per mi és tan gratificant el fet del taller, de participar en el taller, perquè és que en cap moment m'he sentit incòmoda, m'he sentit...
0: Molt bé.
2: Saps? Vull dir, i ja et dic que per mi era... Jo llegir els meus escrits en públic era com que no, i a la ràdio ja ni te cuento. Però, vull dir, i és això, és el fet de, primer, que no sé com, ni per què, o és el destí o què, però la gent que ens hem trobat els espais en general, salvat alguna persona que no, poder no acabar d'encaixar pel motiu que sigui, la resta m'ha encaixat superbé.
0: I no us coneixíeu?
2: I no ens coneixíem.
3: No, gens ni mica.
0: Molt bé.
2: I és, bueno, l'Agos i jo sí que perquè som d'Esplugues i hem estat en un grup de batucada juntes i tal, però la resta no ens coneixíem. I és com, de vegades penses, és com si l'hagués conegut de tota la vida,
1: sí,
2: saps?
1: Sí. Jo penso que aquests espais, en certa manera, en el moment que t'inscrius, ja hi ha una predisposició,
3: clar,
1: no?
3: Clar, evidentment.
1: Ja hi ha cert filtre que passes, clar, només a apuntar-te, i ja són persones, doncs això, majoritàriament...
3: Que tenen unes mateixes inquietuds, sí, potser,
1: correcte,
3: no?
1: Correcte.
3: Perquè si no, no ho faries, sí, pas, no? No?
1: Sí, sí, en aquest sentit jo crec que és casualitat, però que també hi ha una part, doncs, decidida o triada.
3: És cert.
0: Ja per acabar amb vosaltres, perquè després donarem pas al segon grup, alguna cosa que vulgueu dir, que jo m'hagi oblidat de comentar o que sigui important de cara a les persones que ens estan escoltant? Després ja farem també al final la promoció del taller i de que la gent s'apunti. Però alguna coseta que volguéssiu dir ara mateix?
2: No, bueno, jo comentar que, bueno, que cada taller és diferent, perquè els disparadors que fa servir la Ruth són diferents, que cada taller treballes un aspecte de l'escriptura diferent, que s'aprèn molt i s'aprèn també molt d'un mateix, vull dir... Molt clar.
1: Sí. Sí. Jo crec que tot ha estat dit. No sé si em reitero dient el que diré ara, però ho diré igualment. Jo penso que aquest taller, a mi personalment, m'ha ajudat molt a retrobar-me amb l'escriptura. Vull dir, sempre...
3: És veritat.
1: Sí, sí que és veritat que sempre he escrit, però diaris d'aquests que escrius, o moltes vegades quan ja no puc més, quan ja em noto en aquest moment catàrtic, emocionalment, llavors és quan agafo la llibreta i escric. I gràcies a aquest taller, doncs, m'ha ajudat molt a ser més constant amb l'escriptura, a reconciliar-me una mica, a veure que sóc capaç d'escriure bons textos, que els puc compartir i que, no sé, que és una eina molt potent, l'escriptura, i animo a tothom a fer el taller, i si no ve a fer el taller, que escriguin.
3: Que escrigui a casa, és veritat. És cert.
0: Val. La valoració de la Cristina ja la dones per... per dita, no?
3: Sí, sí, sí? Jo, sí, sí, ja, tot està dit, tot val. Molt bé per les companyes. Tot,
0: jo només apuntar-vos, que suposo que ja ho sabeu, que aquí a Esplugues hi ha una associació que és de dones escriptores que fan convocatòries de relats, sempre ho fan al desembre, però que aquí a Esplugues també hi ha altres grups de convocatòries, és per, si voleu, presentar-vos amb algun concurs, que no cal, que crec que no és la vostra finalitat. No,
1: a mi em queda una mica lluny, jo vinc de Blanes. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do. Sí, doncs allà, sí, sí. Allà també hi ha...
1: Allà fa falta, cosa així. Jo ho dic aquí en públic.
3: Anima't.
1: Ho dic aquí en públic, que necessitem moure's.
0: Doncs mira, és una de les coses que podries fer.
1: Això és veritat, això és veritat.
0: Veus, ja tens una proposta.
1: Sí, sí.
3: Vinga.
0: Doncs, no sé, animar-vos a que seguiu escrivint, que evidentment que no ho feu per anar a cap concurs ni a cap certamen. Jo conec una persona que es va apuntar als tallers d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès i ell no es considera escriptor, pel que deia la Cristina abans, però ja ha fet 15 llibres d'autopublicació.
3: Déu-n'hi-do.
0: I cadascú d'ells totalment diferents. I bé... li va agafar això, la creativitat i no podia parar, o sigui, els seus relats es anaven ampliant fins que ja dic que al final ha fet 15 llibres en bastants anys, ja és un senyor gran. Animar-vos a que continueu i animar-vos a que la vostra creativitat flueixi i que no s'aturi mai. Aquesta seria també una mica la petició que us faig.
1: Moltes gràcies
3: per donar-nos aquest espai també.
1: Sí.
0: Molt. Ja sabeu que a la ràdio estem a disposició de les activitats que es fan aquí, a l'Avent Centre Cultural, perquè la ràdio som una secció de l'Avent Centre Cultural. Doncs vinga, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies a tu.
3: A vosaltres. Adéu.

0: Doncs seguim amb aquest grup de dones que han fet aquest taller d'escriptura creativa aquí a l'Avent Centre Cultural amb la Ruta Estrada. I ara estem amb la Moni, Agos i Esperanza. Benvingudes a les tres.
1: Bones.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs ara justament pugeu de la sala on esteu fent aquest curs avui dissabte, o estem enregistrant, perquè aquests cursos es fan un dissabte al mes. Alguna de vosaltres ja sou repetidores, ja veu fer el trimestre anterior, ja heu estat aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una miqueta que m'expliqueu aquest trimestre com ha anat, que la Ruth us ha posat uns disparadors diferents de l'altre trimestre, que era la Nina de Porcellana, el quadre i les paraules. Uh-huh. I expliqueu-me i farem a l'ordre d'una miqueta aquests elements que us han provocat, que us han produït, i després llegirem els vostres textos.
3: D'acord.
0: Doncs comencem per la Agos. Quan vas veure aquesta Nina de Porcellana, tot això et va remoure coses, passats, records o no?
3: Sí, tots els disparadors sempre inspiren, sempre et porten alguna cosa, sigui més personal, no?, d'una vivència real, o que et toqui més a una emoció, uh-huh, o alguna història més per crear-la més literària, no?, més... potser no tan personal, però sí molt, molt inspiradora, amb matisos, pots crear situacions, personatges, situacions, és molt guai. Molt, sí. Molt, sí.
0: I per l'Esperanza?
1: Igual, cada proposta que ens porta la Ruth és una cosa nova que no imaginàvem i que ens porta a mons interiors nostres molt interessants, tant com dic nostres com el de les companyes, que també és molt interessant sempre escoltar el que a cadascú se li remou.
0: I la Moni?
4: Sí, comparteixo el que diuen les companyes, no? La Ruta, a part d'aquests disparadors, també ens dona recursos nous per fer un text, no? Llavors això et fa sortir també de la zona de confort, que a vegades costa més o menys, però sempre surt alguna proposta, no? Uh-huh. I aquesta immediatesa que tenim a l'escriure i compartir-lo en el moment, no? Tot és un conjunt que suma, no? Sí. I també el que deia la companya, de sentir el que escriuen als altres, és molt enriquidor.
0: La Esperanza ha dit que aquests disparadors us fan treure coses, i per això la paraula disparador, no? Perquè ja ho tenim a dintre, ho tenim, però fa falta que algú ens empenti, i que és aquest disparador que ens proposa la Ruth. No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè hem parlat de la Nina, del quadre, els quadres que us va proposar la Ruth, els teníeu ja identificats, sabíeu una miqueta, no sé, si ella l'havíeu vist, si sabíeu la història d'aquell quadre...
4: Jo, en el meu cas, el text que llegiré justament és del quadre, no? I no l'havia vist, ens va fer diverses propostes. Crec recordar que tot eren dones que miraven a través d'una finestra, i en el meu cas vaig triar un quadre de Murillo, que sí? És Mujeres desde la ventana, crec que es diu. I el que ens deia la Ruth, imagineu, no? Aquesta dona està a la finestra perquè desitja, sospita, critica, espera, amaga, no? I de tots aquests verbs crea la història. I a mi em recordava una relació, em va remoure una relació de mare i filla, no? La filla en primera fila, la mare darrere, observant-la, i a partir d'aquí vaig crear un petit diàleg entre elles. Wow. Que identificava això amb la relació inclús meva, no? De la meva...
0: Molt personal, eh?
4: Molt personal, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, si voleu, entrem ja en matèria, comencem amb els textos. Qui vol començar de les tres?
1: La Ruta havia posat un ordre, pensàvem que faríem
0: doncs
1: aquest
0: no,
1: ordre.
0: Doncs l'ordre que tingueu, val? Doncs vinga, va.
4: Començava jo?
0: Sí.
1: Qui era la vinga?
4: Vale. Doncs vinga, començo jo. Des de la finestra. Saps, mama, crec que estic enamorada. No em diguis, i qui és? La mare no pot evitar que un somriure càlid i divertit aparegui espontani. No vol que la filla el vegi i aprofita la punta del mocador per amagar els llavis. aquest és un tema molt seriós. El fill del peixater, contesta la noia, el que ve cada dissabte i s'atura sota la nostra finestra. Està ara a punt de passar. Avui sardines, bacallà, seitons. No puc deixar de mirar-lo, pensa l'enamorada. Somio amb una vida vora el mar. Segurament viu al costat de la platja, en una d'aquelles casetes de pescadors, blanques i blaves. Pel matí veurem sortir el sol i al vespre pujarem a la teulada per comptar les estrelles. La meva filla enamorada. S'ha fet gran i jo badant. Aquest primer amor que et fa somiar i desitjar parts iguals. Viu-lo amb tots els sentits i quan sigui el moment, deixa la finestra i trepitja el carrer.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta personalització i aquest contacte, no?
4: Sí.
0: Molt bé. Doncs ara la següent lectura serà l'Agos.
3: Vinga. Sí, ja el sento piar sobre la finestra de la cuina. Un piu-piu conegut torna cada any quan menys m'ho espero, perquè una s'oblida entre tanta manta, rutina i mitjons del rugit silenciós que va preparant la reconquesta dels colors i la carn tocada de brisa. Piu-piu fa de bon matí i m'agrada espiar-lo i endevinar l'idioma de les flors i dels bitxets de sota terra. Tot un moviment treballant clandestinament al sotabosc o als marges de les carreteres per de sobte un dia esclatar i sorprendre'ns. Piu-piu fa de bon matí. Afino els ulls, el nas, afluixo l'espatlla. Em deixo desencauar pel reclam de la festa, com un presseguer empaltat on maduren les penes verdes.
0: Moltes gràcies pel teu text i per aquesta aportació. I ara tocaria l'esperança.
2: Hola, formando parte del océano. A ella le gusta agradar a la gente. Eso la hace sentir que existe. Especialmente tiene en cuenta lo que agrada a su padre. Ella sabe perfectamente lo que a él y a la gente les gusta. Lo que esperan de ella. Que sea delicada, amable, risueña. Así que ella se fija en las princesas de los cuentos de hadas. Eso le gusta. Aprende y comprende cómo debe ser y comportarse ella. Cuando juega y cuando nadie mira, practica cómo hacer. Y cada vez consigue ser más delicada, más bonita, más amable, más agradable, más perfecta. Y así gustar a todos. Ver el rostro de felicidad de los demás la hace sentir cada vez mejor, más realizada, más segura, más tranquila, más feliz. Algo suyo está raro en sí. A la vez, dentro suyo, muy dentro, casi imperceptible, hay una tristeza muy profunda, un vacío. Lejos de sentir conexión con los demás, es como si cada vez que se acerca más a darles su felicidad, se aleja un poco más de la suya propia. Se siente feliz y segura en el momento de agradarles. Eso sabe hacerlo a la perfección. Ella es fuerte y sabe adaptarse, pero a la vez tiene ese vacío que no se va, que se siente agotador. Le gusta reflexionar, así que ella recuerda. Ella es feliz cuando baila fuerte, como en África se baila. Siente esa libertad, su naturaleza, sus pelos moviéndose libres como ella misma. También le gusta cantar, divertirse, crear. Aprendió, pero, a no molestar y cambiar su felicidad por la de los demás. Pero, ¿y ella? Ya es hora de que los demás también sean felices si ella lo es. Como también es osada, tiene la valentía y la gran voluntad de proponerse ser ella misma. Ahora sí, encuentra el equilibrio, ser ella misma y mantener el respeto por el resto.

0: cançó de Noia de Porcellana, que la cantava en Pau Riba i en Joan Manuel Serrat, doncs ens indica, no?, aquesta noia que té alguna cosa dintre seu i que el vent l'ha de fer volar com a papallones. I és el que us ha portat a vosaltres aquest taller i és el que us ha portat també aquests relats d'aquest disparador que us va donar la Ruth.
1: Sí.
0: No sé si quan he escoltat la cançó vaig pensar, ostres, és totalment indicadora d'aquest disparador de la proposta de la Ruth.
1: Sí.
0: Diu que sí, l'esperança.
2: Sí, de fet, de vegades també, avui mateix, mentre sí? esperàvem a que les sí? companyes estiguessin aquí xerrant, no?, sobre els textos i el taller, hem fet un exercici i un disparador ha sigut una cançó.
0: Molt bé.
2: I la veritat sí. és que molt ben triada i molt, molt inspiradora també.
0: Perfecte. Doncs a partir d'aquí, i us preguntaré el mateix que el grup anterior, evidentment heu vingut per una motivació molt personal, no?, perquè les que ja ho veu fer el trimestre passat, doncs voleu desenvolupar aquesta escriptura. Entenc que no és el vostre objectiu a partir d'aquí dedicar-vos a escriure, val? Però sí que m'agradaria una mica que m'expliquéssiu i faríem la ronda i una miqueta de debat del que us està portant a cadascuna de vosaltres aquests tallers d'escriptura creativa amb la Ruth, i si penseu continuar, si hi ha nous trimestres o nous cursos, que després explicarem una coseta que ens ha dit la Ruth. O sigui, que què us ha portat aquest taller a vosaltres a nivell personal i també el que els he dit a l'altre grup a nivell professional, perquè suposo que això ja no t'ho emporta. Si t'ho emportes a nivell personal, t'ocupa en totes les facetes de la teva vida, no?
3: Dic.
1: Sí. Sí, és molt interessant. Es pot dir moltes coses en aquest tema, no? El que deies de si ens dedicarem a l'escriptura, jo ja em dedicava, però perquè a mi m'agradava, no? Però és el que diu, de forma creativa. No és professionalment, però bueno, algun dia potser sí que faig alguna cosa. Però jo no m'he apuntat aquí per això, m'he apuntat perquè jo ja veig en mi mateixa com que em costa molt posar-me a escriure sobre mi mateixa. I jo, que conec a la Ruth, sabia que ens emportaria una mica cap a aquests llocs nostres profuns, no?, com dic en el meu text, sí, que al final t'ajuden a descobrir-te a tu mateixa una mica, no? I com dius, doncs, a poder portar totes aquestes coses de tu que descobreixes, doncs, tant a la teva vida privada com laboral, perquè acaben formant part de tu. I com dic, també veure el que fan les companyes també et fa reflexionar. Llavors, sí, jo m'agradaria molt el proper... Bueno, si tornen a obrir aquest curs...
0: Taller. Mm-hmm.
1: Poder apuntar-me a un altre taller, sí.
0: No us coneixeu entre vosaltres?
4: No.
1: D'abans. Bueno, d'aquí, d'ara.
0: D'aquest taller, vull dir, no avui, sí, sinó abans del taller.
2: No,
0: vull dir que també ha sigut compartir amb desconegudes, que això també és una mica difícil, eh?
1: Sí,
2: però és guai,
1: ha sigut,
2: no?
1: Jo crec que el que hem rebut a les demés ha sigut molt... Ens ha fet conèixer-nos i apropar-nos molt.
0: Bé, molt.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
4: Jo crec que, bueno, totes tenim l'inquietud, no?, de l'escriptura i de l'escriptura creativa, no? Per això, quan ho veus, et crida i t'apuntes. Però, clar, el fet d'apuntar-te, tens l'oportunitat de que almenys un cop al mes te sentes en un espai segur, tranquil, que estàs a gust i crees, no? Perquè si no costa molt de trobar aquest temps, o almenys a mi em passa, que
0: sí,
4: jo
0: sí,
4: sola
0: sí.
4: Em costa molt.
1: Sí, és com quan vas al gimnàs, que necessites que algú t'aixutxi una mica, per, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs aquí
0: sí.
1: És això també.
4: Es dona aquesta oportunitat, saps que t'has apuntat i vas i venim molt a gust perquè realment és un aprenentatge i compartir amb un espai que suma, no?
2: Sí, sí, a més, a mi són els disparadors que proposa la Ruth, però també la dinàmica que es dona de... Hi ha un temps, no? T'explica els disparadors, compartim, però hi ha un temps, igual són 15 minuts el moment d'escriure, de vegades més, de vegades menys, però és... Comença, perquè el temps s'acabarà i tu comença i ja veuràs cap a on vas i veure les companyes que ja estan i deixar-te anar, no jutjar sí. tant, no? És com molt més... Flueix, hi ha alguna cosa que es deixa anar i que no estàs jutjant, no?, el full en blanc, o si no sé, si no has d'escriure alguna cosa superbo, doncs millor no ho escric, no? Aquest, que de vegades ens porta bloquejos.
4: Sí, sí.
2: Doncs
4: sí.
2: Bueno, escriure i de vegades amb el temps que es dona i saber, ja vas buscant el final i alguna cosa encaixa, sí. No? I
4: sí.
2: I sí.
4: Sí, això que deies important, lo del judici, no? Que no hi ha cap judici, ni cap a tu mateixa, i saps que tampoc et jutjaran els demés, les demés companyes, no? I això, pues, t'ajuda, no? A ser més lliure i a crear el que et surt.
2: Total, sí, i a més sentir com un mateix disparador a cadascuna la porta cap a un lloc totalment diferent, amb el seu matís, això és meravellós.
0: Sí, és increïble, no?, que una mateixa imatge, un mateix quadre, el que pot produir és totalment diferent, però això ens passa sempre sí. A la vida, eh? Mm-hmm. Vull dir, tu pots llegir un WhatsApp i dir, ostres, que bé, i una altra persona del mateix grup diu, però has vist què ha dit?
4: Sí, sí, sí.
0: Diu, què ha dit? No? Si no ha dit res, és perquè l'entonació la posem nosaltres sempre, i la intencionalitat. I amb una imatge passa això, no? Que pots veure una nina de porcellana tot portar a la relació entre mare i filla o no, una nina de porcellana que abans s'ha comentat, la toques i és freda i et produeix calfred, eh? Mm-hmm.
1: La gent que li té molta por a les sí. Nines de porcellana, per exemple, i altres sí. És com, ah, que bonica, la vull pentina, la vull cuidar, i és la mateixa nina, no?
0: Exacte. Mm-hmm. Molt bé, algun altre disparador, perquè ja ho hem comentat una miqueta abans, al principi, no? Dels tres disparadors que us ha donat, el de les paraules, com va anar els mots que us va proposar? Perquè això ja és més difícil, eh? O sigui, crea a través d'una imatge, d'un quadre, que té molts elements de llum, de contrastos, d'imatges, no? Uh-huh. Una dona a la finestra et pot suggerir moltes coses, però una paraula en concret, això ja és més difícil.
4: Sí, aquesta, la proposta que ens va fer va ser diferent, no? Perquè havíem d'escollir un valor o una emoció i fer una frase curta, però sense dir aquella paraula, o sigui, explicant el que volia dir sense dir la paraula, i els demés havien d'adivinar què és el que tu volies transmetre, no? I bueno, sí, tenia la seva complicació, però va ser divertit, no? I enriquidor, com sempre, sí.
1: A mi em va agradar perquè aprens a identificar com funcionen les emocions, i justament això que dèiem, no?, de les interpretacions, perquè a vegades era una emoció i semblava una altra, i les persones, el que acabàvem dient, ah, és aquesta emoció, i l'altre dia, no, és l'altra, no? I potser no eren cap de les dues, no? I també podia encaixar dintre de les tres. I llavors sí, t'adonaves sí. De com funcionen les emocions, les interpretacions, és que és molt, molt enriquidor.
2: Mm-hmm. Sí. Sí, per una banda, aquesta part més que es va generar, no?, també a la sessió de que vam acabar compartint emocions, però també per la part de recurs literari. A mi m'agrada molt aquest exercici per adonar-me que són recursos que hi són, no?, a la literatura, i que fem servir, que, com li deia, el nombrar sin decir, no?, va dir.
4: Exacte.
2: Però prendre, no?, agafi consistència i dir, ostres, pues sí, mira, aquest recurs ajuda a que un text tingui més profunditat, més capes, no?, més...
1: Sí, te'l fas més teu, et fiques a dins... I et fa més interessant el text, bàsicament. Sí. Igual que l'altre dia que vam fer les onomatopeies. Mm. Toc, toc, toc, no? Per exemple, posa el toc, toc, toc en dintre d'un text. I t'havies d'inventar tot el text també per fer això, no? Mm. O les
4: sois
1: paraules que...
4: O
1: sois animals, exacte. O una altra que també era de paraules, no? Una paraula que no coneguéssim el seu significat, busca-la per la següent sessió i allà la compartíem. I clar, venien les companyes amb paraules que no sabies què eren i ara fica-les dintre d'un text.
4: Wow.
1: Llavors també aprenies, no?, sobre paraules noves. Sí.
2: Sí.
0: És molt interessant, perquè realment estem perdent vocabulari en la nostra societat.
1: Exacte.
0: I aquest taller no solament és creatiu, sinó que t'impulsa a conèixer noves paraules.
4: Sí, és aprenentatge també, no?
1: És molt íntegre, jo diria, aquests tallers són molt íntegres, per moltes coses serveixen.
0: Molt bé. Sí. I ara, un cop esteu fent aquest taller, perquè aviat ja s'acaba aquest trimestre, diguem-ne, crec que ho acabeu ara el mes de maig,
4: al juny, no?
0: Crec sí, que al juny
2: queda,
0: és...
2: queda un
4: queda una, sí, una sessió.
0: Queda, perquè és un cop al mes,
4: sí,
0: les sessions que es fan. A la vostra vida quotidiana, a partir d'ara, us impulsa alguna cosa concret, un clic, no sé, m'invento, estic al metro i veig una persona asseguda amb les cames creuades i jo que sé, m'agraden els mitjons que porta. Això us impulsa a veure ara en el vostre dia a dia de que la vostra creativitat es vagi impulsant i de dir, ara no tinc temps d'escriure, però m'agradaria escriure-ho? Us està fent aquest clic?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Sí, bueno, són exercicis o fórmules que igual ja estaven, no?, una mica, sobretot això de registrar un personatge, una situació, i deixar-ho per després. A mi m'has ajudat molt a que no es quedi tant per després, a fer-ho sense el, bueno, sense procrastinar, no?
4: Sí.
2: I ampliant la quantitat de recursos o de camins per on entrar a fer un text, sí.
4: Sí, vas agafant més la forma, no? Com deien allò del gimnàs, no? Quan comences a anar més sí, vegades, pues vas agafant, pues això et crea com més vici, diguem-ne.
0: Addictiu, és addictiu,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí, sí. O sents alguna cosa i dius, hòstia, això és interessant, no? I apuntar-lo a la llibreta i a partir d'aquí, pues, poder crear un petit test o... Sí, i després a mi també em fa el compartir-ho. O sigui, perdre aquesta por de compartir el que s'ha escrit, no? Sí, perquè ja ho has fet, no? Ja fas aquest exercici de sortir d'aquesta zona de confort, de dir, escric i ho comparteixo. Pues fora d'aquí, del nostre grup d'escriptura, també m'ha ajudat a compartir-ho.
2: Mm. Clar, és que això és l'altre, no? Una cosa és el moment de fer-ho, no? Com la cuina de l'escriptura i després amb qui ho comparteixes, si tu ho sents, perquè això és també la quantitat de judici o d'expectativa, sí, o de comparació que hi ha, no? Amb qui, o quina quantitat de públic, o quin públic, o a qui vull que arribi, no? Mm-hmm. Que també és un altre tema.
4: Sí.
0: I si a nivell quotidià us fa aquest disparador, a nivell professional també us està ajudant? Abans comentaven que a vegades tenim feines molt administratives en el que la nostra redacció en els textos és molt encotillada. A nivell professional, no sé si també us està ajudant a l'hora de, no sé, de crear textos a la feina o d'impartir el que sigui, no sé.
1: Jo és que la meva feina no és de fer text, és més pràctica.
0: Val.
1: Però sí que no només aquest taller, no, sinó tota la vida t'ensenya. Però aquest taller, parlant-ne, doncs sí, m'ajuda també a veure com que veig que les companyes d'un mateix text o imatge se'ns ocorren coses super diferents, m'ensenya a veure que realment el món interior de cada persona és super diferent. I llavors això m'ajuda a com no aprendre-m'ho a personal, no? Les diferències de les persones, i com que també es tracta d'emocions i tal, doncs me n'adono que sí, que tot el que mou a les persones realment són les emocions, tant si és per un aprenentatge, és perquè jo em sento realitzada potser amb aquest aprenentatge. O sigui, el que hi ha al fons de tothom són les emocions, és el que jo veig, i el respecte profund per aquest món interior de cadascú. Mm-hmm. Llavors aprens a tractar la gent com amb més cura, i si veus que ells potser es prenen les coses d'una forma més personal, doncs saber que potser doncs estan tenint por o qualsevol cosa.

0: és molt important.
1: Sí. Jo a nivell professional sí que m'ha ajudat a agafar fluïdesa a l'hora de fer, d'elaborar els textos i d'estructurar-los millor també. Aquests dos aspectes sí que m'ha ajudat el taller.
0: I això que tu ets sempre una gran lectora, sí, i estaves molt acostumada a llegir textos.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, ja no de la feina, eh? Sí, parlo, sí, de la teva vida personal.
1: Sí, sí.
0: Val,
1: sí.
0: I per tant, sempre, qualsevol cosa que fem ens enriqueix i ens aporta. Mm. Encara que pensem que no. Encara que siguis professora i digues, ui, si jo això de parlar en públic, estructurar el meu diàleg, ho sé perfectament, però segur que si fem algun tipus d'activitat creativa i de taller, sigui amb la Rut o amb qui sigui, ens enriqueix i ens ajuda.
1: Sí. Sens dubte, sí.
0: Ja per anar acabant, alguna coseta més que tinguem que afegir?
2: Doncs,
0: per despedir-nos,
2: doncs, animar la gent, no? A apuntar-se, a escriure. Jo estava pensant amb l'última pregunta, no? Jo estic a les aules, soc profe, i amb l'era de la IA, i també hi ha una qüestió, no? Amb l'escriure i amb l'art en general, que és com que s'apaga una mica. Sí. Llavors sí que continuar el taller, l'escriptura, aquestes propostes em continuen recordant la importància de portar-ho, de portar moments d'escriure, de no judici, de facilitar unes tones d'art.
3: Sí, clar, sí, de fer-ho tu mateix, sí, que no se'n vagi la creativitat, perquè al final és el que ens fa també humans.
1: No podem renunciar a aquesta part de creativitat pròpia que tenim cadascú, no? D'artista, sigui en l'àmbit que sigui, no? Perquè ens completa, no? Com a persones ens dona aquesta part harmònica, no? I no podem renunciar encara ni elles ni perquè estem per sobre, no? Diguem.
2: Total, sí, el moment des que apareix el disparador, aquells 15 minuts, el que t'està passant al cervell, a tot el cos, no? En general és una experiència que, bueno, que no te la dona no sé.
0: Doncs animem a tothom. Vosaltres acabareu ara aquest trimestre, ara al juny, ho hem dit, però les persones interessades, que sapigueu que la Rut està preparant un intensiu pel mes de juliol. Així que qui vulgui informació es pot adreçar a la Secretaria de l'Avent Centre Cultural, que estem al carrer Àngel Guimara 27, i qui vulgui que s'apunti per fer aquesta creativitat que va més enllà de l'escriptura.
1: Sí, sí.
0: Val? Així que ara ens acomiadem amb una cançó que hem escoltat abans, perquè una de les vostres companyes ens ha fet una proposta d'un text que m'ha dit que estava inspirat en una cançó, que era la Carla, amb una cançó del Manel que es diu El Mar. Així que us deixem amb El Mar. Gràcies per estar.
2: Gràcies.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim el Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
4: Bon dia, Isabel.
2: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el

0: Bueno, va ser un, una, uns quants artistes del poble que van veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, vam tindre diverses, vull dir, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el cercle artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició el Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
1: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
0: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat. La definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant. Perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola més que res, a vegades per unes hores i estar allà treballar. Bueno.
1: Quants anys vas estar tu a l'escola?
0: 27 anys.
1: I et vas jubilar allà?
0: Sí.
1: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona amb aquests assumptes modesta, eh? O no? Veus, no diu res perquè no li agrada. Ell no agrada, a ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el cercle artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del cercle artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al cercle artístic?
2: Perdona?
1: Com entres tu a formar part del cercle?
2: Bueno, jo amb el cercle vaig... Estava, mira que curiós, estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del cercle, un membre del cercle que es diu Rafael, Rafa, i em va comentar que existia això, existia el cercle artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del cercle i a partir de d'ahir pues ja pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com cercle artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, com es diu, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernarda Alba a través de la pintura, ell em va donar l'oportunitat de fer-la. Pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues em va ajudar molt.
1: Sempre donant suport.
2: Sempre.
1: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
2: Sí.
1: Eh? Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
2: Sí, perfecte.
1: Heu fet una conferència per parlar de Sorolla, una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant, i ho ha fet la Montserrat Cruz-Laegui.
0: Sí. Clico, de què va?
2: Bueno, a veure, sí. Bueno, la Montse, a mi m'agradaria començar al principi perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven i vam agafar precisament el de la Montse Cruz-Laegui, no em surt el cognom. Llavors, la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla. I, bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brillas.
1: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar, evidentment, del cercle artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta, a la pàgina web de la ràdio, d'Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge, eh? I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
0: Bueno, és l'Àlex Agüera. L'Àlex Agüero jo el coneixia de petit perquè vaig tindre d'alumne, el Robert Brillas. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I bueno, va continuar la seva carrera i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura, perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida, per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé, eh? I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure, els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia als nens, perquè el primer que els hi feia és dibuixeu-vos uns als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos a la nota. Eh? I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-vos-hi la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. Eh? I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... Ells mateixos, de dibuixar amb equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i saber dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
1: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
2: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
1: Val, doncs, si un cas convidem a les persones que ens estan escoltant, que el darrer diumenge de cada mes... excepte, suposo que el mes d'agost i per Nadals...
0: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer.
1: Clar.
0: I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Eh? Llavors ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira Santa Llúcia.
1: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
2: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge a l'últim diumenge del mes, que estarem allà, li ensenyarem tot, i si vol ser membre...
0: I pot portar les seves obres, també.
2: Exacte.
0: No estem tan, no som, vull dir, estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, no, tu mateixa, eh? No, no és, vull dir, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurada només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No... no té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, eh? I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré, però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadros relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam, eh?
1: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
0: Sí.
1: Doncs ja està la resposta feta.
0: Això no vol dir, si puc tallar, que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat per anar a algun puesto, per algo, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
1: d'això no n'hem parlat, les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
0: Sí.
1: Doncs va, parlem-ne.
0: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer medicina i art. Que perquè parlava dels quadros, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i perquè es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, eh? Perquè cada vegada hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
2: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna cosa...
0: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Eh? Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa, eh?
1: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
0: Sí,
1: clar. I les clitxes de seguida.
0: Procurar conèixer les persones, que a vegades tens que dir-los això que m'estàs explicant no m'ho expliquis perquè demà et farà vergonya i, no, i parar allà, perquè a vegades fas relacions que creus que, tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no, i més d'una vegada li tinc que dir el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no dir-ho ben dit, amb bones paraules i ja està, bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
2: Sí,
0: i el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, no sé, la Neus Oró era?
1: La Neus Oró
0: era el cercle, bueno. No pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues, i les dues trobades que vam fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar, i la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle, però vull dir...
1: Pinta molt, a vegades diu, i aquest que pinta? Doncs pinta molt.
0: Exacte, per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses, però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari, cada any fem noi o noia, noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim, sí, en general sempre, perquè tenen més clar el que volen, i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria, jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar, no, un comissari, que tu vas ser comissària.
2: Sí, vaig ser un any,
0: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho, vaig dir, pues, bueno, ja ho seré jo, perquè dic jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president, jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari, perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics, i llavors hi vaig deixar 6 quadres o 7 sense exposar, però vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig, va, anem a parlar sobre aquests quadres, i després de parlar sobre els quadres ells van dir, no els penjo, m'entens, perquè clar, hi ha quadres que t'ajuden i hi ha quadres que és millor que no els pengis.
1: També tens raó, el que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet molt famós. Bueno, vull dir que si no entenem no vol dir res,
0: No.
1: És simplement que no hi arribem, i ja hi arribarem.
0: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
1: Sí.
0: Sense entrar en detalls. Una cosa que no és art et pot agradar.
2: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te, perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
0: Tu fas aquarel·les.
2: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
1: Xavier, abans has comentat un tema de les dones comissàries que s'organitza millor. Aquí a Esplugues, al cercle artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones com
0: Sí, moltes més.
1: Més dones?
0: Més senyores que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer la família Utrillo, el Maricel, va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves a part de fer una bicicleta vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot. Només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
1: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
0: Sí. Normalment, cada any, com fem les jornades culturals, mai les han fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les han fet a l'Àmpel,
1: amb el fòrum,
0: sí, han fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums, sí. Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters. Els geganters i vull dir... I després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, que vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles. I clar, això és... També tens que... A vegades... tens que procurar que omplir, però...
1: No tant,
0: No cal tant.
1: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
0: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, els tres que hi ha.
1: La coral, el Musicòrum
0: i... Tots van cantar allà dintre el Robert Brilla. El Robert Brilla és el petit, a l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu, el
2: Daniel Serón, que va fer una conferència de romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se la conferència.
0: La conferència que va fer sobre...
2: El romànic.
0: El romànic va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic. No veure'l, ni si t'agrada o no. Saber llegir. Aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient. I entrar dintre d'aquella època.
2: Sí.
0: Perquè, clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana i aquell moment que volien que... que la Verge Maria, Déu, Jesús...
2: Sí, com influïva...
0: Com influïa en tot això, i els colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, per una altra manera.
1: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, sí. I per tant, a través de l'art, es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
0: Sí.
1: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar a l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
2: Correcte.
1: Que va totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
2: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
1: sí.
2: Està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això... Jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer. O a lo millor precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
0: a Calafell,
2: a l'ermita de Calafell també.
0: A l'ermita.
2: Sí, sí.
1: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
0: No, a vegades hem fet concursos nosaltres i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat, el Parc de la Solidaritat, allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també a l'altre que vas tu prendre italià...
2: Al Parc de Can Vidalet.
0: De Can Vidalet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat i havíem pujat ja... de la biblioteca també és molt maco, i hem pintat bastant.
1: Sí.
0: Normalment, el més important d'això, si es fa al dematí, que s'acaba en un restaurant. És
1: interessant dir, perquè si no omples la panxa al cap,
0: no,
1: li costa
0: no, és, bé, anem a, perquè llavors és com fan la xirinola, com pintes la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt endintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, i vaig dir, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la. I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà. I era, no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant, a vegades sol, després, quan s'acaba tot, ensenyant-nos els quadros un a l'altre, la obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues, donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant, no passa res.
1: Alguna cosa més que afegir?
2: No, jo...
1: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
0: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
1: No teniu ara, lloc?
0: Ara, no, i ara... I ara per ara, pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament, però clar, m'entens?
1: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
0: Bueno, el té per aquí i per allà.
1: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno. hem fet un silenci.
0: Vale.
1: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
2: Clar que sí.
1: Sí?
0: Bueno, esperem-ho que sí.
1: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Arribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
7: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
2: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
8: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat, l'agrupament, escolta, farà tallers per orientats a, doncs per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12-14 anys, i al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma els infants podran fer escalada empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
2: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida en tallers rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis, posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la casa. Carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
6: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem als tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
5: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Muster, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
7: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel. Si es diu que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a dos quarts, a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament, escolta, farà tallers orientats per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys, i al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
5: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. El Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la sala del teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat.

0: són les 12.
1: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mil anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre dels països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arles, del Catalunya de Nord, diguéssim, Arles, molt a sota del Canigó, que va dir, se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla, sí. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja es havien encès, però que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé,

0: l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la fama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs i va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment, doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens germana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etcètera, com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la fama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans. Perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs, ara, amb el foc que es farà del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
1: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
0: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiva oficial, i que a Coll d'Ares començava i anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, com vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser ja farà uns 20 anys, ara no t'ho puc dir segur, diguéssim, doncs que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre ballar, i l'endemà al matí, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues a Llobregat. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revetlla, pot dir, és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és el que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
1: Doncs, Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
0: Vale, gràcies a vosaltres.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol. I el foc representa, i està representat en les fogueres, perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs, que i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre he dit que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm, no sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just, amb l'Albert Cortés de Sant Just, a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just es fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser, no és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà la gent que la passava d'estranques, no? per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era gent, penseu que aquella època la majoria d'edat era els 21 anys, llavors jo en aquella època tenia 18 i per tant doncs no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar cuatro palos i ja està, no?
0: Perquè si no recordo malament, l'any 72-74 el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar a l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, com si diguéssim, on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja, eh?
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses... Finalment, com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments... ens donaven 50 pessetes i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el que més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo, alguns ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorios sí, Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És a dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força, vull dir, força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'associació sardanista també, no?
1: També, exacte, època. Col·laborava a l'Esbar d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard. És que clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran i heu de fer ja un traspàs a altres companys, altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, a l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Batoliva, a partir d'aquí ho organitza la Batoliva, i als 2 anys, al 74, fundem l'agrupament escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, Abat Oliva, de la parròquia, es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues, i ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè, clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74. Però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista, doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades, o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no?, al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23 com a tal és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumaneia. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim. I llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos, i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir a un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya. I per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs, fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. Nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs de, truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, amb bicicleta, amb patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. També hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, pues perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt... molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent des dels francesos que estan cantant l'estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat, i clar, després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí Esplugues es repartirà al Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
3: Una mica de coca, moscatell, sí, i llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i la gent dels pobles ja marxa.
2: La flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, sempre es fan un passadís al tal, no? Després hi ha un cercavila, que ja, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participen moltes entitats.
0: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després seguidament es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
2: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
3: el màstil
2: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant, bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan ni on la deixen, però estan recollint llenya.
3: Darrere sí. La biblioteca, em sembla, no?
2: Sí, crec
3: sembla
2: que la deixen...
3: Darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que recollint.
2: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardaven en el mateix cau i llavors venia el de transport fuster, el fuster de transport sí, fuster, sí. El dia abans venia amb el camió perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell com era l'amo agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
0: Perquè encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya? Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
2: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar a dormir dins de Calibet, però tio, tu estàs sonat o què? Com te l'encer? Però vull dir, perquè els joves de l'agrupament en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la Pista Vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
2: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu ho sabràs això, a la Pista de l'Avenç, un any.
1: Un any, un només.
2: Imagina't a la Pista de l'Avenç.
1: Sí. Tampoc era força gran, però no era,
2: no, clar,
1: com
2: no era...
1: les que fèiem.
2: Sí, sí.
1: Sí, vam reduir les dimensions aquell any.
0: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria estendre'm gaire més.
1: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies, i us esperem el dia 23 a tots, no?
1: Exacte.
3: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
0: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa.

0: possible dream to find.
1: Sóc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Esplugues FM.
11: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.